0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algú, normalment si és algú que està viu, sangne. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir, i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum, preciosa. És difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que, tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó, no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys.
1: 1976.
2: Recordes Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me gusta amar. Arrasava les pistes de ball. Na, na, na. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now.

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. És clar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. Gobierno que gobierne nada. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. No se nos dé rienda suelta. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. La violencia flor de piel. L'avui. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost, es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. Mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. Libertad, libertad, mira, libertad. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

De amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas? Oh, yeah.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. És a dir, jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: Conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.
3: So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a mig món, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Starla en Book Albana. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veïn estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Reial Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Cocodril Club. En el

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Marc Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Marc Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give me love, give me peace on earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gang. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Gloria.

en directe, Glòria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, el 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic, el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert. Thank you, Robert.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars, i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sotllevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sotllevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes, que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants enfrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT també. Hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot. De fet, se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògena contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tres cafès, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hem sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'ns en refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa et traurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que, a més, no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs, de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSUC, la UGT i Estat Català. En l'altra, els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
2: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi demanar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retiro les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
3: El POUM, en un principi, no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la Telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà total.

0: No se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
1: Hi ha cada vegada més pes per part del SUV. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
2: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de, de forces policials, de la Guàrdia d'Assalt, que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
2: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrí molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en hombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
1: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
6: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs, és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja, vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa...

0: bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística, i bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxar de Barcelona, vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i oberta que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
1: Quan vas obrir el local?
0: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot, i ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
2: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
0: El riu, no? El nostre riu és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè hi ha unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent, fins fa 100 anys, de teules i de maons, no? Tu vas, de tot aquí al costat hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com forts d'oli de ginebre, i bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivíem. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició pues, tampoc l'hem d'oblidar. No? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que veient-ho des dels ulls d'ara es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
2: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
0: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no? Que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una gairebé una meditació activa i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
2: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
0: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve prensada, ja ve preparada d'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte i no tingui bombolles ni res. Vale?
2: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
0: El primer que fem és ficar el pastor aquí al mig i centrar-lo i hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades i el que fem és fer força per pujar el fang. Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Deixar cap a baix.
2: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
0: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs. No? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara, I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I, clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania, també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la, un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O, parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
2: I com sona la ceràmica?
0: Aquestes ja estan cuites. Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement... Ja... La ceràmica, quan surt del forn...
1: Ja sona més així.
0: Tu toques i ha de sonar com una campana, no?
3: Això és que està cuit i no té esquerdes.
0: Vale? Quan te lança sona diferent.
3: Vale, però aquestes que són massisses,
0: vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
2: Au, cap al forn.
0: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa, i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara doncs aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
2: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
0: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, has de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
2: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física, cadascú ha de trobar el seu camí, i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió, perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem amb els nostres avis, quantes imatges, o amb els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà. No? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No, no s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, és algo totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret. No? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme, l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
2: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z. No? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
2: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Thank you.
6: Ràdio Arenys.
7: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
8: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
9: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
10: Pluja d'estels.
11: And now the young monsieur and madame.
10: Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida, i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut hipnotitzats dins la foscor com a públic. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis Auguste Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

Espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tot Europa delectant i meravellant joves i grans, rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

com que el públic volia més novetats, l'actor que ho havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar imatges en un vidre transparent o sobre una paret o pantalla.

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

artista francès, Emili Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscop, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa. Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenir si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffey va entrar a la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos. Però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

Les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so. Però com els magnats no volien embolicar-se amb una altra guerra de patents, es van posar d'acord en emprar un mateix sistema de gravació. Tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so, això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

fem una mica de sal a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de

0: dancing in the rain.
1: Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loy. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stanley Donen, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a una altra que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores. Right.

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina nit la d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968.

pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren. La banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tot hora, i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empreen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mag de Oz. Don't give no compensation. Love don't pay no bills. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Gene Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure. Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns, Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils, Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

De tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué el 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Soldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldate, rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
3: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
4: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
5: Ei, Anna.
6: Ei.
5: Què, parlem del paper de vàter?
6: Moltes ganes, som-hi.
4: Museu Particular.
5: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser
6: quasi,
5: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
6: Avui aquest capítol serà complicat.
5: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, Vull dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
6: la resta
5: no serem menys. Però també aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven. Per això no és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
6: Oh, quina bona idea!
5: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és, segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
6: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
5: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
6: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
5: Penses tu que,
6: no,
5: que anava
6: sí,
5: allà...
6: És poca cosa.
5: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
6: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
5: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
6: Ah, menys mal.
5: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
6: Però ja està, ja està, bueno, tira,
5: clar,
6: tira.
5: Tu esborra allò.
6: Endavant, tira, saps? Endavant.
5: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
6: Bueno...
5: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita... Aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
6: sí,
5: quan també als Estats Units, els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol, serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
6: Déu meu,
5: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
6: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions, dins del que seria un espai cub blanc, dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
1: bé, tenir... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: sí,
1: estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, pues ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fer art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
3: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu, com sempre. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut, que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Avui ens acompanyarà com a comentarista i intervindrà en algun moment de l'entrevista. Hola, Iago, què tal? Com anem avui?
4: Hola, Josep, doncs encantat de tornar a estar aquí un cop més.
3: Doncs vinga, què, amb els ànims pujats?
4: Sí, com sempre.
3: Com sempre, no? Sí. Amb un i crits, no?, que diem sí. Aquí. Doncs res, també tenim aquí amb nosaltres el nostre amic i company Pep Martínez, que ja no sé com presentar-lo, si com a col·laborador de Temps de Salut, com a col·laborador de les xerrades que organitzem, o també com a músic i especialista en cants harmònics. Benvingut, Pep.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Doncs res, avui a Temps de Salut ens atenem un nou tema relacionat amb el Reiki i l'espiritualitat. I ens preguntarem què és el Reiki, per a què serveix, quins són els seus beneficis. Per altra banda, esbrinarem qui pot practicar Reiki, com funciona una sessió i també coneixerem les seves contraindicacions. Per això hem convidat en David Romera perquè ens en parli i ens ho expliqui. En David és músic, mestre de Reiki i sanador emocional, enfocat en l'espiritualitat pràctica i evolució interior. Manté un canal a YouTube on imparteix xerrades. És escriptor i poeta, autor del llibre Històries cuentistades i otros cuentos versados. En la seva vessant musical ha format part dels grups El Tejedor de Sueños, Serà, Querencia Animal i Kiyotama, i viu a Sabadell.

En un món on el ritme frenètic sovint ens desconnecta de la nostra essència, moltes persones busquen maneres de retrobar l'equilibri i la pau interior. El Reiki s'ofereix com un camí simple, però profund, cap a la pau interior, lligat a una visió espiritual de la vida. La paraula Reiki, d'origen japonès, significa energia universal de vida. Aquest és el seu primer principi fonamental, creure en l'existència d'una energia subtil, intel·ligent i amorosa que impregna tot el que existeix. És la força vital de l'univers, el component essencial que dona vida i harmonitza tota la creació. Un segon aspecte del Reiki és que nosaltres, els éssers humans, no només estem immersos en aquesta energia, sinó que tenim la capacitat natural d'interactuar-hi de manera conscient. Som canals. Això vol dir que no utilitzem la nostra pròpia energia per guarir, sinó que aprenem a obrir-nos i a connectar amb aquesta font inesgotable, permetent que flueixi lliurement a través de nosaltres. Actuar com a canal implica una actitud de lliurament i humilitat, convertint-nos en conductors d'una força que ens transcendeix. Aquesta experiència directa de ser part de quelcom més gran és el que converteix el Reiki en un viatge espiritual. No es tracta només d'alleugerar símptomes, sinó de recordar qui som realment. Éssers espirituals connectats amb el tot en un procés continu de creixement personal. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: David, ja et tenim aquí. Ens ha costat.
1: Ja he arribat.
0: Ja feia...
1: Ja ha aparcat.
0: Ja s'ha aparcat, ja feia mesos que teníem en paraulada aquesta entrevista i teníem un gran, bueno, teníem un gran interès en conèixer-te i que ens expliquis una mica tot aquest mundillo, que per molts és nou, per tant que el nivell haurà de ser molt senzill perquè la gent, sí, doncs, ho pugui conèixer i també, doncs, si vol practicar, que després et reclamin a tu, no? Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt content de ser amb vosaltres, de conèixer-vos i per fi en persona, i molt content, francament. És admirable descobrir un programa com el vostre i veure, de més, com el condueixes i lo bé que el presenta.
0: Moltes gràcies.
1: M'has deixat...
0: Hem fet una introducció per donar peu a que després tu puguis explicar-nos més cada detall, perquè hem parlat de coses importants, de canals...
1: Poca cosa, perquè ho has explicat molt bé.
0: És un resumit. I en segon lloc, sí que vull agrair-te, doncs, que avui estiguis aquí nosaltres, a aquesta casa, que sempre dic el mateix, que és la casa de tots, tots hi esteu convidats, amics i amigues, i doncs res, començarem aquest nou viatge. David, tenim moltes preguntes per fer-te. Arribarem on t'arribem, perquè tant el Pep com el Iago també intervindran d'una manera improvisada.
1: Perfecte.
0: Vull dir, jo m'he preparat el guió com sempre, però és un guió que és un esquelet que podem entrar i sortir. En primer lloc, clar, què et sembla si ens expliques què és el Reiki, però per tu, és una teràpia, és una creença, què és?
1: Jo crec que és un camí, més aviat. És un camí. N'hi ha molta gent que li diu... Com que ho has explicat també, puc anar per altres derroteros,
0: sí,
1: no? Podríem
0: sisplau.
1: Dir també. N'hi ha molta gent que fa servir Reiki, però l'anomena com a Reiki-do, que do seria el camí, no? El camí interior, però també l'exterior, és a dir, la manera de fluir amb la vida a través del Reiki, a través de la pròpia vida que flueix a través teu, per alimentar el teu propi Reiki, no? És una mica una retroalimentació. És una manera de viure, és una manera de pensar, de sentir, perquè també estem molt acostumats a sentir de certes maneres i a pensar de certes maneres, perquè ho hem après. Però poques vegades es parla de que podem generar sentiments en nosaltres nous que en possiblement ens beneficien més, i pensaments també. Potser és més fàcil creure que podem canviar un pensament, tot i que pugui costar, però com puc canviar un sentiment? Doncs està perfectament unit, està arraigat un amb l'altre. Així penso, així sento,
0: així penso. Sí, sí.
1: I aleshores t'acabes convertint en algo, no? Amb aquest personatge que has format. Es tracta de convertir-te en el personatge que realment vols ser.
0: Exacte. Aquí és aquí està una miqueta, doncs, la nostra tasca, no? D'intentar ser un mateix o aquest personatge que tu ets en essència i que ens costa molt perquè hi ha impediments. Jo voldria saber una cosa. Com va ser el teu primer contacte amb el Reiki? I què et va fer decidir a formar-te amb aquesta disciplina, amb aquesta línia o aquest camí?
1: M'encanta, perquè va ser amb un ritual que vam fer jo abans del Reiki. Jo no sabia ni el que era el Reiki, però havia fet moltes altres coses, més xamàniques, més d'espelmes, d'àngels, de milers de coses, no? Feia moltes coses, però no em portaven enlloc, o això semblava, no? Meditació, tal... Però sí que és veritat que, bueno, el meu pare va morir molt jove, amb 47 anys recent fets, i em vaig quedar amb les preguntes fonamentals d'aquell moment. Aquell nano es feia preguntes.
0: Sí.
1: Treballant espiritualitat de mil maneres, em feia més preguntes. Per què? Per què? Quin és el motiu? No va ser de càncer. El motiu va ser el càncer. Per això va morir. Però per què va agafar el càncer?
0: Sí, sí.
1: Què li va provocar aquest càncer?
0: Què li va provocar?
1: I aleshores em van parlar de Reiki, de sobte. Vam fer el ritual i vam col·locar en el centre del ritual, entre els que ens volíem iniciar en Reiki, amb una data pròxima, havíem de col·locar el motiu real pel qual ens volíem iniciar en Reiki. Sí? I jo vaig posar el meu pare.
0: Vas posar el teu pare.
1: Com a motiu principal.
0: I aquí et vas relacionar, et vas començar a relacionar amb el Reiki d'aquesta manera, perquè
1: exacte.
0: Després deuries anar a classes, o et deuries formar, o deuries entendre aquesta energia que sí. sorgeix, no? I per què sorgeix?
1: Sí,
0: et deuries formar, en definitiva.
1: Em vaig iniciar, primer de tot, amb un Reiki que avui dia el considero molt agressiu, que és el japonès tradicional, però, a més, una branca molt concreta que es diu Zen, el Reiki japonès Zen.
0: D'acord.
1: Això tenia una implicació física, fins i tot, molt, molt important. Va ser una mica dur. Em vaig donar compte també que hi havia moltes crisis de sanació i d'iniciació, perquè el Reiki japonès i el Zen més encara treballa amb una energia que ja no existeix amb nosaltres, amb una energia d'aquell moment, i es fa encara servir massa energia aquí, massa força.
0: L'aquí és la chi, l'energia vital, no?
1: Efectivament.
0: Per als que poder no hi entenen massa.
1: I necessiten més força per fer funcionar l'energia rei, que és la sabidoria divina. Etcètera, no?
0: Et puc interrompre un moment? És que tenim tot aquí
1: el
0: Iago. El Iago que et vol fer una pregunta.
1: Sí.
0: Endavant, Iago.
1: Calleu-me, eh?
2: Sí. Quin és el teu estil de Reiki?
1: El meu favorit, perquè m'he iniciat en diverses branques també, el meu favorit és el tibetà.
2: I per què?
1: Pur i dur, vull dir, perquè hi ha moltes altres branques del tibetà també, perquè és potser el sistema de Reiki on sento més una energia, a part de l'energia Reiki, però la sento més femenina, més dúctil, més flexible, i sense necessitat de força, sense necessitat d'ímpetu. És una energia que permet, fins i tot, que una persona que ve a rebre Reiki, permet que, si té una malaltia, permet que aquesta persona entri dins de la comprensió de la seva malaltia. Cosa que amb altres sistemes de Reiki va a sanar.
0: Va a sanar.
1: Exacte.
0: Cada estil té els seus pros, els contres i les seves utilitats. Si en cas farem una cosa, farem un parèntesi musical i, amics i amigues, escoltarem un tema que ens ha suggerit el mateix entrevistat d'avui, però és que passa una cosa amb el David, que el tema que sentirem, ell intervé. A veure, que ens ho expliqui millor el Joan. Endavant.
3: Vinga, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem a Sabadell per conèixer i escoltar a un grup de country rock i soul, El Tejedor de Sueños, amb un tema publicat l'any 2012 que s'anomena Todo empieza de nuevo. Escoltem-lo.

0: Acabem d'escoltar Todo Empieza de Nuevo del grup El Tejedor de Sueños, un grup musical que neix a Sabadell, format per tres músics: David Carnicer, bateria i coros, Luis Martín, baix elèctric i coros, i David Romera, guitarra i veu, el nostre convidat d'avui. Primer de tot, un aplaudiment.
1: Moltes gràcies. Cal dir que en aquella època també hi havia el Juanjo Molina.
0: Ell
1: era guitarra acústica, sobretot en els directes.
0: I us veiem, eren quatre, així.
1: I ens coneixíem, a més, des de crios, pràcticament.
0: Des de crios. Sí, escolta, sí. Una cosa. Aprofitaré per preguntar-te algunes qüestions sobre el grup, perquè a nosaltres també ens agrada molt la música i la lliguem amb la teràpia moltes vegades. Doncs, escolta, quan comença la història del Tejedor de Sueños?
1: El Tejedor de Sueños va néixer en una època de la meva vida en la qual vaig deixar la música. I quan vaig deixar la música, després de fer uns quants discos i sortir per la tele, televisió espanyola d'aquella època amb el...
0: Blanc i negre?
1: No. Ja tenia color. Però que, clar, masses imposicions, vaig deixar la música i vaig començar, sense voler, en aquell any de no música, vaig començar a composar com jo volia. El que em sortia, el que canalitzava, també em vaig permetre canalitzar música, lletra, missatge.
0: I aquí doncs vas formar un altre grup? Poder...
1: I d'aquí va néixer el Tejedor de Sueños, que a més és un llibre que no s'ha publicat mai, però és un conte. És un conte d'un nano que era jo. Era la meva vida real.
0: Moltes vegades passa el mateix, el protagonista és el mateix.
1: Anava a treballar al magatzem, a carregar caixes i, bueno, pues, fluïa d'aquella manera. No?
0: Em crida molt l'atenció el nom del Tejedor de Sueños. Per què aquest nom? Què vol dir el Tejedor de Sueños?
1: El Tejedor de Sueños, per mi, que n'hi ha molts tejedores de sueños, sí? Por ahí, no?
0: Teixint somnis.
1: Sí, no? I que, bueno, s'han escrit coses també i, en fi, he vist que hi havia més tejedores, no? De sueños. Però que... amb aquest nom, vull dir, no?
0: Sí.
1: Però que, en definitiva, és això, és el nano que es dedicava a treballar, a suar, però a fabricar un somni de cada segon que ho podia patir, no? Cada segon que podem estar sofrint per un esforç, per un malestar... Per un...
0: Sí.
1: I vaig començar
0: a
1: crear somni.
0: Ets tu el que teixeix els somnis.
1: Hi ha moltes descripcions en aquest conte sobre jo en el toro mecànic,
0: per
1: carregar palets i mercancies i veure el terra del magatzem fins que es transformava en un mar que em portava a llocs i a partir d'aquí, bueno...
0: Aquí et deixaves anar, no?
1: Exactament.
0: L'inconscient. Doncs res, després d'aquests comentaris musicals, que després hi tornarem amb el segon tema, que també és obra del nostre convidat, del David, ja us en parlarem i el sentireu. Retornarem amb el

0: dia. Abans es feia el primer grau de Reiki, ara jo m'hi nego bastant perquè té molta força, precisament és el símbol de força. I té tanta força que és millor acompanyar-lo d'altres simbologies que puguin equilibrar una miqueta aquesta força, i per això jo el dono a partir del segon grau de Reiki. No? La simbologia és una manera de descriure amb símbol, clar, evidentment. Clar, el símbol, diguem, que va més enllà de la ment, de les idees, de les emocions, et despista, travessa, t'enganya, no? Per així dir-ho, et traspassa. I aleshores no et dona temps a reaccionar a la sanació.
1: I la reps.
0: I quan t'has donat compte, el símbol ja està en tu. Té una manera d'escriure l'energia, per exemple, el que dius tu, no? L'energia que viatja per la part superior de la consciència, que viatja per sempre d'esquerra a dreta, ho descriuríem així, descendeix a terra i el que fa és concentrar tota aquesta, en forma d'espiral, tota aquesta energia, tota aquesta sabidoria, etc, la va concentrant fins al teu centre.
2: Curiós, eh?
0: Antigament, amb el Japó, per exemple, es tallava el símbol, amb el tibetà, ho deixem córrer, que evolucioni
2: doncs,
0: per si mateix.
2: Com obert, no? Això...
3: Jo proposo doncs, que anem per lo més elemental. Els símbols tenen la seva força al primer nivell. Quants n'hi ha de nivells? Primer, segon, tercer?
0: Jo faig quatre nivells. El quart seria la maestria.
3: Maestria, val, d'acord. Doncs una miqueta per què serveix el Reiki.
0: Perquè serveix bé. Hi ha moltes maneres, perquè també tot depèn del que busqui cada persona, no? o el que vulgui, o necessiti, o consideri. Hi ha molta gent que se'n va a fer una sessió de Reiki simplement per relaxar-se, es torna a la camilla, i bé, i li fem la canalització d'energia en els chakras principals, etc. No? Bé, s'aixeca i ja està, no? No ha canviat res a la seva vida, excepte el fet de que es troba bé. Ja està.
3: Es troba bé. I quan dura una sessió d'aquesta?
0: Una sessió, bueno, abans depèn també.
3: Terme mig.
0: Poden durar una hora.
3: Una hora.
0: Una hora, però jo considero que potser és... Jo és que m'agrada fer-ho molt més pràctic. Per exemple, això de posar la persona, donar-li energia i ja està, procuro no fer-ho.
3: D'acord.
0: Perquè després se'n va i comença a regalar l'energia i comença a rebre energia el que tingui costum aquella persona de fer en el dia a dia.
3: Sí.
0: I aleshores, pues, bueno, pues no hem solucionat res.
3: Hi ha una barreja aquí que ens...
0: Hi ha una imposició seva pròpia de la persona que ha rebut el Reiki, una imposició seva a si mateixa, de fer les coses d'una manera, sentir-se d'una manera...
3: No, fixa-t'hi el que fa, la potència, que poder aquest signe, ho dic perquè hi entenc una miqueta, no? Seria el Choku Rei, aquest que deies tu, aquest primer.
0: Sí.
3: Bé, ja entrarem una mica més, però aquest Reiki s'utilitza per equilibrar, com deies tu molt bé, diferents chakres, o sigui, són punts energètics del cos, i en aquest cas doncs tindria la finalitat de l'equilibri físic, mental i emocional, no? Però a part d'això, què fa més o per què serveix més?
0: Serveix per moltes coses. Clar, aquesta, que un simple símbol no és tan simple. Per exemple, el símbol Choku Rei que comentes, el símbol de la força, està destinat o es fa treballar sobretot per sanació més aviat física.
3: Física?
0: Més aviat física. Després n'hi ha el Seiheiki, que es treballa més la part emocional i mental.
3: Seiheiki. És un altre símbol.
0: Exactament.
3: Seiheiki, d'acord.
0: I clar, però amb el Choku Rei només, depèn de com el treballis i la pràctica que tinguis, el bagatge, pots reflectir actituds d'altres símbols també, com per exemple el Honshu Seishonen, que d'alguna manera obre l'espai-temps, no?
3: Aquests símbols són japonesos, pel que entenc.
0: Sí, venen del Japó.
3: D'acord, només era un
0: sis. Els van desenvolupar al Tíbet. És a dir, els monjos del Tíbet es van assabentar que els símbols havien evolucionat, igual que nosaltres.
3: I s'ho van apropiar, poder?
0: I després, primer ho van negar al Japó, i després se'l van quedar.
3: Va, carai. Tornem enrere una miqueta del perquè serveix.
2: Agradar,
3: no, està bé. Allà hi ha molta saviesa, també. Sí. I també deuen ser terres amb molta força. Anava a dir, doncs, bé, aquests símbols són saviesa, són força, en aquest cas, doncs, hi ha el fet de que poden sanar certs aspectes, certes dolències, no? Amb quines

0: pogut treballar, tu?
1: Amb moltes, la veritat és que amb moltes. Dolències físiques i dolències mentals i emocionals,
0: sí,
1: també.
0: Sí, ens pots posar algun exemple?
1: I dolències espirituals, on hi ha crisis espirituals molt fortes, també, que es camuflen perquè semblen una altra cosa més mental o emocional i, en canvi, és molt més espiritual.
0: Sí.
1: Però, sí, dolències físiques, doncs, per exemple, dolors a certes zones del cos.
0: Dolors que són d'origen físic o són somàtics?
1: Físic, en teoria, però que no se sap de on ha vingut.
0: D'on venen.
1: Clar, quan jo sempre dic a tothom que ve, has anat al metge, primer de tot.
0: Lògicament.
1: Perquè, clar, a veure, jo no sóc curandero, sóc sanador. És molt diferent.
0: És diferent.
1: Aleshores, perquè no em vull implicar en la teva història. Jo t'acompanyo, però no em puc curar per tu, ni puc imposar una curació, perquè això no tinc dret, ningú té dret, en teoria, a fer-ho. Aleshores, l'important és en quin nivell estàs disposat a comprendre per què t'està passant això.
0: O sigui, el Reiki va per aquí. Va per aquí, en el fons.
1: Hauríem d'anar per
0: aquí.
1: A
0: veure, hi ha una dolència física, hi ha una dolència mental, hi ha una dolència espiritual. Esclar, jo també m'ho pregunto, Jo també m'ho pregunto quan estic allà al despatx, de dir, a veure, quin és l'origen, d'on ve, a on neix. I clar, el que a mi no em diverteix, però ja tinc aquest instint de recerca, de buscador, no?, de dir, ja ho tinc. Fins que no ho tinc, no parem. Perquè a partir d'allà, doncs, el que és inconscient passa a ser conscient i és més fàcil, No vol dir que se solucioni. Endavant, és que podria...
1: No,
0: una intervenció...
1: A part, m'ha encantat perquè és molt interessant saber per què, de bon bé.
0: D'on ve.
1: Però a mi em sembla molt més interessant entendre per què. O sigui, per a què.
0: Per a què, sí, senyor. Per a què? No
1: per què em serveix,
0: Per què
1: em serveix a mi tenir aquesta malaltia?
0: Aquesta malaltia.
1: O aquesta crisi.
0: Molt interessant.
1: Per què em serveix? Cap a on em porta?
0: Sí,
1: sempre et portarà cap a un lloc, no? Hem de... Bueno, en Reiki el que intentem és observar la vida, la persona, la vida, l'enfermetat, o la qualitat, tot, l'existència en si mateixa, observar l'existència com un motiu molt superior al que possiblement creiem que hem vingut a fer, no?
0: Exacte.
1: A pagar la hipoteca, a arreglar el cotxe.
0: Sí,
1: ara em fa mal, em prenc una pastilla, que està bé, si t'ajuda, fantàstic, tal. Però per a què?
0: Per a què? Molt bé, ho deixarem amb aquesta, amb aquesta incògnita del per a què, perquè tothom s'ho pregunti, no? Vull dir, el tema de les enfermedades, o inclús el tema dels diners, o inclús el tema de la salut física, mental, emocional, no? Per a què? Per a què aquest bloqueig? Per a què aquest patiment? Que a vegades hi ha patiment innecessari, hi ha patiment que el podem gestionar molt bé. Bé, això en continuarem parlant després d'aquests dos minutets amb el Tejedor de Sueños, amb un altre tema que ja veureu que us agradarà, segon davant, Joan.
2: Vinga, doncs a continuació escoltarem un segon tema d'aquest grup que us hem presentat, El Tejedor de Sueños. Aquest ha estat publicat l'any 2013 i porta per títol Puro Corazón.

0: Puro Corazón és el segon treball i àlbum del Tejedor de Sueños, que és una col·lecció de 11 temes. Alguns han comptat amb la col·laboració de destacats músics Maren Pérez, Big Dani Pérez i Augie Burr. David, ens agradaria conèixer una mica més el Tejedor de Sueños. Ja que et tenim aquí, perquè una altra entrevista seria música i emocions.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí o no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Però la teva música i la música dels que et van influir a tu, que ara et faré aquesta pregunta. Qui us va influir amb el Tejedor de Sueños? Músics que us van influir.
1: No sé ni què dir, ni per on començar, no? N'hi ha influències de gent que conec i n'hi ha influències de gent que no conec personalment, però conec,
0: conec
1: la discografia.
0: Vamos,
1: és que és inacabable la llista.
0: La llista, però esclar, vull dir, comencem siguent menuts i escoltem un tema, n'escoltem un altre, o escoltem els temes del pare, que dius, va, no m'agraden gens, però quan vas madurant dius, home, doncs no estaven malament.
1: Home, i tant, no, però a mi em van intentar manipular molt bé.
0: Sí?
1: Els meus pares em posaven molt bona música.
0: Ah, sí? Van manipular.
1: Des d'Elvis i tot allò d'aquella època, no? Música soul. Després, una etapa, jo encara era un criu, no? Una etapa molt marcada pel Bruce Springsteen.
0: Oh!
1: Que, clar, no? I amb diferents facetes, no? Seves pròpies, no? Bueno, a partir d'aquí, clar, Knopfler...
0: Mac Knopfler també és una altra gran música.
1: Va donar molt fort, també.
0: Va donar molt fort. Llavors, a veure, esteu en actiu ara, actualment, o no?
1: La banda no. El Tejedor, pròpiament dit, sí.
0: Sí. I tu composes i...
1: Continuo composant, més o menys. Últimament estic bastant paradet, però sí, quan em ve, doncs no puc evitar-ho.
0: No pots evitar-ho.
1: Ho haig d'escriure.
0: I els teus instruments preferits o que domines més, quins són?
1: Bueno, guitarra d'esta.
0: Guitarra acústica?
1: Elèctrica, acústica, sí. Vaig fer guitarra clàssica de nen.
0: Sí.
1: Vaig aprendre guitarra clàssica. Vaig començar pràcticament així. Bueno, vaig començar a la tuna del col·legi.
0: A la tuna!
1: Amb el clavelito i tot allò, amb 5 anys.
0: Amb 5 anys.
1: La guitarra era... Al meu costat, la guitarra semblava un contrabaix.
0: Sí? Era petit.
1: Era enorme.
0: Ai, que maco, la guitarra, la tuna. Ara suposo que també n'hi han d'haver-hi. Doncs res, després d'aquest refresc musical, retornarem amb l'entrevista. Continuem parlant de Reiki. En Iago... te'l deixo perquè et vol fer unes preguntes.
1: Meravellós.
2: Mira, un sobreús del Reiki, com podria ser molt perjudicial, no?, per la salut, el psicòleg, que ve un pacient i demana ajuda i veus que em fa un sobreús del Reiki. Què li diries per...
1: Sí, molt bona pregunta, m'ha passat molts cops. I no només amb sessions de Reiki, sinó també amb cursos.
0: I la gent cursos de Reiki.
1: Sí, quan he iniciat a gent, o hi ha gent que m'ha vingut per ser iniciada, no? Però això es detecta, o sigui, es detecta fàcilment perquè n'hi ha una dependència. De seguida detectes que hi ha una dependència. El fer-ho servir molt no és gens perillós. No passa res per fer-ho servir molt, sempre i quan no tinguis una dependència. No?
2: I quina és la clau per detectar-ho? Com?
1: És molt subtil, és molt subtil. Però, per exemple, si ve una persona que et diu «em vull iniciar en Reiki», «ah, molt bé». Clar, què passa? A mi, a la que em parlen de Reiki, em pregunten «ei, Reiki...» Ja, només comença la frase... Reiki ja comença a fluir, comença a funcionar.
2: Yeah.
1: Ja. I, per tant, començo a canalitzar. Aleshores, clar, no puc evitar respondre no el que jo, com a persona educada, respondria, sinó el que Reiki vol dir a través de mi en aquella persona.
2: Yeah.
1: Aleshores, per evitar crisis d'iniciació i de sanació, es posen en actiu. Detectes que la persona, automàticament... es volia iniciar en Reiki d'aquí uns mesos, però ara de cop es vol iniciar ràpidament. I tu només li preguntes per què.
0: Per què, clar.
1: De seguida es nota, es detecta el... Home, què vols dir? Home, com és que em parles així? Dius, no, si jo només t'he preguntat per què.
2: No, clar.
1: No sé, no és una pregunta molt estranya. No, però, a veure, però què passa? Que no em vols iniciar o què? Perquè per sanar no ens podem negar, però per iniciar sí. passen aquestes coses. Es crea una situació tensa de cop, no?
0: Fixa-t'hi que...
1: Ei, excés.
0: Has dit de que ja l'energia Reiki comença a actuar, però la notes tu i notes la de la persona o del futur alumne. Però ara et vull fer una pregunta relacionada amb la canalització, que a vegades, esclar, és invisible, la canalització. En la introducció del programa hem comentat que un segon aspecte del Reiki és que nosaltres, els éssers humans, no només estem immersos en aquesta energia subtil, intel·ligent i amorosa, això m'agrada molt, i amorosa, sinó que tenim la capacitat natural d'interactuar-hi de manera conscient. Som canals. A veure, ens pots explicar una miqueta què vol dir això? Som canals de què i de qui?
1: De què i de qui?
0: Bueno, ja sé que són dues preguntes en una, però una miqueta el que tu sentis, perquè ets l'experiència viva, no?, que tenim aquí, i a més és un treball que poder fer sense pensar-ho a través d'aquesta energia. Una miqueta, què és per tu ser un canal?
1: Bueno, en una altra part de la teva introducció també has esmentat una cosa que complementaria perfectament amb això. A veure com ho has dit. Som... algo així com que som... potser no és així exacte, eh? Som éssers espirituals que estem vivint una vida terrenal. Potser no ho has dit així, però jo ho entès així.
0: No, està bé, és que és així.
1: Perfecte. Aleshores, com a éssers...
0: espirituals
1: que estem vivint aquí, en una vida terrenal, què vol dir això? Això vol dir que, com a éssers espirituals, encara que no ens podem reconèixer, perquè hem vingut aquí a viure la dualitat, la separació. Tu ets tu, jo sóc jo, tu ets el teu, jo tinc el meu. En fi, està bé per no xocar contra els fanals i les papereres pel carrer. Està bé. El món tangible, tridimensional, està bé. Percebre'l, no? Per això estem. Però, a veure, quan recordes, simplement recordes que ets un ésser espiritual que està vivint una vida terrenal, dius, vale, aleshores, si sóc un ésser espiritual, no sóc persona, sí, també. Per tant, sóc persona, amb els meus egos, propòsits, tal, tal, tal. Que he vingut a aniquilar, a sanar? No. Que he vingut a entendre, que he vingut a abraçar. I, com a ésser espiritual que sóc, per tant, sóc la pròpia... O sigui, com a ésser espiritual no estic separat de res.
0: No.
1: Per tant, no estic separat de l'origen absolut de tota l'existència de la creació. Podríem dir, de la font que ha generat i ha creat tota aquesta realitat.
3: Universal.
1: És a dir, tota aquesta realitat i totes les realitats de totes les dimensions són la pròpia font creadora. No són coses a part. Per tant, som éssers espirituals, som la pròpia font, n'hi ha qui li diu Déu, n'hi ha qui li diu marciano.
0: Perquè això d'aquí, ara que dius la paraula Déu, a veure, el Reiki requereix una creença en Déu o alguna religió en concret?
1: Requereix estar obert a aquest raonament tan simple com que som un. Tots som un, i jo sóc jo, però sóc també la planta i l'arbre, i sóc l'aire. L'aire és jo, sóc tu també. En aquesta dimensió que veig, i en altres coses que no veig també.
0: També.
1: Aleshores, no és una creença en, no és creure en algú, sinó intentar recordar-ho. Intentar recordar-ho, com una veritat. Una veritat que només això ja no es pot explicar, perquè cadascú té el seu recorregut interior, no? Però cada un ha de preguntar-s'ho a si mateix, al seu interior, i intentar respondre's des del cor, que és el centre, és on resideix aquesta essència, no?
0: Aquesta essència.
1: I aleshores recordar qui ets, si ets aquesta font magnífica divina que ha creat tot i, per tant, s'està expressant a través teu.
0: A través teu. I a partir d'aquí és quan tu canalitzes...
1: Exacte. Sí.
0: A través d'aquesta font, d'aquesta llum invisible, d'aquesta energia invisible, tu el que fas, doncs, és ajudar en un altre ser espiritual.
1: D'alguna manera ho portem, els canalitzadors
0: tots
1: de Reiki.
0: Tots ho portem, no?
1: tots ho portem, però...
0: Però ens hem d'iniciar.
1: Ens hem d'iniciar perquè...
0: Per obrir aquests canals.
1: N'hi ha masses entrebancs en aquesta tercera dimensió.
3: Jo li dic taps.
0: Taps.
3: Jo li dic taps, sí.
1: Sí, sí, és que és això. Aleshores, bueno, doncs, sí, he recordat tot això, però, evidentment, n'hi ha maneres, no? Maneres de fer-ho més tangible o més físic o més llegible, no? Per la persona. És a dir, és baixar el cel a la terra i és pujar a la terra... el cel també, i tot s'ajunta en el centre nostre, el centre del pit, que és el xacra del
0: cor. Llavors, per anar tancant, perquè l'entrevista continuarà amb altres capítols, llavors, per anar acabant, quin és el missatge més important que t'agradaria que els nostres oients s'emportessin avui sobre el Reiki i la seva pròpia capacitat de sanar? Què els hi diries?
1: Pues, doncs, què els diria? Evidentment, la sanació no és eliminar problemes. La sanació és aprendre a generar una felicitat absoluta i sincera dintre dels problemes, també. Si estàs patint, estàs amb problemes, però... recordes que tu ets amor, ets felicitat, no tens límits. Mai han existit. Els has format tu, els has après.
0: Els hem format nosaltres.
1: Els hem après, exactament, poder i els hem fet nostres.
0: Són creences, poder són els guions de vida que vam aprendre de menuts a través dels nostres pares.
1: I tant.
0: Són còpies, que nosaltres tenim instaurades a dintre nostre. Són programes que tenim perquè els hem vist en els pares, en els avis, o, si més no, en la nostra família, no?
1: O a la tele.
0: O a la tele.
1: Ens ensenyen constantment el que hem de fer i el que no.
0: A la tele, sí. Bé, per tancar aquest bloc, perquè queden moltes preguntes, ja hem dit que no acabaríem, ens hem fet una pinzellada, no? Si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquesta entrevista i o es vol posar en contacte amb tu per demanar-te una visita, una sessió on et podem trobar, si ens pots deixar la teva pàgina web o algun contacte.
1: Sí, no tinc pàgina web, però bueno, tinc Facebook, David Romera.
0: David Romera?
1: Romera. Em poden trobar així. O al YouTube també tinc amb el canal, també em poden escriure algun comentari o tal, i en els vídeos acostumo a deixar un correu electrònic també, en la descripció dels vídeos.
0: Val. Ens el pots deixar o que...
1: Sí, sí, us ho dic.
0: El correu electrònic, quin és?
1: David Telecaster, tot seguit i tal i com sona. Telecaster amb C, davidtelecaster@hotmail.com, que
0: ja
1: són els antics.
0: davidtelecaster@hotmail.com. Bé, hem acabat aquest bloc, però no s'acaba aquí, La festa continuarà.
1: Genial.
0: Perquè ara saps com continuarà? Amb una recomanació. Cada setmana recomanem un llibre, una pel·li o una revista, el que trobem a les nostres mans per anar conduint, doncs, diguéssim, l'entrevista o anar, doncs, en conjunt. Doncs, sin cas, entrarem la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ens aporta llum i coneixement sobre la pràctica del Reiki. Aquest porta per títol Reiki, sistema tradicional japonès. El seu autor és Johnny DeCarli, llicenciat en teologia, postgraduat en teràpies naturals i holístiques, mestre en ciències de la religió, mestre de Reiki, autor de llibres Reiki Universal, Reiki, amor, salut i transformació, Reiki, mensajes de l'universo i Reiki per a niños, entre d'altres, publicat l'any 2011 per l'editorial EDAF, escrit en llengua castellana i té 328 planes. Josep, ens expliques una mica de què va?
0: Sí, endavant. Doncs el Reiki, jo us llegiré la sinopsi. El Reiki és un sistema de sanació natural basat en l'energia universal, efectes que han estat contrastats durant anys per milers de persones que s'han beneficiat de la teràpia reikiana. Per aquest motiu, l'interès pel Reiki continua creixent, ja que la facilitat de la seva aplicació, la possibilitat d'autotractament i l'absència de reaccions nocives secundàries ha provocat que el Reiki Reiki sigui una de les teràpies energètiques més utilitzades i que desperta més interès. Aquesta teràpia la devem al japonès Sensei Mikao Usui. En aquest llibre, l'autor, un mestre de Reiki, durant les seves llargues estades al Japó, ha recuperat l'ensenyament original d'Usui a través de l'escola que ell va fundar, sistema tradicional japonès, i també del llinatge de mestres que amb ell van estudiar. Així, aquesta obra és una gran aportació a l'estudi i al coneixement del Reiki, tant per als que ja són coneixedors com per a qualsevol persona que vulgui entrar en aquest contacte per primera vegada amb aquesta teràpia, ja que a través d'aquest llibre, bàsicament pràctic, ho farà d'una manera que ens garantirà seriositat, coneixement i profunditat a l'hora d'aprendre Reiki. David, no sé si el coneixies, aquest llibre.
1: Aquest llibre no.
0: Però és molt bàsic, no? Es dona a entendre però, que
1: sí, sí.
0: És poder per iniciar, no?
1: No ho sé, ho hauria
0: però,
1: de...
0: Però el contingut de la sinopsi a mi em dona aquesta sensació, no ho
1: sí,
0: sé.
1: Sí, però clar, després, vés a saber, no? Després entres al llibre i potser t'intenta fer la teoria de la iniciació de primer grau, ja,
0: de directament. De primer grau.
1: No ho sé.
0: I amb els símbols, s'ha de veure. Escolta, hem parlat, el Iago t'ha fet alguna pregunta de quin tipus de Reiki, de Reiki tu practiques. Mm-hmm. Quins tipus de Reiki hi han?
1: N'hi ha en milers, realment.
0: Digue'ns en alguns. Hi ha el japonès, aquest que dèiem.
1: El japonès tradicional. Dintre dels japonesos n'hi ha més tipus de Reiki, que s'han anat variant.
2: Evolucionant, podríem dir, potser?
1: Més que evolucionar, també juguem bastant al despiste. I és que al Japó, bueno, això seria una altra història, no? Però entrem molt dintre dels egos aquí al Japó. I vet aquí el conflicte, no? El voler apoderar-se, no?, de coses sagrades.
0: Coses sagrades.
2: Sí, sí, sí.
0: Tenim el japonès...
1: El tibetà tàntric. Que n'hi ha més tipus del tibetà, també, però, bueno, després el de la Índia...
0: El de la Índia.
1: El Gautama Karuna Reiki.
0: Imagina't.
1: Que és el Reiki de la compassió, bàsicament. N'hi ha molts.
0: N'hi ha molts.
1: L'egipci, també, que
0: imagina.
1: Està bastant posicionat.
0: Posicionat, també. Bé, la qüestió és que, a veure, cadascú necessita un tipus de Reiki o necessita, doncs, diguéssim, una forma de sanació ben diferent. I amb això acabo ja aquest segon capítol. Què necessita la persona? Un tipus de Reiki o un tipus de sanació amb uns símbols concrets?
1: Jo crec que la persona... més aviat el terapeuta, per així dir-ho, necessita entendre què li cal a la persona.
0: Què li cal a la persona, clar.
1: No és que cada persona, depenent de l'enfermetat o el problema que tingui, pues, requereixi d'un tipus de Reiki. No,
0: és el terapeuta qui ha d'esbrinar-ho.
1: Un recient iniciat, en primer grau de Reiki,
0: sí.
1: Tibetà, per exemple, tibetà tal qual, que és molt dúctil i molt flexible i molt maco, es pot enfrontar a qualsevol enfermetat, problema,
0: imagina't.
1: Pacient, per així dir-ho.
0: Mare de Déu.
1: Clar que sí.
0: Hi ha capítols, subcapítols,
2: sí.
0: Més capítols. Doncs res, ara sí que hem de pensar en el tercer capítol, que és el racó del conte. És un conte que hem preparat per tu, per al programa d'avui. És un conte... No ha estat canalitzat, ens l'hem tret de la màniga, això sí. O poder sí, no ho sé. Ja ho veurem. Ara ja m'has fet dubtar. Endavant, Joan.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: En el silenci més profund. L'Anna havia llegit molt sobre l'espiritualitat. Sabia que era important trobar la pau interior, alliberar l'estrès i connectar amb si mateixa. Però, en el fons, tot això li semblava teòric, com un llibre, en una llengua que no acabava d'entendre, fins que va conèixer el Reiki. La primera sessió va ser una gran sorpresa. Va notar les mans suaus de la terapeuta sobre el seu cap, els seus pulmons, el seu ventre i una calor tranquil·litzant que semblava néixer del no-res. No era el calor del foc, sinó una sensació subtil i profundament viva que s'escampava pel seu cos i, de sobte, sense saber com, es va posar a plorar. No eren llàgrimes de tristesa, sinó era una alliberació silenciosa, com si una pressió que havia portat sempre dins seu es dissolgués, en la simple escalfor d'aquelles mans.
5: Amb aquesta experiència va comprendre que l'espiritualitat era un viatge cap a l'interior, una recerca de connexió amb el nostre jo més profund, i era la qualitat de la presència, per la qual cosa el Reiki no era màgia, era l'acte simple de tornar a casa, al seu propi cos, de recordar que la vida no és només el soroll dels pensaments i les obligacions, era el pont entre el que creia ser i el que realment era, un ésser de llum, connectat amb l'energia universal que tot ho crea. L'Anna ja no necessitava llegir tants llibres. Havia experimentat un canvi intern i en el silenci més profund, en la calor més simple, hi havia tot el que necessitava saber. I aquesta pau, ara, era real.
0: Què t'ha semblat, David?
1: Maquíssim, maquíssim. Maquíssim.
0: Què destacaries en aquí? Perquè això és una realitat. Potser és el que ens ha faltat explicar sí. una mica de com funciona el Reiki. I aquí hi ha l'experiència de l'Anna, no? Un això personatge una, que hem creat.
1: Una descripció perfecta. És perfecta. És una alliberació, realment, no? El foc que no és un foc que cremi, no? És una calor, és un benvinguda. Ben retornada a casa, no?
0: Ben retornada a casa.
1: És el que parlàvem de recordar qui som, no?
0: És, exactament, és aquí ho tornem a comentar-ho. I també em crida molt l'atenció el fet de que ella plora, i no perquè estigui trista.
1: Exacte.
0: I això també t'hi deus haver trobat mils i mils de vegades, no?
1: L'emoció de... És un,
0: què passa?
1: És una inspiració, no? Que no estem acostumats a sentir-la tan real, no? Aquesta inspiració, la inspiració de estic a casa, és això.
0: També pot passar que tu, com a terapeuta, doncs, el nivell de consciència et pugi i connectis amb altres realitats?
1: Recordes la realitat.
0: Recordes
1: la realitat autèntica i aprens a no dependre tant d'aquesta realitat que estem acostumats a veure que ens encasilla, no?
3: Sí,
1: que ens
3: per tot arreu.
0: Una pregunta de part del Iago.
1: Per favor, sí.
2: Com rep la societat aquesta modalitat? Com ho encaixa? Especialment el jovent.
1: El jovent... N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. El que passa que amb el jovent, les experiències que he pogut tenir amb la joventut són molt diverses, perquè la joventut és molt sincera, massa sincera per la resta de la societat, també. No, els hi costa molt. Aleshores, però el jovent té una cosa que és màgica. Abans també en el conte surt la paraula màgia, no? Tenen aquesta màgia, o sí o no. Val? Si no estic preparat, si no estic per...
2: O sigui, que va sense embuts.
1: Aquesta, exacte. Yeah. Pues no. Però si és que sí, yeah. El nivell de profunditat que poden arribar a accedir a través de Reiki i altres coses és meravellosa.
0: Perfecte, perfecte. Ja no es queda més temps. Ho sento molt perquè estic mirant el crono i m'estan indicant que ja un no. minutet són 60 segons.
2: Què et fa sentir que un pacient és autèntic?
1: Que em fa sentir?
2: Que un pacient, quan et ve, és autèntic.
0: Amb dues paraules.
1: Recordo l'amor del que venim.
0: Ja. Molt bé, fantàstic, ho estem quadrant, eh?
1: M'he passat de paraules.
0: No, però ho hem quadrat perquè em dona temps a fer l'acomiadament que sempre fem. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, David, per els teus coneixements, les teves aportacions, per aquesta estona que ens ha passat volant i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer. Jo em comprometo a tornar-te a convidar.
1: Serà un plaer,
0: i tu també t'has de comprometre a que puguem experimentar aquest Reiki que tu fas a casa teva, en el despatx, en el teu centre. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Pep Martínez, en David Romera i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu aquests principis del Reiki que no els hem comentat, però ara jo els comento perquè els tinc aquí anotats,
1: Perfecte.
0: No per res. Només per avui no us enfadeu, només per avui no us preocupeu, només per avui sigueu agraïts, només per avui treballeu honradament, només per avui sigueu amables amb els altres. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio

0: Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: high school kids.
1: Radio Reis. La primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. La primera en arribar.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, el 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: Escoltant Ràdio Arenys.
0: Sabies que...
1: Sabies que hi ha un llac a Tanzània que converteix els animals en estàtues? El llac Natron, ubicat a la Gran Vall de Rift, té un pH tan alt i una alcalinitat extrema a causa de les sals i minerals provenents de les cendres volcàniques properes que pot calcificar les criatures que moren a les seves aigües. Aquest fenomen va ser capturat pel fotògraf Nick Brandt al 2011, que va trobar aus i ratpenats petrificats en postures gairebé intactes, com si el temps s'hagués aturat. L'aigua del llac, que pot assolir temperatures de fins a 60 graus, està saturada de carbonat de sodi, fet que actua com a un conservant natural. No tots els animals moren en tocar-lo. Els flamencs, per exemple, hi prosperen perquè la seva dieta i adaptacions els permet tolerar les condicions. El color vermellós del llac, causat per bacteris halòfils, afegeix un toc surrealista al paisatge.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar i mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vila-Josana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots, benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem una nova edició d'avui de la ràdio. Estarem amb tots vosaltres fins les 11 en punt del matí. Avui farem taula rodona i, evidentment, analitzarem l'actualitat del dia que passa per... Jo, mira que em porto sentint-ne parlar ja fa dies i la veritat és que no volia parlar-ne perquè és un tema que, tal com està plantejat, sincerament, no m'interessa pas gaire. És tot el que està passant a Ceuta i tota aquesta brotada espanyolista que hi ha tot arreu, amb manifestacions i tal, i Todos con Ceuta i aquestes històries. Todos con Ceuta, ningú se'n recordava de Ceuta fins fa una setmana. Ni els espanyols més castosos, no casposos, sinó castosos de la casta, no? Ni els més, pedreres. De fet, ara ningú se'n recorda de Melilla, no? És un tema que la veritat és que no m'interessa gaire i no volia... Però, clar, ha arribat un moment que ja... És que fins i tot ahir es manifestaven davant de l'Ajuntament de Mataró. Ahir, venga, em suporta a Ceuta i el que està passant i tota aquesta història. I la veritat és que... Com deia, la setmana passada va haver el festival aquest d'humor, el d'Escollona't, que vam fer a Can Gelpí, molts aranyencs hi van anar, perquè alguns ens vam poder trobar, i en una de les actuacions hi havia Marc Serrats, que és aquest monologuista que està a TV3, l'està passant, una mica trencador, bastant trencador per la tele, molt trencador fora de la tele. I en un moment del seu monòleg, i en un moment de la seva actuació, feia una reflexió al voltant de lo de Ceuta, que és... que ell deia, diu, jo estic molt d'acord amb alguns plantejaments que s'estan fent amb Ceuta, i, per tant, bueno, una de les opcions és 50.000 entren, 50.000 surten. Però no han de sortir els 50.000 que entren. No sé si m'esteu... Però no han de ser precisament els mateixos els que entren que els que surtin. I deia, diu, bueno, potser aquí hi ha una finestra que no estem sabent veure, no estem sabent llegir adequadament. I aquesta és una idea que a mi m'agrada bastant. 50.000 entren, 50.000 surten. Molt bé, però podem fotre fora uns quants, no? I no tenen per ser precisament els que entren. En tenim uns quants per aquí dintre que, escolta'm, que els podríem ventar. No, però en un context on ens sentim tots tan orgullosos, no?, i surten els empresaris i el propi govern i la pròpia oposició i tots, i ahir, en petita escala, en vam ser aquí, d'alguna manera... altaveu, no? En un moment on ens sentim tan orgullosos de dir, no, ostres, és que, no, a casa d'Arenys concret, no? És que, hòstia, Arenys, que bé, no? Tripliquem, durant l'estiu, tripliquem la vila, no? La població, no? I ens sentim contents perquè tripliquem la població i hem de seguir creixent en població, perquè això vol dir que podem tenir més gent i més cases i més veïns i més diners i més carreteres i més tal i més no sé què. Bueno, doncs aquesta gent l'únic que ha fet ha estat doblar la població. Només no han arribat a doblar-la, però gairebé. Han doblat la població. Eren 83.550, si no recordo malament, aproximadament, 83.550, dades de l'Institut Nacional d'Estadística, i el que ha passat és que els han arribat 70.000 en un mes, que això és molt complicat de gestionar. Si fossin 70.000 turistes, estarien tots encantats de la vida, però com que són 70.000 persones que necessiten ajuda... o que en aquest cas necessiten poder-se assimilar, doncs aquí ja no, la cosa no... És una qüestió de diners, no de procedència, ni de cultura. Perquè si la cultura és de Qatar i dels països àrabs i de tal, no ens sembla tan malament. El problema és que, com que no són d'aquests països que venen d'altres, que no són tan rics, no és allò de què diferencia... És molt absurd i molt vella i segurament molt cunyau, eh? Però la diferència entre un moro i un àrab és que tots dos són iguals, però un té la cartera plena i l'altre no. Doncs una mica aniria per això. Per tant, no és una qüestió de cultura, ni de religió, ni de... És una qüestió senzillament econòmica. Si vinguessin 70.000 tios rics, doncs no ens importaria. Com que venen 70.000 tios que no tenen diners, doncs aquí generem tot el problema. Però al darrere de tot això... L'únic que hi ha és una qüestió política de desgast d'un govern que ja va néixer desgastat, que ja va néixer pobre i coix i que ja, bueno, i que és, evidentment, jo penso, molt criticable en moltíssimes coses, però que, en tot cas, el que s'està fent ara és intentar fer acoso y derribo per intentar forçar unes eleccions i que en pugin uns altres. Al final... No importa molt, vull dir, els ceutis en si mateixos importen molt poc, com han importat molt poc tota la vida, o bona part de tota la vida. Vull dir, la ciutat autònoma de Ceuta, com la ciutat autònoma de Melilla, no ha estat un espai on s'hi hagin esmerçat gaires esforços. La gent allà viu com vol, com pot i com es treballa, i cal reconèixer-li aquest valor, i molts malauradament van haver de marxar per intentar millorar la seva vida, perquè ja era certament molt complicat. Vull dir que el de Ceuta, bueno, només cal mirar els cops que hi ha anat el rei. Fa 20 anys que no hi va el rei, no? El rei que va tot arreu, no? el monarca i tal, fot 20 anys que no hi va. I ara que va sortir el president del govern dient, oi, que ja vendrà el rei, la Casa Real ha dit, bueno, no, momento, espérate, que aquí no... Aquí no mola tanto. Preferem anar ja a Riba de Sella, que esto es más guay. Vull dir que els ceutis em donen la sensació que no els importen pas gaire, el que aquí ja és una voluntat de... Primer, de treure a passejar la bandera, que això últimament hi ha formacions d'extrema dreta i de no tanta extrema, però que s'estan extremitzant, que és el que els mola, i després, bueno, una qüestió política d'intentar segar l'herba sota els peus de qui governa, que ja se l'ha cremat prou l'herba, però que aquests bueno, intenten tant. Per tant, bueno, veurem com acaba tot això. Acabarà quan es convoquin eleccions i ja està. Els de Ceuta es quedaran allà bueno, fent la seva feina i fent les seves coses. Una mica com els de Llívia, eh? Com deia algú ahir en clau d'humor. Ceuta a Espanya és com Llívia amb Catalunya, que està allà, a França, allà, un racó... Bueno, és el nord d'Espanya, de l'Àfrica, els altres a l'estat francès. És el que hi ha. I l'altre, però el que sí que m'interessava avui parlar i que ens afecta a tots una mica és aquesta, això del nanoquet del Madrid, a l'Asensio, el jugador aquest de futbol que li han fotut una multa per quadriplicar la tassa d'alcohol i que avui comença el seu judici per qüestions relacionades amb imatges sexuals i no consentides i tal. Però aquí el tema és... La multa, la sanció, quadriplica la tassa d'alcohol i li han tret al carret 8 mesos, cosa que està bé. No sé si en la sanció va inclosa l'eliminació de punts i o l'obligatorietat de fer un curs de reeducació, que crec que és imprescindible, però que, en tot cas, i 14.000 euros de multa. 14.000 euros de multa. Molt bé. 14.000 euros de multa a l'Asensio és el que guanya exactament... És menys del que guanya exactament en un dia. Asensio té un sou, té una fitxa anual amb el Madrid de 6.240.000 euros, el que és el mateix. Aquest tio guanya cada mes 520.000 euros. El que és el mateix, aquest senyor guanya cada mes, cada setmana, 121.000 euros... O el que és el mateix, aquest senyor guanya cada dia 17.000 euros. La multa és de 14.000. Per tant, a aquest senyor la multa li xupa un ou. Dit clar i català. Se li enfot la multa perquè, repeteixo, és com si, no ho sé, amb un ciutadà normal li posessin una multa de 50 euros o li posessin una multa de 60, 70... 40, en funció de la feina que tinguis i del salari que tinguis, l'equivalent al teu salari és el de la feina d'un dia. Posa que 50 euros, 60 euros, per fer números rodons, 60, 10.000 pedes. 60 euros. De fet, la multa de 60 euros bàsicament és per no pagar el parquímetre, imagineu-vos. Bueno, aquest tio quadriplicava la tassa d'alcohol i l'impacte econòmic de la seva multa és el mateix que quan nosaltres no paguem el parquímetre, pràcticament. Això no pot ser. A Noruega, que és un país bastant més evolucionat, una multa d'aquestes característiques al senyor Asensio li podria costar perfectament doncs, els 6 milions d'euros que guanya l'any. Perquè al final, si posés 6 no, però potser 5, 4 milions d'euros. Perquè al final no es tracta tant de la quantitat, sinó de l'impacte que tingui sobre la persona, perquè sigui realment educadora i perquè sigui realment, contundentment adequada per mirar de millorar-te. Aquesta és una d'aquelles qüestions que algú ha intentat posar al damunt de la taula i que no hi ha manera que surti. Les multes no han de ser quantitats totals, han de ser en funció del teu salari. Si tu guanyes 18.000 euros l'any, t'emborratxes com una teia i et foten una multa de 14.000, et foten gairebé el sou d'un any. Bueno, doncs, en aquest cas, aquest senyor, que és milionari, el seu impacte ha de ser el mateix. Si aquest senyor guanya 6 milions i s'emborratxa com una teia, doncs l'impacte sobre la seva economia ha de ser la mateixa. Per tant, se li ha de fotre doncs, 5 milions, 5 milions i mig, 4 milions 900, comptant que si hi ha un pobre desgraciat que cobra 18.000 euros, li foten 14.000, li queden 4.000 euros per viure un any, i aquest senyor que guanya 6 milions, si li foten el 80% o el 90%, ha de viure un any amb un milió. Que diguéssim que alguns un milió no el guanyem cada mes. Enteneu? Jo crec que això seria molt més just. I aquest sí que és un tema que val la pena, del qual val la pena parlar i posar damunt la taula. I del qual tots, també els aranyencs, en són beneficiats o perjudicats. Aquesta lineal de multes que ens extorsiona els pobres i que se'ls han fotut els rics. Si voleu, de tot això en volem parlar al llarg del programa d'avui. Benvinguts.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Què farem avui? És un quart de deu del matí. Què farem avui? No ho sé, ara us ho dic. Què farem avui? Ah, sí, avui, si tot va bé, parlarem amb l'Antoni Marzoa. Per què? Hi ha una entitat, Oceana, ha demanat, i s'està estudiant, que es prohibeixi pescar amb arrossegament per sota dels 800 metres de profunditat. Això és una brutalitat, tenint en compte que tot just 800 metres és on es comencen a trobar, per exemple, les primeres gambes. Les gambes estan entre 800 i 1.200 metres de profunditat. Si es prohibeix la pesca per sota de 800 metres, com demana Oceana, correm el risc de quedar-nos sense gambes, correm el risc de quedar-nos sense moltes de les espècies, el rap, moltes de les espècies que avui en dia enriqueixen la nostra taula. Evidentment, és una maniobra més per empobrir encara més, si es pot, la pesca a la Mediterrània Occidental, i evidentment, si tot va bé, en parlarem amb l'Antoni Marzoa d'aquí uns minuts. I parlarem també amb l'Oriol Bassa, enginyer de forest. Ara que arenys ens cauen els arbres, no?, dels parcs públics, i que hem passat un estiu on les temperatures han estat altíssimes i on l'evaporació d'aigua ha estat també molt elevada i on hi ha hagut incendis importants i s'ha posat en relleu la importància de la gestió forestal. Doncs ara que mirem ja l'hivern, encara no hi hem arribat perquè encara ens esperen calorades, però ara que mirem l'hivern i hem de començar a treballar per l'estiu vinent, doncs intentarem posar algunes bases per mirar de fer bé les coses. Tot això abans a una tertúlia que ens acompanyarà a partir de les 10 del matí i d'un llibre, una mica de novel·la de literatura que farem amb la Lourdes Cazorla. Si ens voleu acompanyar, diré la vostra, 93 795 79 12. El primer que fem és fer un cop d'ull a la previsió del temps. Temperatures altes, calor...
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: No, bon dia, Quim. Espera't un moment, no et saludis encara. Xato, un instant. Deixa'm acabar la frase. Temperatures altes i calor de cara al cap de setmana. Ara sí, saluda, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquest 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i, de retruc, també la possibilitat d'algunes precipitacions, que també seran molt benvingudes perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui, amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.
0: Doncs a un quart i cinc minuts de 10 del matí, som a Ràdio Arenys i, com us dèiem, més enllà d'aquesta previsió de temperatures que és alta i que d'alguna manera seguirà pujant, jo no sé com acabarà sent això, això com acabarà afectant això al mar, que ja l'està afectant. Precisament del mar en volem parlar arrel d'una proposta que ha fet una ONG ambientalista, segurament la ONG que més incidència té sobre la política europea, que és Oceana, i que ha instat el govern a no permetre que es pesqui per sobre dels 800 metres de profunditat al Mediterrani Occidental, és a dir, a la nostra Mediterrània, un fet que, evidentment, posa en risc el manteniment de la pesca, entre altres coses, perquè la gamba precisament comença a ser viable als 800 metres, 800-1200. Per tant, és una eina més, un intent més de marmar, de limitar, d'empobrir la pesca a la nostra zona i els pescadors de la nostra zona. Antoni Marzo, bon dia, benvingut. Com estàs, Antoni?
2: Hola, molt bon dia.
0: De fet, aquesta és una música que ja fa temps que sona. No és una cançó nova, és una cançó de fa temps, i torna un altre cop a intentar que el govern limiti la pesca per sota dels 800.
2: Sí, perquè és una mesura que es va implementar fa uns anys a l'Atlàntic, em sembla que fa 10 anys, que el 2024 es va fer la prova aquí a la Mediterrània, però ja sabent que no té sentit, dels 600 als 1.000 metres no hi ha vida, grans grups poblacionals mereixedors de protecció, el que hi ha són poliquetos, petits crustacis, i sobretot, tu ho apuntaves amb molt bon criteri i ja feies la conclusió, la gamba, que és el principal recurs de la flota pesquera de la Mediterrània, que significa més del 35% del volum de facturació. Aleshores, si la flota està sotmesa a mesures restrictives, que no són les que hi calen, el que calen són mesures de selectivitat, que són les que mira d'aplicar el sector pesquer, hem de recordar que a Catalunya tenim el que diuen FRAS, zones restringides a la pesca, de 500 quilòmetres quadrats per decisió de les pròpies confraries, de les pròpies flotes, de les pròpies microempreses familiars i les seves tripulacions des de fa temps. Que fem vedes també des de temps immemorials, que tenim tancaments espaials temporals i, com dic, definitius, que hem augmentat el tamany de malles per al peix i per la gamba, que estem utilitzant portes voladores per reduir qualsevol tipus d'impacte. Aquestes són les mesures assenyades, intel·ligents, i que et fan veure de manera clara que es busca l'equilibri entre els tres pilars de la política pesquera comuna, no? L'ambiental, l'econòmic i el més important de tots tres, que és el social. La pregunta que ens hem de fer és per què aquestes propostes restrictives, i sobretot quan es sap que aquí és la pesca més selectiva que hi ha, entre els 600 i els 1.000 metres, que és només a una única espècie, que no hi ha altre tipus de vida, que no hi ha sobrepesca amb aquesta activitat, que significa l'estructura primordial, capital, dels ingressos del sector pesquer, i que el sector ja porta molts anys, a més de les mesures que ha vingut aplicant de selectives, pues, amb mesures restrictives de reduir els dies que poden treballar, de reduir els quilos que poden capturar precisament de gamba, i es va fer un estudi a nivell de Catalunya de quin seria l'impacte d'aquesta mesura, i perderíem un altre, més d'un 15% més de dies, a sumar el 40% que ens han reduït, i a sobre la facturació en les 11 llotges que tenim a Catalunya es reduirien 12 milions d'euros l'any. Vol dir que la mitja per cada confraria amb flota de gamba seria de 1.120.000 euros menys de facturació cada any. És a dir, això és un impacte devastador, i jo el que vull preguntar és per quines

0: Sí, sí, i sense, perquè no ho poden fer, lògicament, però sense ser capaços d'explicar quins són els veritables objectius. Jo vull recordar, jo et feia una pregunta de quin és el veritable objectiu, que no ens contestaran. I jo faig una altra consideració. Les organitzacions no governamentals tenen un pes específic amb la capacitat decisòria de les polítiques comunitàries que no té cap justificació de cap tipus, i menys a nivell jurídic. Diuen que són els representants de la societat civil. Els representants de la societat civil estan en el Parlament de Catalunya, en el nostre cas, en el Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu, que són les persones que els ciutadans seleccionem perquè ens representin a nosaltres com a societat civil. Les organitzacions no governamentals, ningú sap quines són les seves fonts de finançament, no són mai clares, i tot i això, aleshores, no sabem quins són els seus veritables objectius. Però, com dic, Brussel·les sempre els hi ha donat històricament un pes decisori que no s'explica de cap de les maneres.
1: Mira, estava mirant aquí una mica la història d'Oceana i m'ha sobtat molt, no?, perquè comencem a agafar una miqueta i entendre qui hi ha darrere d'aquesta entitat. Doncs, bueno, hi ha molts diners darrere d'aquesta entitat. Per exemple, l'impulsor d'Oceana a Estats Units, fusionant-se amb una ONG que petita ONG que tenia, és l'actor nord-americà Ted Danson, aquell que va fer Cheers i que ha fet pel·lícules de... cap a l'humor. És a dir, darrere d'aquesta entitat hi ha molta pasta, molta gent molt important i moltes ganes de tenir influència política.
0: Sí, i de distreure el discurs, distreure l'opinió pública dels veritables problemes que tenim i focalitzar-los en aquells col·lectius que tenen un pes social minso, encara que tenen un pes econòmic molt important, però clar, sempre es mira, sobretot els polítics i la mateixa societat, el número de nacionals afectats. Els pescadors són pocs, però en canvi, com sempre recordem, generem de 5 a 10 llocs de treball en les activitats de terra, i un estudi que va encarregar el nostre departament fa 2 anys a la Pompeu Fabra demostra que cada euro que genera l'activitat pesquera a la seva base es multiplica per 7 en el teixit productiu de Catalunya. Vull dir, tot això és el que no es té en compte. Però, clar, aquestes grans capacitats financeres, aquests grans interessos que subvencionen, que financien a les organitzacions no governamentals en la seva immensa majoria, doncs, lògicament, fan servir un màrqueting diferent i senyalen aquell que té menys capacitat per contestar i defensar-se. El pescador el que fa i sap fer és anar a pescar i estar en un entorn que és el més complicat, el desenvolupament de qualsevol activitat humana, més complicat que no pas l'espai, i per subministrar-nos d'un producte de la màxima qualitat i que ens és absolutament necessari. Mm-hmm. Europa necessita d'una estratègia alimentària i el que no pot és continuar desfent-se del seu actiu principal, la seva capacitat productiva en el sector primari d'aliments, per a la vegada subministrar l'actiu econòmic més important, que és el que som com a mercat a nivell mundial. La globalització fa temps que ha fracassat i el que no podem és estar important entre el 70-80% dels aliments que ens fan falta per viure, quan resulta que tenim pagesos, ramaders, aqüicultors, pescadors que produeixen sota les normes més exigents, hiperbòliques, que hi ha a tot el món, que són les de la Unió Europea, i que juguen precisament contra els seus productors i ens posen a nosaltres com a consumidors, com a ciutadans, en mans de pescadors, d'agricultors, de ramaders, de pagesos, que no produeixen sota aquestes exigències respectuoses i amb criteris des de la sostenibilitat. Aleshores, un no entén cap a on anem, no? Clar. Això no és la construcció de la Casa Europa, és la destrucció total i absoluta, i a més injectant-nos verí en vena per deixar-nos caure per inanició i poder dir, ai, mira, veus, estaven tan cardats que no hem pogut fer res per ells. No és veritat. Tenim els millors professionals, els més seriosos, més respectuosos. Històricament, no pas perquè, a més, tenen que complir aquestes normatives. Històricament, els pescadors sempre han sigut referència a nivell normatiu. Estan reconeguts des de l'edat mitjana, les nostres confraries, com a ordenaments jurídics preexistents.

0: mèrits a les estructures de l'estat modern. Tot això sembla que també molesta o no es vol conèixer. I aquesta és la realitat, i el que hem de fer és ser capaços de cobrir-nos, protegir-nos com a consumidors, com a societat, i garantir la sostenibilitat del nostre estat del benestar. Ho estem desmuntant.
1: Doncs aquesta és la situació en la que es troba la pesca. Per cert, amb arrossegament en veda, no, Antoni, aquests dies, des del 31, des de l'1 de setembre, 31 d'agost, 1 de setembre, per aquí va anar, no?
0: Sí, sí. Estarem un mes més amarrats, com fan la resta de confraries. Estem fent vedes que van entre 2 i 2 mesos i mig a l'any. A més de que ens deixen treballar només entre 130 i 140 dies. Recordem, fa 2 anys volien deixar-nos treballar només 27 dies, i això en Roman Paladino vol dir que et volen liquidat, i l'any passat ens van dir reducció de 2/3, només 9 dies. Jo el que m'agradaria és que els tècnics i funcionaris de la DG Mare, de la comissió, fossin conseqüents, fossin valents i diguessin: ens volem carregar la pesca. Per què? No ho sabem. Estem responent també, com les organitzacions no governamentals, a aquells interessos multimilionaris que busquen altres coses, i que quan hagin acabat amb la nostra capacitat productiva, amb els nostres pescadors, pagesos i ramaders, doncs buscaran altres objectius, però que ho estan desmuntant tot, i ens hem de rebel·lar com a societat.
1: Només una dada més, impulsor de Xavi d'Oceana Europa, el mallorquí Xavier Pastor, us sonarà el nom perquè va ser president de Greenpeace des de l'any 82, es va incorporar a Oceana l'any 2003 i fins al 2014 va estar dirigint aquesta entitat aquí a Europa. Vull dir que, bueno, ja posem noms aquí al darrere de tota aquesta, bueno, de tota aquesta entitat. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Estem en contacte i seguirem informant i donant visibilitat al sector i denunciant les injustícies que afecten el sector pesquer i el sector primari en general. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, Josep Maria. Una abraçada.
1: Igualment, ara, bon dia.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: L'actualitat a la ràdio.

0: Dos quarts i quatre minuts a 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Què tal, Oriol Leo? Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Joana Maria.
0: Com va el dia avui? Com va el setembre?
1: Bé, de moment...
0: Encara no l'han esgarrat, eh?
1: Mogut, amb sí. Començat mogut, que si cauen arbres, que
0: home,
1: si...
0: apunyalen gent.
1: Apunyalaments, plens extraordinaris.
0: Home, i tant, sí, sí.
1: Començat, havia que pugui una setmana tranquil·la.
0: Sí, aviam,
1: doncs,
0: fet.
1: Doncs no.
0: No. Bueno, aquí...
1: Va, avui sí, avui de moment.
0: Toquem fusta?
1: Fusta, ferro, alumini, toca el que vulguis.
0: Sí.
1: Que de moment anem bé.
0: Escolta'm, que coses, jo ara m'estic mirant la web municipal, però ara estem caçant coloms, cosa que ja tocava, perquè estava el poble... Diu, n'han agafat 201.
1: Un.
0: Ja han comptat, tant tio ja...
1: Sí, clar.
0: 43, 44, 45, 46...
1: Jo crec que us hem comptat les potes i han dividit per dos.
0: Per dos. I després, que si voleu participar a la vostra entitat, està obert el termini perquè presenteu el formulari.
1: Sí.
0: Això és molt important.
1: Estàs banda l'11 de setembre, eh?
0: Sí, que és aquest acte que fem tan nostrat allà al...
1: Aquí a la escalinata del
0: balcó
1: del
0: xifler, no? L'entrega floral i tal. Però què més coses, va? Què més explica el dia?
1: Mira, avui també explicarem que toca fer valoració del festival de jazz, que ja s'ha acabat. I bé, aquest any han tingut un 75% d'aforament, una mitjana de 350 persones per concert. Això sí, sempre amb diferents estils de jazz. Aquest 75% és un percentatge inferior al de l'edició anterior i des de Cultura assenyalen que la resposta de públic ha estat bona, però que, clar, l'acabó. Que és el que ha fet minvar la presència de gent a tot arreu, doncs també ha afectat aquí. És que és això, ahir em sembla que ho comentaves també al programa, és que aquest estiu no venia de gust fer res ni a la nit.
0: Sí, gens.
1: I la gent que hi ha anat ho ha passat molt bé, ha gaudit moltíssim, la qualitat era molt bona, però n'hi ha anat una mica menys de gent perquè feia molt calor.
0: De fet, en general, aquest estiu feia més mandra fer qualsevol cosa. Jo anava mirant allò de del termòmetre d'aquest que tens el rellotge o el telèfon o allà on tal, i hi havia nits que no baixava, és a dir, eren quarts d'una de la matinada, una de la matinada, i estàvem a 27 graus.
1: I 28.
0: Què deies, hòstia, si és que és de nit, és que ara hauríem d'estar a 19, 20.
1: Però tranquil, que amb l'eclipsi, només amb un minut que es va amagar el sol, tenien que baixar 8 o 10 graus
0: la temperatura. Sí. Bueno, l'eclipsi...
1: Dius, no baixem tota la nit,
0: que
1: estem tota la nit amb el sol a l'altre cantó del planeta, i no ens baixa la temperatura. Ara amb l'eclipsi ens en baixarà 5 o 10, i al final no va baixar res.
0: Que va tancar gent, per anar a veure l'eclipsi.
1: Sí.
0: Que va tancar gent,
1: Tancar botigues, vols dir, tancar establiments...
0: I serveis públics. Que van tancar, amb dos... Com deia aquell... Amb dos collons. Ens anem a veure l'eclipsi, tu. Pam! Cerrojazo. Hòstia, però què és això? O sigui... No? Pues tanquem també quan anem... Tanquem el país quan anem a veure la Champions. No, tanquem perquè ens agrada el futbol.
1: Clar.
0: No?
1: Per què no?
0: Clar.
1: Això és un precedent.
0: Sí, és el primer pas.
1: Clar.
0: Tanco perquè me'n vaig... Perquè hi ha ple municipal. També podríem fer-ho, això.
1: Podríem.
0: O sigui...
1: Bé, les raons poden ser mil. Qualsevol persona li agradarà una cosa o altra.
0: Sí. No, el de l'eclipsi va ser... Des dels de TV3 fem programes especials? Un programa especial perquè hi ha un eclipsi. Hola? És que no n'hi haurà un altre fins l'any 2180.
1: Aquí no.
0: L'any vinent a Cádiz, tu.
1: Clar, aquí no, però en un altre cantó...
0: Sí. Hola? Jo entenc que a l'edat mitjana, que la gent no es movia de casa seva... Clar, si no veia l'eclipsi, ja no en veia cap més. Clar. Ni ell, ni els fills, ni els nets. Però avui en dia, que tenim la tele, l'internet, càmeres a tot arreu... Vull dir, a veure, eclipsis... Va haver una tia que em va veure 43, em portava.
1: Mm-hmm. Si ets aficionat...
0: No, tu, doncs pues, tanquem. I poseu... Pegau a la porta. Ens hem de veure l'eclipsi. Molt bé, tu.
1: Que bé que t'ha anat que et digués eclipsi jo ara,
0: Home, aquelles coses que...
1: Bueno, ha anat bé.
0: Sí. I conec algun idiota que es va treure les ulleres i després ho explicava. No, jo vaig treure les ulleres.
1: I està bé?
0: Bueno, ja no estava bé abans. Però
1: no,
0: de
1: la
0: ulls,
1: vista, vull dir.
0: Estava ja... Ah, dels ulls, de la vista. No ho sé, jo diu que sí, però...
1: No, perquè és realment era molt perillós, això.
0: Sí. Bueno, de la vista, diu que sí. De l'altre, ja no estava bé abans. Vull dir que ja, tant se va. Bueno, què més, va?
1: Vinga, també explicarem que l'Associació Gai Intercultural d'Arenys compleix un any.
0: Molt bé, sí. Enhorabona.
1: I ho celebren, aquest proper cap de setmana, una trobada entre la ciutadania i les persones que al llarg d'aquest primer any han passat per l'espai del carrer Bonaire 6, faran un berenar, una exposició, també sortejos, vendes de peces artístiques que s'hi han fet durant l'any, també un aperitiu, ambientació musical. Aquesta festa d'aniversari és dissabte a les 6 de la tarda. A la seva seu van arrencar amb 3 tallers, ara fa un any, i ara ja ofereixen una dotzena d'activitats en la seva programació. Hi ha el taller de ceràmica, també pintura creativa, un curs d'art en anglès per a infants, i també hi ha novetats, com un taller d'aquarela. En activitats intel·lectuals hi ha un curs de mitologia catalana i també se'n farà un de gratuït per ensenyar a crear un blog web i un de podcast, també d'astrologia, diàlegs filosòfics, qigong, també perruqueria. Bé, un aniversari que és també un moment per fer valoració de tot aquest projecte, de tot aquest any. O Mayra Beltrán, que és fundadora d'aquesta associació, la Intercultural, fa aquest balanç amb satisfacció per la consolidació de l'espai i de les activitats en un municipi que li ha brindat una molt bona resposta.
2: Bé, la veritat, jo pensava que, o una mica per la gent, no? Per parlar amb la gent, sí que hi havia un reclam d'espais com aquests, malgrat Arenys ja saps que també és un poble molt actiu i en altres espais culturals, etc. Però nosaltres hem intentat oferir altres tipus d'activitats i com que el poble ja té aquesta dinàmica tan cultural, la gent és tan curiosa, sempre té ganes d'aprendre, llavors jo crec que per això ha estat també un èxit.
1: Doncs la fundadora de l'espai, que ja intuïa que Arenys hi havia aquesta necessitat d'un espai com és la Intercultural, però no esperava que la consolidació del projecte fos tan ràpida i amb tan bona acceptació per part de la ciutadania.
0: L'Intercultural està al costat de la biblioteca, si no m'equivoco.
1: Al carrer Bonaire. Carrer Bonaire 6.
0: Sí, allà al costat de la biblioteca. Per tant, si algú té curiositat per saber, per poder participar, per poder s'informar, doncs gairebé paret en paret amb la biblioteca, davant del casalet, és on hi ha... la Intercultural, que han fet tallers de ceràmica. Això, els tallers de ceràmica sort que s'ha normalitzat, perquè
1: hi va haver
0: un boom amb els tallers de ceràmica, que tothom anava a fer tallers de ceràmica, tothom va veure agost i ja tothom s'imaginava, ja ho veien allà.
1: Clar, i no
0: després la vida et situa la realitat i ja s'ha redimensionat l'afició a la ceràmica.
1: Com ho ha de fer pa? Que per la pandèmia tothom feia pa a casa.
0: Hòstia, fer pa i no ho entès mai.
1: Ara ja no en fa ningú.
0: Home, no.
1: Però per la pandèmia tothom va aprendre a fer pa a casa.
0: Sí, home, és que lo del pa... Jo lo del pa no ho he entès mai. És a dir, no és que fas... Jo no he fet pa en ma vida, gràcies a Déu. I em miraven malament. Tu no fas pa.
1: No fas pa,
0: tu. Eres un senyalat. Tu no fas pa. Hòstia. No, però si és que el pa a casa és boníssim. Tens 8 hores a la màquina aquesta, coent tota la nit, i et surt un pa que no és ben bé com el del... Però
1: és bo.
0: Però és més... Home, no fotis. Ves a la benzinera, que per 50 cèntims et donen una barra que... No, el de fer pa és un fenomen que no l'he entès mai. O sigui, no, hi ha coses que no cal fer-les. Hi ha coses... O sigui, la vida, l'evolució social, ja et dona solucions als problemes, no? El problema de, hòstia, hem de menjar pa. Forn, de tota la vida.
1: Clar, és que per això ho venen.
0: No, ho fem a casa. No. A casa es fa altres coses. Fes puzzles, jo què sé.
1: Això sí.
0: Però no ho facis, però pa. Fem un pa.
1: Ceràmica sí, per això.
0: Et menjaves cada... Anaves a sopar a casa dels amics... El menjaves cada merda. No, és que l'hem fet nosaltres. I encara havies de fer cara...
1: De que era bo.
0: De que era bo, no, que bo. Bueno.
1: Bo no, però natural.
0: Si li poses oli, queda més tubet.
1: Clar.
0: Hòstia.
1: Clar, perquè tenies aquest perill, que clar, ho fas a casa, però després allò no puja com ha de pujar. Que els que en saben fer ho fan molt bé, però...
0: És que era una cosa...
1: Dens,
0: no?
1: Quedava un pa dens.
0: Home, per fer sopes. Sopa de pa.
1: Sopa de pa.
0: I que fossin mala postguerra.
1: Sopa de pa.
0: Saps? Sí.
1: No fotem.
0: Bueno, això, que no feu pa, aneu al forn de tota la vida, que el pa tampoc és tan car, i cuideu la salut. Què més?
1: Vailets de Cinera, saps qui són?
0: Sí, són uns castellers.
1: Castellers, molt bé, Josep Maria, aprovat. Comencen temporada d'assajos i actuacions i comencen aquest vespre mateix, i saps on ho fan? Arenys de Munt.
0: Molt bé.
1: Perquè la colla engloba els dos Arenys. L'inici és un taller a les 7 del vespre d'avui al Mercat Municipal d'Arenys de Munt.
0: Molt bé.
1: S'hi pot anar sense avisar, sense compromís, i l'objectiu és tenir presència a Arenys de Munt, ja que hi ha molts castellers d'aquest municipi, i de fet Cinera també pot fer referència al poble veí. Ho explica Aran Gasó, que és el cap de colla dels Vailets de Cinera.
3: Al final, el punt d'una colla castellera és ser molts, i també teníem molta gent d'Arenys de Munt dins la colla que s'ha animat, i també part de veu d'aquesta gent que vam decidir ser la colla dels dos Arenys per tenir tothom. Doncs pues bueno, pues som més gent i com més siguem, més riurem, que se'n diu. I pues clar, pues de moment, com que totes les activitats les havíem fet aquí a Arenys, vam decidir fer una primera mostra de presència a Arenys de Munt. També tenim previstes un dia d'aquests que ja hem de penjar cartell, una xerrada al Casal Norai, també aquí a Arenys. Pues escalfar motors i arrencar-ho tot.
1: I justament és a Arenys de Munt on també la colla farà les primeres actuacions de la temporada. Mira, aquest dissabte dia 5 actuen a la Breda de les 5 Roses i l'endemà, el diumenge dia 6, fan un assaig obert al parc de Can Jaupí, a l'esplanada del Monument a la Independència. Tot plegat ho fan perquè la setmana vinent, el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, volen actuar a la plaça de l'Església, també d'Arenys de Munt.
0: Molt bé, doncs escolta'm, apunteu-vos això dels castells i evidentment engruixiu aquesta bogeria social que hi ha en aquest país, en la cosa dels castells i, bueno, això, de quin color porta la samarreta aquests, ho sabem?
1: Ah, no, encara no. No? Això és, no, és que tot això és un, és
0: clar,
1: un
0: no,
1: procés.
0: No, perquè això s'ha de...
1: És bueno. Per tenir camisa, sí? Per tenir camisa i ser oficialment una colla castellera, primer han d'haver passat unes passes, han d'haver aixecat determinats castells, i després a partir d'aquí tens camisa, comences a ser considerada una colla castellera. De moment estan iniciant tot aquest procés, per tant, no tenen un color encara de camisa.
0: Doncs escolta'm, bueno, quan hagin aixecat ja els castells que toqui, ja sabrem el color de la camisa que els correspon, que no sé si tu diu algú, o esculls tu, no sé com
1: no,
0: ho
1: això. No, ho esculls tu, per exemple, els castellers de Gal Maresme doncs porten un vermell maduixa, són sí. maduixots de Gal Maresme. Bé, cadascú suposo que ho tria, no sé, en funció de la història, dels interessos, aquí, no sé, potser aquí tocaria un blanc de puntes blau de mar, o alguna
0: sí.
1: cosa d'aquestes.
0: Ah, veus, també seria... I anava a dir taronja.
1: Taronja per què?
0: Perquè és xulo. A mi m'agrada el taronja.
1: Però és que hi ha alguna relació amb la nostra Cinera.
0: Taronja de... El Calissai no era un licor de taronja? De pell de taronja? Era un, creo, era un licor d'herbes. No, però aquí es feia l'orangina. Era un licor que feien també aquí a Mollfulleda. Que es feia amb taronges. Va. Ja està.
1: Ja està. Ja ho tenim. No, sí, de seguida trobes relació amb
0: ja
1: tot.
0: Està.
1: Gràcies
0: ja
1: a Déu.
0: Molt bé. I què més, va?
1: No, res. T'explico que parlarem d'esports,
0: sí?
1: També.
0: Vinga.
1: Doncs vinga, que aquest cap de setmana tornen els entrenaments al Club Nàutic. La primera competició és a tocar per als regatistes d'Òptimis, perquè comencen la temporada aquí a Arenys, al Memorial Estruc, que és el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Per tant, doncs, comencen a practicar, comencen a entrenar, perquè això ho tenen ja mateix aquí a la cantonada. També farem balanç de com ha anat aquest estiu amb els diferents casals, campus que feien. Tot plegat, doncs, ho comentarem. Tenim declaracions de Mònica Zon, que és la directora esportiva del Nàutic.
0: Doncs vinga, que ho regategin molt bé. No?
1: Sí. I aquí, doncs... Regatejar. Clar. Fer regates és regatejar?
0: Suposo, no? No sé, ho podem...
1: Navegar
0: és una cosa i fer regates és una altra. Clar, una cosa és competir i una altra cosa és passejar-se, no? I aquests van a fer competir. Bé, no ho sé, que s'ho passin bé,
1: regategin.
0: Tu. Que
1: regategin.
0: Que tinguin vents favorables.
1: Això sí, això sempre. Ells estan sempre molt pendents de la previsió del vent, de la previsió i de l'estat del mar. Això ho tenen en el seu dia a dia. Això.
0: Com a bons marines. Gràcies, Oriol.
1: Gràcies a tu.
4: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Som a pocs minuts d'arribar, a 8 minuts d'arribar a les 10 en punt de matí. Seguim aquí a Ràdio Arenys. Ara mirava una notícia del diari que parla d'aquesta dorsal africana que tornarà a portar novament temperatures altes a casa nostra. Aquest cap de setmana s'espera que dissabte i diumenge, sobretot, puguem tornar a registrar en alguna zona del país temperatures de fins a 40 graus i que fan que aquest estiu, que ha estat molt dur de viure, molt dur de passar, ha sigut un estiu molt calorós arreu i molt sec, es resisteixi a deixar-nos. No sé si hi ha una explicació i no sé quina afectació està tenint en general els reservoris d'aigua i també el medi natural. L'Oriol Bassa és enginyer de Forest. Oriol, molt bon dia i benvingut.
14: Hola, bon dia.
0: I gràcies per atendre'ns. L'estiu que va arribar una mica tard, no va arribar pas d'hora aquest any, però que va arribar amb molta força i que bueno, s'ha mantingut aquí a dalt i que sembla que s'hi mantindrà com a mínim durant les properes setmanes.
14: De fet, jo et diria que no tenim clar quan s'anirà a l'estiu, perquè jo recordo el començament de tot, que deia, hi havia certes previsions que deien que a partir de la segona quinzena d'agost baixarien les temperatures, seria un agost plujós...
0: Sí.
14: I sí, ha plogut alguna cosa, però tot això res de res.
0: I això, què? És a dir, com afecta? Quin peatge ens està fent pagar i ens farà pagar en un futur, Oriol?
14: Doncs la meva previsió, espero que no espanti ningú, és que allò que esperàvem el 2050 sembla ser que ho tindrem el 2030 o abans. És a dir, allò de l'1 de maig al 30 de setembre, de temperatures molt altes i molta calor, i no, ja no onades, sinó que l'altre dia en deia un company del sector forestal que diu més que onades sembla marea ja, marea de calor, perquè que és una gran intensitat. I els nostres boscos estan patint el límit, però no només els boscos, estan patint les classes més desfavorides, la gent que no té aire condicionat, la gent que treballa al carrer, estem estressant molt la nostra societat. I el més increïble és que no estem prenent les mesures que hem de prendre, perquè si la solució és crear dessaladores, doncs el que estem fent és incrementar la despesa energètica i que per tant, el que estem fent encara és que s'incrementin aquestes temperatures amb l'increment de CO2 i tal. No. I llavors, doncs és complicat, perquè la societat es mou molt lenta. La societat es mou, però molt lenta.
0: Sí.
14: Les administracions es mouen més lentes encara i és que necessitem solucions per demà. Vull dir, hauríem d'estar començant ja a fer aïllaments dels habitatges, no per fred, sinó per calor, i hauríem d'estar començant a fer refugis de veritat. A mi, com veig que hi ha ajuntaments que publiquen refugis climàtics de biblioteques que tanquen el mes d'agost, doncs se'm posen els pocs pèls que tinc de punta.
0: Això és el que ha passat a molts municipis, al nostre també, és que en si mateixa no tancava, però moltes hores estava, sí que és veritat que estava tancada, i per tant el refugi climàtic era relatiu. Què és el que hauríem de fer? És a dir, més enllà de tenir refugis climàtics que estiguessin les 24 hores del dia, o com a mínim 18 de les 24, què és el que hauríem de fer?
14: Doncs mira, jo com a professional de medi ambient, com a consultor, estem treballant amb alguns municipis per crear allò que en diem un atles del canvi climàtic en el municipi. És a dir, anem a treballar i a buscar quines són les zones, que molts ja les tenim al cap, però no les tenim en quina quantitat, aquelles zones que són més sensibles al canvi climàtic. Per exemple, tots els edificis de plurifamiliars, de classe mitja, classe baixa, que estan orientats al sud, hem de començar a crear el que serien els eixos verds per connectar el que serien els centres amb tot el que serien, doncs, el que serien els casals d'avis, el CAP, la biblioteca, la piscina. Hem de començar a fer tota una sèrie de millorar unes estructures urbanes perquè això no es podrà resistir, vull dir, i no podrem migrar, perquè és que estarem tota la gran part del sud d'Europa i del centre, perquè França està igual, Alemanya està igual, Suècia fa 2 anys que està així. Per tant, ens hem d'adaptar al canvi climàtic i ho hem de fer-ho seriosament, i no s'hi val fer un brindis al sol com ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb algunes coses, sinó que s'ha de fer uns programes seriosos i s'ha d'invertir molts de diners. I és una cosa que ho hem de fer sí o sí, no és una cosa que puguem... Que hi hagi un partit populista que digui el canvi climàtic és culpa dels ecologistes, no? Com deia algú a Madrid, sí. No? Els incendis. Pues tot això no, tot això s'haurà de... S'ha de posar en pràctica una manera diferent d'entendre els nostres municipis. Jo penso que hi ha d'haver una revolució ambiental i hem d'adaptar el nostre territori per resistir això i perquè és que no se n'anirà més.
0: Clar, aquí ja em parles d'adaptar cases, és a dir, aïllar adequadament edificis. Això és socialment i econòmicament molt costós.
14: Sí, clar, però ho hem de fer-ho. De fet, ja s'ha fet proves. Per exemple, a Barcelona ciutat, a la banda de Tocana Sant Adrià, s'han adaptat blocs de pisos per reduir l'impacte de la calor i també l'impacte del fred, i s'ha vist que es reduïa cap a un 40% la despesa energètica. Per tant, a més és que és molt curiós, perquè la gent que té diners, les classes altes, la classe mitja alta ho està fent, està adaptant les seves cases, està posant més aire condicionat, està posant geotèrmia, està posant moltes infraestructures, piscines d'aigua salada, està posant moltes infraestructures que li permetin, com a mínim, que l'impacte que tenen aquestes altes temperatures sigui molt menor a casa. Doncs la comunitat ens hem de moure també perquè la resta de classes socials doncs, assoleixin un mínim de poder viure i sobreviure en condicions. Clar. I, per tant, hem de començar a fer aquestes actuacions. Jo penso, per exemple, que pensar en els refugis climàtics de veritat, no allò que estem fent ara, que és, en alguns casos és molt greenwashing, és propaganda, sinó fer dissenyar arbredes importants que puguin tenir una reducció del clima de 10 graus, 12 graus, 15 graus, això és importantíssim que ho fem.
0: Doncs ho anirem repetint. Oriol, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Que passis un molt bon dia i moltes gràcies.
14: A vosaltres. Adéu-siau.
15: Notícies en xarxa.
16: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
17: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
16: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa.
13: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
18: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
13: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
19: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
20: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
21: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
22: Ràdio Arenys.
0: Són les 10 i 5 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Els dijous farem, com la temporada passada, una aproximació al món de la literatura, dels llibres, de les propostes literàries. Ho farem, com ho hem fet les últimes temporades, amb la Lourdes Cazorla i amb la Montserrat Fonoll, que cada 15 dies vindran a fer-nos una proposta literària i l'altra un seguit de recomanacions al voltant d'una temàtica comuna. Això ho començarem la setmana vinent amb la Montserrat Fonoll, que vindrà aquí a la ràdio dijous vinent, dia 10, a fer el primer espai, però no volem a la primera setmana saltar-nos aquest compromís que tenim a la promoció de la lectura i de la literatura. És per això que hem anat a buscar un dels espais que vam fer amb la Lourdes Cazorla el passat mes de maig i recordar-vos aquesta proposta que ens va portar ella aquí mateix al programa. Lourdes, benvinguda.
23: Hola, molt bon dia.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos.
23: A vosaltres, per comptar amb mi.
0: Un dimarts més ens agrada endinsar-nos en el món de la literatura i fer-ho, com fem sovint, des de l'explicació, l'anàlisi d'una proposta, d'una novel·la.
23: Sí, mira, avui... és una novel·la que fa molt poc que me l'he llegida i vaig pensar, l'has de compartir, L'has de compartir. Es titula El peix de la neu.
0: Sí.
23: I és d'un autor quebequès que es diu Christian Guay Poliquin. O Poliquin, no sé.
0: Polialgo. Bueno. Sí.
23: És considerat una de les promeses de la literatura canadenca en llengua francesa. Ja no recitaré aquí tots els premis que ja ha obtingut, és jove, i bé, doncs és un autor que promet. Mira, la novel·la, tal com el títol diu, El peix de la neu, la novel·la té la durada d'un hivern marcat per una gran pana d'electricitat.
0: D'acord.
23: Que canvia el món tal i com el coneixen els personatges, impulsa en el narrador a retornar al poble de la seva infantesa per tenir el recolzament de la família, del pare, dels oncles, dels tiets. Es pot deduir que va marxar sense deixar res enrere i sense voluntat de tornar en el poble, si no fos per aquesta situació anòmala. Just en el moment que ell arriba, Què passa? Doncs això ho sabem gràcies a un flashback. Té un accident. Té un accident que li provoca unes greus lesions a les cames, que dubta que pugui tornar a caminar, que el postren en el llit. I és aquí on comença la narració pròpiament dita. Aquest protagonista, impedit, serà atès precàriament per la Maria, una veterinària amiga de la infància, i pel seu company farmacèutic, en Josep, també un amic de la infància. Llavors el porten a una casa a prop del bosc, que hi haurà un senyor ja gran, bastant sorrut, que es diu en Matías, que no és del poble, però que s'ha trobat amb aquesta situació allà.
0: Sí.
23: Llavors ell s'encarregarà d'aquest noi de la, i de, del dia a dia d'ells dos en un hivern molt, molt cru. Estan retinguts per aquest hivern implacable i junts hauran d'afrontar el fred i també l'avorriment. Perquè, clar, mentre això, doncs, ja s'estableix una relació, doncs, que es mou entre la desconfiança i la necessitat que tenen l'un de l'altre per sobreviure. Els primers compassos de la novel·la són simplement aquest nou món on el protagonista, que no té nom,
0: ah, la novel·la, molt curiós.
23: Molt curiós. Tots els altres tenen nom.
0: Ell no. Eh?
23: Però ell no. Doncs aquest protagonista està tancat amb un doble aïllament. Un aïllament extern provocat per la neu i l'hivern, i l'intern, la impossibilitat de sortir del llit. En Batia serà, com hem dit, el que tindrà cura. Però per què fa això, en Maties? Doncs perquè li han fet la promesa que quan pugui abandonar el poble en el primer comboi, ell s'hi podrà afegir.
0: D'acord.
23: Per què té aquesta necessitat en Maties? Doncs perquè té la seva dona a la ciutat malalta i llavors ell hi vol anar. Uh-huh. Està esperant a una veïna que el vingui a buscar. Per... Impossible.
0: Clar.
23: Impossible. Aquest protagonista està en xoc després de l'accident. Ell, de ment, és poc parlador, però això encara...
0: Encara el fa més distant.
23: No li agraeix res, pràcticament no parla, simplement l'observa. Són presoners gairebé l'un de l'altre. Els dos homes es troben en aquesta vella casa situada a les afores del poble, amb un espai que es diu veranda d'aquesta casa. Bé, són éssers completament desconeguts i de tant en tant els veïns s'hi acosten al poble per veure'ls i per tenir cura de les ferides del nom i, a més, per portar els subministraments, perquè, clar, el Maties és vell,
0: clar.
23: L'altre no es pot moure,
0: imagina't,
23: doncs necessiten clar. De l'ajuda dels de fora. Bé, la seva relació, com he dit, s'anirà movent entre la desconfiança que els genera i mentre la gent del poble els ajuda, doncs, amb llenya i menjar. És un escenari post-apocalíptic, eh? És un... Però precisament en un escenari així és on es comença a veure els comportaments humans.
0: Clar.
23: Com
0: on
23: la
0: surt
23: gent,
0: la personalitat de
23: la gent. Eh? Llavors, apareixen algunes situacions egoïstes que exceptuen la solitud del protagonista, i però el que passa que acabem veient doncs, que tothom vol marxar del poble.
0: Clar.
23: Tothom vol marxar del poble. Fins al punt que quan el protagonista es pugui valer, doncs ell farà el mateix i tampoc mirarà enrere. Uh-huh. Eh? Pensant en la gent doncs, que també l'ha ajudat.
0: Clar.
23: Està clar, perquè també l'han ajudat.
0: Sí, sí.
23: Bé, el paisatge és blanc, majoritàriament silenciós, és angoixant i quasi claustrofòbic, a banda de la immensitat de l'espai que ells veuen des de dalt de la casa.
0: Uh-huh.
23: Immens.
0: Brutal.
23: Brutal, però esfereïdor. Què passa aquí? Que la neu és la gran protagonista. És aquest pes de la neu, d'aquesta novel·la narrada en primera persona. Eh? Sembla que estiguem davant d'una trama completament estàtica. Perquè dius...
0: Bueno, sí, bueno, és, no es poden moure,
23: no,
0: on
23: no
0: està el llit...
23: Aquí tenim un espai, un mar blanc, on fa la sensació que no passa res. Però aquest escriptor Guy Pockelin
0: fa molt bé.
23: Sap mantenir una tensió constant que fa que nosaltres, el lector, esperem en qualsevol moment que els fets es precipitaran i passarà quelcom de vital importància. I passar? Passa.
0: Passa.
23: I molt. Veurem, sobretot, l'evolució de la relació d'aquests dos homes, doncs que, com es va capgirant i es van intercanviant els papers. Són totes aquestes actuacions que veiem que floreixen del passat. Moltes d'elles floreixen del passat que està amagat.
0: Sí.
23: I entre això i un futur que han de triar.
0: Val.
23: Llavors, què passa aquí? Que el pes de la neu, el pes de la neu, és el que marca aquesta novel·la. Per això, d'aquí tenim el títol. I a la neu no se li pot amagar res, perquè, clar, tu vas trepitjant, vas deixant les petjades...
0: Sempre queda petjada, sempre queda resta. Petjades.
23: Ells, des de dalt, veuen desfilar els altres, què van fent, què van desfilant... És molt bona, eh? És molt bona, no? S'ha de llegir, clar, de debò. I, com he dit, doncs no se sap el nom del protagonista. La resta dels noms sí que se sap, per exemple, Josep, Maria... però tots els líders del poble acaben fugint.
0: Imagina't.
23: Excepte el cuidador, en Maties. També hi ha una massa amorfa, que és el poble, els habitants del poble, que se sap que hi són, però no es veuen mai. La família d'aquest noi també se sap que hi és, però no, no es veu. I, bé, tothom en fuig com si el poble fos l'opressor.
0: Val.
23: Llavors, tenim una estructura narrativa que es basa en uns capítols curtets que no són correlatius, eh? Estan agrupats en apartats, amb títols que fan referència a la història d'Ícar, que puja, i de Dècal, amb ascensions, i descensions com la vida del protagonista. Però, a més, aquests capítols curts estan anomenats per una enumeració que puja i baixa. I que nosaltres... Tu dius, i això?
0: Quin
23: sentit té, no? Doncs resulta que sí. Perquè marquen, cada capítol marca el gruix de la neu que hi ha en cada moment.
0: Vale.
23: És que, de debò, eh? Està feta minuciosament, està molt ben escrita. És una novel·la psicològica, podríem dir que és psicològica, no sé, de gènere, fins i tot de terror, perquè hi ha algun moment que... hi ha infinitat de referències a la Bíblia, al Paraís Perdut. Una novel·la de moltes preguntes i molt poques respostes, la veritat. Hi ha una lectura que es pot fer... que hi ha moltes capes, i que pot satisfer a molts tipus de lector. Una novel·la, doncs, amb un pes de la neu blanca, però una novel·la fosca, que ens farà patir des de l'inici fins al final. Notarem, aquesta angoixa dels personatges, la desesperació, l'aïllament que s'ofreix. Està escrita amb una prosa brillant, quasi poètica, en molts moments, però ens aporta una situació de lluita, de superació, d'amistat, d'estima, de resiliència i d'esperança.
0: Ah, molt bé.
23: D'esperança. Jo, la veritat, és una de les millors novel·les que he llegit en els últims mesos. Ens podem apuntar el nom d'aquest autor, Christian Wei Poliquen, perquè de continuar així ens sentirem a parlar molt en
0: molt
23: el futur. I no quedarà sepultat per una gruixuda capa de neu.
0: Doncs el pes de la neu.
23: El pes de la neu. A Periscopi.
0: Molt bé. Doncs el Periscopi, el pes de la neu, absolutament recomanable. Una novel·la que no us deixarà indiferents. No, això un cap de setmana.
23: Ens hi podem posar,
0: Un dia com el d'avui...
23: Tenim el damunt.
0: Lourdes, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
23: Gràcies a vosaltres i molta salut.
0: Igualment.

0: Vinga, va, que és un quart passats ja d'11 del matí. Taula rodona, recuperem, és un plaer recuperar les tertúlies i més poder-ho fer amb amics que tornen i que amb qui podem seguir conversant de qüestions que s'han sovintejat ara ja aquests mesos d'estiu. Joan Majó, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Com va tot, Joan?
1: Bé, sí? Passant una mica calor.
0: Home, com tothom, no? Fregits, què deia aquell?
1: Sí, i això que a mi m'agrada calor, eh?
0: Sí, sí, jo també. Bé, amb això som coincidents.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, jo sóc d'estiu. Ara ho dius i et peguen. No? A mi m'agrada l'estiu, pam! Però a mi m'agrada l'estiu.
1: Sí, a mi també.
0: Que passa que estic ja d'estiu fins als nassos, ja. Eh? Vull dir que jo...
1: És el que comentàvem. La humitat és el que et mata més que la calor, no?
0: Sí, sí, sí. Això és el que deia en Carles Pérez. Carles, bon dia, benvingut.
2: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
2: Bé, anar fent.
0: L'aixafogó, que se'n diu.
2: Això
0: ha quedat. L'aixafogó, eh? Que és allò que...
2: Sí, sí, la humitat aquesta que fa pujar 4 o 5 graus la temperatura sí. de confort, que es diu, no?
0: Sí, sí.
2: La sensació.
0: I què ens diferencia de... Perquè, clar, diuen... És que, clar, Andalusia, no? O al sud, a les Terres de l'Ebre, no cal anar tan avall. A les Terres de l'Ebre estan a 40 graus. Ja, però depèn del lloc de les Terres de l'Ebre.
2: Sí, però al costat dels rius no, eh? Tenen humitat, també, eh?
0: Sí. Però vull dir que estan allà, però et poses a l'ombra... Xavier sí. Febré, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Aquests jocs et poses a l'ombra... i dius, bueno, tens 40 graus igual, però això ja és una altra cosa. Aquí et pots posar l'ombra, el sol, a sol i serena, que no hi ha manera.
3: Jo, que sóc biguetà, sempre explico l'anècdota. La Festa Major de Vic és el 5 de juliol, quasi bé.
0: Sí.
3: I a l'estiu a Vic fa molta calor. Doncs un any va venir l'Orquestra Ciutat de Barcelona, llavors era, a tocar a la plaça de la Catedral a l'aire lliure, al vespre. Van dir mai més, van passar fred. Van passar fred. Perquè, clar, és que allà t'emportaves la jaqueteta, no? Clar, és molt diferent. I la calor... també una altra anècdota, si m'explica. Vaig anar a Egipte un any, a l'estiu, perquè era l'única temporada que hi podia anar. I em feia molta por, sempre. I vaig anar... Doncs el lloc que vaig passar més calor, més empipador, va ser de l'aeroport de Barcelona, Arenys. Allà no vaig... No, perquè hi ha una cosa seca, allò que t'emportes roba i no sues.
0: Sí, sí, sí.
3: Clar, doncs això que dieu, clar, el que és l'interior, que no hi ha aquesta humitat, és molt diferent, vull dir, pots... Sí. L'anècdota que deies, mira què fa gent aquí a Vic, que va travessant d'una banda a l'altra del carrer, que anava buscant l'ombra, no, perquè clar, el sol
0: sí,
3: pica.
0: Clar. Sí, sí.
3: Però quan no et toca el sol, no.
0: Mira, jo, això que dius ara, ja he viscut durant uns anys a Sant Iscle, que les nits es passaven molt bé. És a dir, jo recordo baixar Arenys i fer una humitat i una calor molt bèstia, i en canvi estaves allà i moltes nits dormies amb un llençolet perquè feia... I era una corba concreta. O sigui, si baixaves amb moto, pum, màniga curta i tal, i de sobte... Arribaves amb una corba concreta, us puc dir quina, ja és Arenys amunt, hi ha una fàbrica de fustes una mica abans, tal. Feies aquella corba i t'entrava tota la xafogó i tota la calitxa del món i ja està, ja havies arribat.
2: Això ho estic notant. Jo quan vaig en bicicleta moltes vegades agafes la Vall Alta, no? Puges sí. fins a quatre carreteres, fins al turó de Calarcé.
0: Exacte.
2: Baixes i llavors l'aire és fresquet i es pot anar de nassos. I quan surts de la Vall Alta,
0: sí.
2: surts de Cebrià cap a Sant sí. Pol, de cop i volta, buah.
0: Sí,
2: entra
0: sí.
2: la xafogó del mar i això et canvia 3 o 4 graus de cop, eh?
0: Sí, sí.
2: I vull dir, em sembla que els constipats els agafen allà.
0: La corba és... les quatre carreteres, puges i aquella fàbrica de fustes aquella, que llavors sí. hi ha una corba a la dreta.
2: Gaspar.
0: Sí. Llavors hi ha una corba a la dreta.
2: Sí.
0: I una altra a la dreta.
2: Cap a Can Xicoi.
0: La segona de la dreta, que va abans d'arribar a Can Xicoi. La segona, aquella és la corba.
2: Sí, sí.
0: Allà, pam, la feies...
2: És un tema de... és un tema d'alçada.
0: Sí, sí.
2: Perquè l'aire fred es concentra a la part de baix de la Vall Alta i tal, l'altre passa per sobre.
0: Sí, sí.
2: I a la que surts de Can Ginebra...
0: Ja està, sí.
2: Una mica més avall, fas el restaurant de Can Joan,
0: sí.
2: una mica més avall, a la Sauleda...
0: I pam.
2: Però normalment és quan nassos de Sant Cebrià, que baixes al...
0: Llavors
2: és aquella baixada, que la temperatura, l'alçada ja baixa, i et poses a nivell quasi del mar, allà és on te tenim... ja comença a haver xafú.
0: sigui com sigui, sigui a Sant Cebrià, a Vic o a les Terres, calor n'ha fet a tot arreu. Sí. És a dir, s'ha fet sentir molt durant molt l'estiu. Ara l'Oriol Bassa ens ha dit dues informacions i jo crec que valen la pena. Una és, no es veu final, és a dir, no s'està veient quan s'acabarà això, perquè...
2: Els models no serveixen.
0: Ja, bueno, tu, però...
2: Yeah. Bueno, clar, la prova és aquesta, quantes vegades ens ha dit, ah, va plorar, no sé, i l'han cagada completament. Però... L'única cosa que ha estat és que faria glor. Punto.
0: Ja, tu, però mira, els de TV3 ens foten unes turres. Sí. O sigui, l'altre dia, la noia aquella, Gemma, no sé què, que té els cabells... 8 minuts de tele es va estar dreta davant d'un mapa i un foto i ara les isobares. Unes turres inaguantables. Home, algú han d'encertar. Perquè és que si no s'explica.
3: No, que farà calor.
2: Ja no saben com dir-ho.
3: Ja. No, perquè és el que dèiem abans fora antena, que estava la previsió que plouria l'agost, que el setembre hi haurien doncs, no sé quantes d'això, i mira... Sí, gairebé ni una gota. Va ploure un dia.
0: Sí, sí, sí. I l'altra qüestió que he posat damunt de la taula interessant era el tema de l'aïllament dels habitatges, que això aquí hi ha tota una qüestió molt social, que és, bueno, això, no? La gent que se'l pot aïllar, la gent que no se'l pot aïllar, la gent que pot tenir un habitatge en condicions, la gent que té llogada una habitació i en aquella habitació en viuen un o dos o tres o quatre... els barris, no? Els barris més modestos i més afectats. Aquí tenim un problema... jo crec que tenim un problema important aquí, Xavier, amb això.
3: No, és... realment, si vius en un pis antic que no està a prets primes, no? I sobretot si es cap als pisos de dalt, quasi bé sota taulada, sota terrassa... Avui és difícil, entens que la gent es pugui estar, que no pot dormir a la nit. Si tens la sort que vius en una casa de poble, que les pres...

0: els romans i com els àrabs servia de sistema de climatització. I sabien que es posaves a l'eixida aquella i tenies...
1: Els baixos normalment tot arreu hi havia patis, tots els baixos hi havia patis.
0: Era el sistema de climatització. Totes les cases tenien el seu pati, més gran, més petit, més... Sí. Clar, on te tenien calor, el que ha dit el Xavier? Als pisos de dalt. I posaven els servents, els magatzems, el que sigui. Però la gent vivia a la planta baixa, pràcticament, dormitoris a la primera planta, i després el pati aquell, que la cuina estava en un costat i tenien l'eixida al final.
2: Nosaltres, quan vàrem rehabilitar la casa, doncs, clar, tothom deia, parquin a sota. No, parquin a sota, no. A sota viurem. Clar, planta baixa viurem. Humitats, tractament important contra humitats, perquè a Arenys hi ha molta humitat a les cases, a vegades passes pel carrer i et surten unes bafarades de segons quines cases de humitat, no? Això, doncs això, una bona inversió, això, però viure baix, viure baix, i no tirar cap amunt, que cap amunt fa calor.
3: No? I a més, cap amunt hi ha escales, i conforme vas sumant anys és molt complicat. Quan heu dit, o quan parlàveu de les cases noves i les cases antigues i aquestes coses, clar... La vida passa, jo recordo casa dels meus avis o de la meva àvia, que era una casa antiga de veritat, de l'any 1890, de l'any 1910, que eren aquestes cases de sostres, en aquest cas a Barcelona, però de sostres de 3 metres i pico, on realment no feia molta calor. Clar, les cases antigues d'avui en dia ja són aquelles que va construir en Franco als anys 50, no? A barris concrets o a zones concretes, que són pisos fets amb pocs diners, amb sostres més baixos, amb parets més primes. És a dir, ara comencem a pagar, no?, una construcció que segurament va ser molt necessària perquè calia fer cases per tothom, però que es va fer amb molt poc diner i que té unes qualitats molt, molt, molt baixes, no? I que és on viu moltíssima gent. Aquí a Arenys també.
0: Sostres més baixets.
3: Sostres més prims.
2: Arenys encara hi ha força cases que ara mateix fa 3 metres la planta baixa d'alçada. Encara n'hi ha, encara te'n trobes. Però hi va haver una època, i encara es va repetint, que això que deia, no?, que la gent es va fer el greig a sota i per pujar a dalt. I llavors es van desgraciar moltes cases, aquestes típiques, de que entres, a la dreta hi ha una habitació, després al mig hi ha l'escala que puja, al fons el menjador, la cuina amb l'eixida, no?
1: Perquè es buscaven comoditats, es buscaven més comoditats.
0: I si no eren tot durs, no? Que sabien el que feien.
2: Conservar això, i se n'han conservat, i s'agraeix perquè es nota. Cala que puges amunt, doncs la temperatura... Per més ben que aïllat que estigui la teulada, la terrassa, el que sigui, per més ben aïllat que sigui, com que la calor també puja, amb el calor que fa, amb el sol que pica tantes hores, és molt difícil aïllar tèrmicament.
0: I també el tipus de construcció, no? Aquí es fa molt el mur de tàpia. Però jo, per exemple, a casa dels meus avis, a l'Aragó, era adob. Adob és fang, pedra i palla. I això és un dels millors aïllants, la palla que hi ha. I fotien unes parets enormes i tu entraves allà dintre, fotia una calor al migdia allà que no sortia ningú al carrer. però dintre no tenies pas calor.
3: Estaves a casa i estaves
2: allà.
1: Tampoc feia la cafeta o la cafà.
0: No, però tu vas... No, escolta'm, tu vés a l'Aragó. Vés a l'Aragó, aquella zona aquella de Clatallut i així que era la Gaia. I allà al migdia és que no podia sortir, i el mateix que et passava, per exemple, a Sevilla o Còrdoba, aquests llocs i així. I aquests dos llocs, com que estan al costat dels rius així, hi havia molta humitat. Jo t'he passat més calor, va ser un mes de maig o juny a Sevilla. No, és que no podia sortir de l'hotel. Sorties al matí, però al migdia ja, i les botigues tancaven a les 11 o així, a les 12, i no obrien fins a les 7 de la tarda, i estaven obertes fins a les 10 de la nit, perquè és que al migdia no hi anava ni Déu.
3: Bueno, una mica el que ahir proposava, no ho proposava, però reflexionava en veu alta aquí la Mireia Casan, la dinamitzadora de l'Ubica, veient l'experiència de com ha anat aquest estiu aquí a Arenys de Mar, no? Perquè, clar, també és veritat que els comerços estan limitats amb hores. Hi ha una normativa municipal que els diu que poden estar oberts, no sé, fins a les 9 o fins a les 10 o fins a les 8, no, ho desconec, i reflexionava sobre, bueno, si hem de posar damunt de la taula el fet de que els comerços puguin estar oberts fins a les 10 de la nit, vist que

0: fins les 7 no hi havia ningú pel carrer, no? I que per tant, doncs, s'hauria de començar a modificar.
1: Pues sí, seria una bona idea.
2: Sí, sí.
1: Seria una bona iniciativa, eh? Clar. Perquè, a veure, jo crec que quan comença a sortir a casa? A les 7, quarts de 8, quan ja el sol s'ha amagat i que llavors...
0: Sí, sí.
1: Llavors, escolta, la gent tindria que sortir fins a les 10 de la nit per dir alguna
0: cosa. Sí, sí.
3: Aquí, quan la que surts del país i vas cap al nord d'Europa, clar, sempre has envejat a nivell familiar, de conciliació familiar, el fet de que a les 6 de la tarda les botigues tanquen. Mm. Clar. I dius, ostres, això ho podríem aplicar al nostre país i no pas tancar, perquè és clar, el treballador que està en una botiga, doncs, si arriba a les 9 o a les 10 a casa, quina vida familiar té? Perquè, clar, si està a casa a les hores del migdia que fa calor, si té nanos, els nanos són a escola, vull dir, que és un lío. El que passa que s'entén que no pots aplicar el mateix aquí clar. Que a un altre lloc perquè les temperatures marquen molt. Però és una llàstima que tu no puguis dir a les 6 de la tarda tanco i a partir de les 6 fins a l'hora que vulguis doncs a viure la vida amb la família, no?
2: Bueno, però això passa no només amb els comerços sinó amb tot el que és, no sé, diversió. Els cines i així també obren a partir de mitja tarda, no? Per dir-ho d'alguna manera. Clar, els treballadors d'allà s'hi passa igual. Clar, dedica't a una altra cosa, si no... Ja ho sé, que és una putada.
3: Però, per exemple, a nivell de teatres així a Europa, doncs, no comencen les coses a les 10 del vespre. Bueno. Es comencen a les 6, a les 7, i clar, ja. Perquè si els comerços paguen
2: a les 6... Els que treballen a partir d'aquella hora també estan putejats familiarment, ja. No?
3: Sí, però vull dir que...
2: Els restauradors també estan putejats.
3: Aquí, quan vas a un espectacle, fins a les 11 de la nit. El treballador està fins a aquella hora. Allà, doncs, potser fins a les 10 o a les 9, no? Que s'ha de contemplar tot. El que passa que jo entenc que quan fa aquella calor no tens ganes de sortir i anar a comprar.
2: No, jo m'he tirat els migdies de casa sense sortir. Sí, sí.
1: Ara mateix surts ara a aquesta hora a comprar i és impossible. Mm. Arribes a casa mort.
0: Mm. Sí, sí.
1: I llavors, és el que dèiem, si compres al vespre d'allò, canvi d'horaris. Bueno, però ens tenim d'acostumar al que faci falta, també. A veure, vull dir que tampoc no tens de per què obrir les 4 de la tarda a les 5 fins a les 7. Pots obrir a les 7 fins a les 9 i mitja.
0: Sí.
1: A les 10.
0: Sí, sí.
1: És el mateix. Al final faràs les mateixes hores. I més tranquil. I més bé.
0: Ahir em parlava... A Alemanya, per exemple, aquest estiu han optat per obrir molts comerços a les 7 del matí. Mm. A les 7 del matí obria comerç. Clar, aquí no estem, no estem en aquest... no estem en aquesta... També penso, i ara amb això... Ja en farem amics, eh? Però també penso que el comerciant ha de ser professional també en l'aplicació d'uns horaris. És a dir, ell ha de saber quan ven i quan no ven i quan ha de tenir obert i quan ha de tenir tancat. I potser, no, és que clar, és que si he decidit d'obrir les 9 del matí fins les 2 de la tarda i després de les 4 fins les 8, o de les 5 fins les 8, no tinc vida familiar. Bueno, tu què vens? Perquè igual vens, m'invento, bolsos. Per no tocar, per no ferir sensibilitats. Igual vens bolsos i barrets, i per vendre bolsos i barrets igual tu no has d'obrir a les 9 del matí d'un dimecres. I és més interessant que obris a les 9 del matí d'un diumenge. Hòstia, és que jo el diumenge tinc família. Ja, bueno, però... És a dir, tu has de saber quan tens el pic de venda. No? Ja. I en aquest sentit... No sé si m'estic explicant adequadament,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Bueno, tens d'anar a mirar els centres comercials, els horaris que tenen.
3: Clar.
2: I aquells perquè al migdia no tanca, la major part d'ells. Però si no, obren a les 10 i tanquen a les 10 de la nit.
3: Els que tenim una edat, que recordo a casa meva que a la família doncs, hi havia botiga, clar, la botiga estava davant de la mateixa planta de la vivenda, de l'habitatge, i estava obert i a vegades... Estaven dinant i entrava algú a comprar, perquè no es tancava al migdia. I a migdia s'aixecava de taula per anar a servir, no?
1: Que abans totes les botiguetes petites eren així.
3: Clar,
1: no tancaven
3: mai. Ha canviat. Clar, és que ara el botiguer no viu a la botiga, o darrere a la rebotiga, que en dèiem nosaltres.
1: Però jo crec que si fas una feina que t'agrada, aleshores no compten, perquè ho disfrutes, ho vius. Llavors, allò de tindre una hora calculada de 5 a 8 del vespre i ja està, plegar, no ho sé, no m'hi trobo, no ho sé. No, potser sí, perquè sempre he fet diferents coses, no? però sí que és molt, molt complicat fer una feina que no t'agradi i que tinguis d'estar hores allà.
3: Vas a comptar el propietari del negoci i el treballador.
1: Sí.
3: Que el treballador pot gaudir de la feina i passar-se pipa, eh? No vol dir... perquè va ser que vas a alguna botiga i dius aquest tant pot vendre sabates com mitjons, com electrodomèstics...
0: Com fuets,
3: perquè,
0: és igual.
3: Sí. És igual, no? Però hi ha treballadors que són professionals, no? Però, clar, també és diferent. Mm. Perquè, clar, el concepte no és el mateix.
1: Però és
3: eh?
1: Que la professionalitat, jo crec que en tots els oficis, és perquè no hi ha aprenentatge. Avui dia no hi ha aprenentatge. Comença a treballar, a quina edat comencem a treballar? 17, 18 anys?
0: Sí.
1: I llavors, aleshores, justetes, i quan aprens? Quan tens un aprenentatge, com porta 5 anys treballant en la mateixa empresa. Llavors no hi ha aprenentatge, no hi ha oficials bons. Jo crec que ho veig d'aquesta manera. No ho sé si estic equivocat o no. Però crec que els aprenentatges eren bons per tothom, en tots els oficis, eh? I avui dia no n'hi ha aprenentatges.
3: Jo ara hauria de mirar com està legislat tot plegat, perquè també no és fàcil tenir aprenents i també vol dir molt de sacrifici, molta sí. dedicació. Però jo, per exemple, que la família està en el món de l'hostaleria, és molt trist el que està passant. Perquè, clar, vull dir, estan contractant a persones que no en tenen ni idea, i a vegades no coneixen ni l'idioma, no? Ja no dic el català, perquè això... Sí. Ni el castellà, no? Primer, això. Segona, no tenen cap tipus de formació d'això. Clar, els hi paguen 4 duros.
0: Evidentment, sí, clar.
1: Sí, però, bueno, no hi ha clar, massa diferència, tampoc, amb un professional, amb un... Amb un
3: no hi ha massa diferència, veritat, eh? Això també és veritat. Perquè,
1: vull dir que no hi hauria massa la cosa, eh?
3: Però són moltes hores, eh? Perquè no, un hotel no està en 8 hores, eh? Els que tenen responsabilitat estan 10
1: no,
3: i 12
1: i tant,
3: hores,
1: i 12,
3: eh?
1: Segons com ve la feina, no, sí.
3: Però llavors la plantilla base és això. I llavors és que ens queixem que el servei que es dona no és bo. Dius, clar, és que no pot ser bo, perquè... Aquests treballadors, per mi és bona voluntat, perquè no són dolents, necessàriament.
0: Sí, sí.
3: Per mi és bona voluntat que tinguin, no tenen la formació ni l'incentiu per donar un bon servei.
1: Ni voler aprendre a vegades.
3: Ja.
1: És aquest el problema de tots els oficis, crec jo. Mm. Que avui dia puja una joventut molt maca, de tot el que vulguis, però d'aprendre no volen aprendre. Són les seves idees i prou.
3: Bueno, no
1: jo sempre critico en el ram d'hostaleria les escoles d'hostaleria. Potser sóc antiquat, ja ho sé, sóc antiquat. Però les escoles d'hostaleria fan molt bé molt d'aprenentatge.
3: Yeah.
1: Per mi.
0: Per què?
1: Perquè els ensenyen a fer moltes floretes, moltes coses, però no els ensenyen la base principal de la cuina. El menjador igual. Sí, molt servir, però arriba un moment de que tu tens de fer 5 o 6 taules, o 7 o 8, segons la gent que et vingui, i no estàs preparat per això, perquè vols servir bé, vols fer les coses bé, i a vegades, sense fer-ho tan bé, quedes bé, també.
2: Sí, una cosa és la teòrica i una altra cosa és la pràctica.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: El tema escrit s'aguanta molt fàcilment tot.
0: Però
2: s'aguanta tot. Però a l'hora de la veritat, el que diu el Joan és que és claríssim. Si no tens la vista lateral per saber, escolta'm, allà em falta no sé què, allà em falta no sé quants, i moure't en aquest sentit, si estàs pendent en allà perquè t'han dit i no tens prou agilitat mental per poder-ho fer, això no els ensenya.
3: Però jo, en canvi, haig de dir que en alguns comerços d'Arenys he notat una millora en l'empatia, el tracte del treballador... Mm. I que t'hi trobes bé.
1: No, que és molt maco, això.
3: I això s'ha de dir, també, sí, perquè sí. A vegades ho cridem. Hi ha botigues d'Arenys
0: sí.
3: que entres allà i t'hi trobes bé, t'hi trobes a gust. I això és important.
1: Molt important.
3: Això és important perquè si no crees com una barrera... Jo sempre dic que el dependent d'això ha d'aguantar segons quins clients, que
0: I
3: són
0: tant.
3: Molt antipàtics, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Per
0: sí,
3: tant,
0: sí.
3: ha de tenir molta paciència. Per tant, quan trobes un dependent que és amable, li has d'agrair.
1: Sí. I compres, sí encara que no vulguis, compres.
3: És la seva obligació, sí, però té mèrit, perquè es troben també amb gent molt, molt mal educada, no?
0: Sí.
3: Jo haig de dir que això, que hi ha una sèrie de comerços d'arenges que...
0: Sí, és veritat.
3: Que dius que... Mm. Que bé, que t'hi trobes bé, que són agradables i tal, i bueno, això és bo.
0: I ara, mira, també hi ha aquesta manca de bon servei, perquè durant molts anys, i no dic ara, durant anys pretèrits, el món de l'hostaleria, diguéssim, no ha cuidat la gent que era bona. No. S'ha dedicat a... I no dic els que teniu un restaurant, o els que teniu un bar. O els que teniu... Però sí que és veritat que els hotels, les grans corporacions, els que tenen cadenes, és igual. S'han dedicat a, bueno, a créixer, i la gent, doncs, eren material, no? Com un plat, com un cobert, i si no funciones, doncs un altre. I si l'altre no en sap tant, doncs igual. L'important és que... És a dir, d'aquests polvos vinieron estos lodos,
3: que,
0: no?
3: És un peix que s'emossega la cua. Hi havia un no sé qui que comentava, i jo vaig pensar que tenia tota la raó. Per exemple, parlant de la costa catalana, que sí, hi ha tants hotels, la meitat d'hotels haurien de plegar.
0: I tant.
3: Perquè hi ha masses hotels. I llavors és que passa que ve molta gent i ens reduïm la gent. Vull dir, busquem gent amb poder més adquisitiu, no? Pots donar alternatives a coses econòmiques, no vol dir que hagi de ser car, però i no necessitaràs tanta gent, i podràs formar més bé la gent i donar una cosa més exquisida. Hi ha en Miquel Puig, em sembla que és economista, que era o és regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que ell té la gran obsessió que diuen que les comunitats que són turístiques són les que tenen l'economia més fotuda, no?
0: Sí.
3: I ho argumenta,
1: ha canviat molt, això, sí.
3: Ho argumenta. I és clar, parla, doncs, de les illes, parla d'aquí, i ho compara, per exemple, amb País Basc, etc. Tant amb el flux migratori com a l'hora de donar els serveis. I aquí hem anat per la quantitat en lloc de la qualitat. I que no vulgui semblar això que hem de tancar les portes a la gent que no té prou recursos. No, s'han de trobar alternatives. Però sí que amb això pots millorar el salari
0: i tant.
3: Dels treballadors, perquè els salaris són molt baixos. Mm. Són molt baixos. Són exageradament baixos. I no pot ser. En la nostra època, un treballador estalviava i es podia comprar una casa de segona residència. Ara és impossible,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, però quantes hores feies abans? I quantes sí. I quants dies de festa feies abans? I quan se'n van ara?
3: Però la diferència salarial que entre hi havia entre el treballador i l'amo no era tan...
1: No, com ara. Però abans es cobraven diners i d'allò, però feies moltes hores també treballant.
3: Però, però ara ho han dit,
1: Jo recordo diversos puestos que havia treballat i començaves al matí i plegaves les 11 de la nit, eh? Només sorties una hora o dues a la tarda i s'ha acabat,
3: Però tu vés a mirar, tu ho saps més bé que jo, tu vés a mirar els hotels d'aquí a la zona, les hores que fa la gent i el que cobra.
0: Sí,
3: no és proporcional, eh?
0: No.
3: No és proporcional. No. Es fan moltes hores, eh? No es fa les 7 hores, en les jornades de 40 hores. A nivell de càrrecs mitjos, eh? Sí, entre mitjos alts i això, no? I els sous no són...
1: Són baixos.
3: Són molt baixos.
1: Però perquè també... Jo també et diré una altra cosa. Perquè no hi ha professionalitat. Perquè abans hi havia un aprenentatge i tot anava lligat una cosa amb una altra. Una persona, per dir alguna cosa, ara un camaret servia 25 persones i ara te'n fa 10. Mm. Clar, la rentabilitat és molt diferent per l'empresari.
3: No, és que jo quan dic que els sous són baixos no culpo l'empresari, eh? No, tot el sistema, eh?
1: És el sistema que hi ha. Tots s'han encarit molt. Mm. Abans els restaurants... Mira, la restauració ha canviat un 80%. Ha canviat de boquera abans a boquera ara. Abans anaves a dinar, o tenies clients a dinar, es quedaven de la sobretaula i els copes, els cafès, els puros, valia més que tot el que havien dinat. Avui dia no hi ha això. Avui dia al revés. Quan arriba a les 4 de la tarda els dius, senyors, que anem a tancar.
0: Sí. Bueno, sí, és veritat.
1: I tothom vol dir...
3: Em ve a la memòria una anècdota que m'han explicat de no sé d'on era, d'aquí a la Costa Brava, que aquest mes de juliol em sembla haver un incendi que vam haver de marxar a Cames Ajudem a molta gent. Sí. No sé si era cap a Palafrugell o aquella zona. No
0: sí.
3: Sé.
2: Doncs, la Bisbal de l'Empordà, de les Gavarres.
3: Sí, sí, exacte.
2: Que van tindre d'evacuar, doncs, Calonja i tot allò.
0: Sí, doncs, la Calonja.
3: Hi havia una família que es quedava a dormir i vist el d'això va marxar. I em deien l'altre dia que han passat doncs, un mes i així i van trucar per dir, escolti, miri, no vam poder aprofitar, doncs ens agradaria tornar a venir, tal i qual. Ni cinc de calaix, vull dir, no, vull dir, vostè, allà ho van perdre perquè van marxar i aquí, si volen, tal. Dius, clar, dius... Ara me'n vaig una mica del terra, perquè he pensat que a vegades la visió empresarial també s'hauria, eh? Vull dir, falta professionalitat en el treballador, però l'empresari a vegades també li falta una mica de vista, no?
1: Perquè hi ha molt empresari que no és professional.
3: Pot ser que...
1: Tinguem en compte que s'han construït molts hotels, com que comentaves tu, però sense professionalitat. On t'inverties en fer un hotel? 20 anys enrere o 30 anys enrere, aquí tota la Costa Brava, tota la Costa del Maresme, que s'havien fet hotels. Mm. Llavors és també la professionalitat de cada empresari.
3: Sí, clar.
0: Mira, aquest estiu, no diré el lloc, almenys així obertament, he ensopegat, perquè ja tenia idea, però no sabia fins a quin punt, un lloc on no hi ha turisme. No hi ha turisme, hi ha quatre cases rurals i tal i no sé què, i viuen els dels pobles, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de no haver turisme, per lo bon i per lo mal. No hi ha un bar on fer un refresc. Perquè com que els del poble... No, ni anem a sopar. No hi ha un sopar, perquè el restaurant està... No, és que no sé si és així. O sigui, al final vam haver de sopar totes les nits al mateix lloc, perquè era l'únic lloc, no hi havia més. I tu no saps lo bé que es viu. I tu no saps el bé que es viu. Amb totes les incomoditats de no trobar súper, de que el tio que porta la carn és un paio amb una furgoneta, però el bé i el tranquil que es viu. I parlant amb la gent d'allà, deia, no, és que no, ni en tenim ni en volem. Perquè nosaltres ja vivim bé així. Per quatre que veniu de fora a les quatre cases rurals que tenim per aquí i que com que no hi ha turisme ja veniu a el que veniu, que és a no tocar els pebrots, diu, nosaltres ja en tenim prou. I pensava, vale, d'acord, potser no és això, però no és l'altre. És a dir, no és el que tenim aquí. No? Que ho acabem venent tot, fem fora la gent de la ciutat on viu, omplim els hotels, els ports, els bars, els restaurants, quan no n'hi ha prou en fem de més, quan no... Tot perquè els de fora s'hi trobin bé. Molt bé, doncs. I els de dintre... per què no fem el mateix perquè els de dintre s'hi trobin bé? I no és ellos o nosotros, o sea, no.
3: Sí, però probablement, jo ja estic d'acord, però probablement la gent que et comentava això no eren joves, sinó que eren gent gran, perquè els joves, segons on viure, ostres, també és un...
1: Sí, és un...
3: Tampoc és agradable, estar en un racó de món... per un jove i com s'ha de guanyar la vida. Vull dir, clar, vull dir, si li agrada doncs, el camp o el bestiar, doncs pot fer, però també és molt obligat. Vull dir, que també té les seves coses, eh? Però idíl·lic, potser no ho
0: també és
3: tant,
0: també és qüestió d'expectatives, també, eh? És a dir, d'estil d'expectatives vitals. Mira, fa 20 anys o 25 anys jo tenia un company, que els seus pares tenien un bar a Barcelona. Ell al final va fer econòmiques, vull dir que d'aquestes coses empresarials i tal, el tio en tocava una mica. I bar d'aquests, de bar de barri, obria a les 7 del matí...
1: I tanca a les 11 de nit, a les 12.
0: A quarts d'una, i a quarts de dues. Quan va lograr tancar a les 12 va ser una revolució, tenien un cambrer, i quan este trabaja yo duermo, i tal, i vivien a sobre el bar, i tancaven els dissabtes, que aprofitaven el dissabte al matí per anar a comprar a la cooperativa tot el que necessitaven de la setmana i no els hi portaven les distribuïdors. Vull dir, aquest estil de vida. I deia, aquest amic diu, bueno, el meu pare, diu, el meu pare no tenia un negoci, que és el problema que hi ha ara. La gent té una botiga, té un bar, i es pensa que té un negoci. No té un negoci. Té una feina que li permet posar el plat a taula. Perquè no és un negoci. Un negoci és un altre concepte de coses. Diu, el que passa és que diu, la gent avui en dia obre una persiana i té un negoci. I pretén tenir beneficis... i viure i comprar segones residències i viatjar a l'estiu i tenir dos cotxes i que els nens vagin a escola privada.
3: Això no passa.
0: I tal. Diu, i pretenen pagar tot això i portar roba de marca. Diu, pretenen tot això amb un negoci, amb una botiga que obre de 9 del matí a 2 de la tarda, que tal? Diu, uf, és que les expectatives d'avui en dia estan
1: són
0: molt...
1: Són molt diferents d'abans.
3: Però és que clar, jo veig pels joves, nosaltres, a la que trobàvem una feina, gairebé podíem dir que per tota la vida.
1: Sí.
3: Avui no.
1: Avui no.
3: Avui no.
0: Sí, sí.
3: Avui no. Avui... I de feines n'hi ha, eh? Perquè vull dir, gairebé estem amb la taxa d'atur, diríem... que tècnica, no?
0: Sí.
3: Perquè, però, clar, són quines feines i amb quins sols i quins horaris.
2: Vull fer un incís, eh? I li pregunto al Joan, potser s'ha de dir una cosa més.
1: Digues.
2: Voleu dir que no s'està revertint una mica tot el tema? Per exemple, aquest any, els xiringuitos de platja, a Canet, per exemple, quants no s'han obert? Molts. Em sembla que només s'han quedat dos o tres de tots els que hi havia, tota la platja fins a Sant Pol. I conec una persona que en tenia un i no obert, pels problemes que els estan generant. I algun altre, aquí en anys també.
1: Primers problemes i segon el que comentava abans, falta personal. No trobes personal que et vulgui fer hores. No trobes personal, que és potser el que diu el Xavier, no? Que potser amb més diners potser sí, però... Tampoc, que llavors...
2: No, jo venia més aviat per el que s'ha dit abans, no? Que amb els hotels. Potser hi ha massa turisme.
3: Potser
2: hi ha massa. I no donava tots, perquè els que han quedat, Arenys, per exemple, tinc referència, diu que han anat a tope. I han fet calaix. Per què? Sí. Potser perquè no han obert la meitat dels que tenien d'obrir. Arenys, sí, sí. Em sembla que han fallat un parell.
1: No, perquè cada dia la gent surt més.
3: Sí.
1: Cada dia vol sortir, vol anar a menjar, vol anar a veure...
2: Sí, però vols dir que té tants de calés? Perquè vulguis o no,
1: sí, anar a dinar un això dia... Això és una cosa que no ens expliquem.
2: Jo, clar, jo no m'ho explico.
1: Perquè el que diu Xavier, no, el sou és baix.
2: Per això.
1: D'allò. I llavors dius, bueno, a veure, avui dia tenim, crec jo, la manera de què dius, bueno, a veure, què cobres, 1.500 euros o més? Vas dos perquè t'has de portar la senyora dos o tres vegades al mes a dinar fora o a sopar fora. Això són uns costums que s'han agafat molt, molt bé.
0: O el marit, o els fills, els portes atràs.
1: Sí.
0: Sortiu tots plegats.
1: Sí, sí, també, també. També. Llavors, no, avui no vindré que tinc d'anar a sopar, bueno, que t'ha d'això.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Pues tot això, al final de mes, quedes net. Perquè avui dia tots s'han carit molt. Tots s'han carit molt. Llavors dius, bueno, a veure, com arribem a final de mes? Aquest dia llegíem un comentari de que cada sis persones que ha fet vacances aquest any, dues han tingut de fer crèdits per anar a vacances. Tu, i això jo ja ho havia sentit de 30 anys enrere. Eh?
2: Mm. Això és un error.
1: Tu creus que és un error demanar un crèdit per anar de vacances?
2: I clar.
0: Però això és una qüestió de valors, eh? Bueno. És a dir, és què prioritzes a la teva vida. No?
1: Sí, no, sí, estic totalment d'acord.
2: Sí, la feina que tindràs després per poder pagar el crèdit.
3: Però,
2: no?
3: Però el marge de si és una bona decisió o no, és trist que hagi de passar això. És trist.
2: No, que la gent...
3: Perquè clar, la gent té dret a reposar. El que passa que no cal anar a les Seychelles o no sé què. Eh?
2: Però estem amb això perquè el que t'anuncio per la tele...
3: Però
2: un crucero no sé on.
3: És important. Eh? Sí,
2: 1.400 euros per persona.
1: Una cosa molt clara.
2: Una setmana.
1: T'hauria de tocar tu mateix, no? Una taula de 5. Venen els avis, ja saps qui pagarà.
2: Jo ja no vaig a cap. Ja vaig dir que no hi
3: anava més. Clar. Bueno, perquè avui cobra més un pensionista que un treballador.
1: Normalment és així.
3: Clar.
1: Sí. I llavors, qui té els diners? Els avis?
0: Sí. Sí. Bueno, hi ha una segona part, i és... Jo m'he trobat gent que ha estat esforçant-se a estalviar per poder-se comprar un pis, per poder pagar l'entrada, per provar... I després de dos anys o tres d'estar allà sense sortir, sense anar al cine, sense anar al bar, sense anar al restaurant, allò anar estalviant, se'n van al banc, mirar el que tenen...
2: I no arriben
0: per... I dir, no, és... Pues tu què fem?
1: Canviem
0: el cotxe... I viurem de lloguer tota la vida. I això és el que han acabat fent.
1: Sí.
0: Perquè no, per molt que no... Que no...
3: Bueno, una mica el que deia al començament, que abans es podia estalviar i ara no es pot estalviar.
1: No es pot estalviar. No.
3: Ara, pels motius que siguin, són múltiples, però avui no es pot estalviar.
1: No. Arribes a final de mes, cau i net. Sí.
3: clar, doncs hi ha les grans fortunes, que aquests sí que tenen els diners i què tal, i la classe mitja, que sempre nosaltres els catalans dèiem que era tan important, és que està desapareixent,
1: no hi ha classe mitja.
3: Hi ha,
1: hi ha
3: els quatre rics i la gent que van és per anar fent bullir l'olla i punt.
2: Jo cada vegada que m'aixeco miro el mirall i dic, que cara pobra que fas.
0: Home, jo ho dic tota la... Jo soc pobre, i a més amb orgull, vull dir, almenys me reconec com a tal, m'agradaria ser ric. Sí. Però ja que no ho ets, doncs almenys...
2: Sí, el dia que trobis la fórmula m'ho dius.
0: I avui en dia hi ha coses que... No, la vida s'ha encarit molt. Sí, però s'ha simplificat molt. És a dir, parlem de valors i de coses importants, eh? Per exemple, abans la mare o el pare, normalment la mare, perquè encara estàvem en aquella societat, comprava la carnisseria. Se n'anava a la carnisseria, comprava aquell bistec de vedella, aquell tall de pobre, aquella hamburguesa amb ceba i amb tal. Avui en dia, i això tenia un preu, avui en dia, quanta gent pot anar a comprar un bistec de vedella en una carnisseria?
1: Mira, jo quan sento parlar de que un Frankfurt, un dissabte i un diumenge, a les botigues que fan Frankfurt o que fan pizzas, porten 500 botigues a 500 cases particulars menjar, què vol dir això? Que avui dia no anem bé i cada dia menja més malament. Una altra qüestió, que cada dia es menja més malament. Tot això ho pagarem de curt o de llarg, perquè cada dia mengem més malament.
0: Però la qualitat del que mengem també ha de ballar perquè el preu...
1: Hombre, tant,
0: perquè no hi tens accés. És a dir, reitero, vedella, que quan eres petit més o menys en menjaves sempre, almenys a casa se'n menjava, jo crec moltes famílies que no s'ho plantegen poder agafar un bistec de vedella. Ja no et dic de carnisseria, de lineal de supermercat.
3: El dia que fas peix és un dia extra, perquè, clar, no t'ho pots permetre d'anar a comprar peix cada dia, no?
2: I jo el peix que menjava a casa era perquè pescava amb mon pare.
0: Clar, vull dir que i malgrat tot, s'ha facilitat un cert accés, la gent ara no passa gana. No menja bé, però no passa gana, saps? A nivell general...
3: Sí.
1: No, ara no crec que em passi ningú.
0: A nivell general,
1: crec
0: jo,
1: després no ho conec massa,
0: veurem les qualitats del que es menja.
1: Però que sí que es menja molt malament, sí. Sí. Avui dia per la persona...
3: Hi ha moltes famílies que tenen molts problemes per poder menjar cada dia, encara. I no a l'Àfrica o no sé on,
0: aquí.
3: A casa nostra, Hi ha gent que té dificultats. Alguns, perquè potser s'ho han buscat,
0: pel que sigui.
3: Però d'altres... perquè s'ho han trobat, I vull dir que podem donar gràcies, Dèiem gràcies a Déu, que Déu...
0: Sí, que sí.
3: Que queda malament, no?
0: Bueno, jo ho dic molt, però ho dic
3: doncs
0: per costum.
3: De que puguem menjar cada dia, perquè al costat de casa doncs et trobes gent que...
1: Però
3: no...
1: escolta'm una cosa, el menjar és molt brato, Si tu ho fas tu.
0: Bueno... Depèn del producte que faci servir,
3: No, depèn en què te contentis. Sí, no és...
1: No és excessiu car, el menjar a casa. Mm. És barat, el que passa que potser és els entrebancs que venen després, que dir, porta'm una pizza, porta'm un Frankfurt, porta'm un hamburguer. Mm. I no ho fem a casa, perquè ja diràs tu que costa fer una truita a casa amb tomàquet.
3: Mm. Però que cada vegada puja més el gas i el llum...
0: El pa més car, el tomàquet, no sé què...
3: Saps?
0: Escolteu, si us sembla, avui ho deixem aquí, tornem la propera setmana, si us sembla bé, el dijous us espero, i que més a més estarem a les portes de la Diada, de l'11 de setembre, serà dia 10, i podem tornar a parlar-ne. Gràcies, Joan.
1: Gràcies a
0: Xavier.
3: Gràcies,
0: Carles, que vagi bé. Fins demà.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12 Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
6: Bon dia. La reunió està amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i per part d'USTEC la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, Saura. I també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
5: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
4: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
5: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
7: Ràdio Arenys.
8: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona. I, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris, junts i en viu.

Marc Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Marc Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando, i fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu...

en directe, Glòria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert. Thank you, Robert.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va ser presentat després de trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions. I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut un home buscat a Colòmbia per la seva presumpta implicació en l'assassinat de 7 persones. El president colombià ha anunciat la detenció del conegut Compirri, que serà extradit a Colòmbia. Segons el president, l'home tindria 22 anys de trajectòria criminal i seria el segon cap del grup La Mesa. Les autoritats colombianes l'assenyalen com a presumpte autor intel·lectual de la massacre de 7 treballadors d'una finca a Río Negro, Antioquia, al juny del 2024.
3: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia. Comencem aquest informatiu migdia. Dijous 3 de setembre comencem amb els titulars. Detingut el presumpte agressor de l'apunyalament d'aquest dimarts a l'estació de Renfe. Policia i Mossos l'han localitzat aquí a Arenys. Parlarem de cultura. La 34a edició del Festival de Jazz d'Arenys tanca amb un 75% d'aforament. El certamen ha assolit una mitjana de 350 persones per concert i ha recorregut diferents estils de jazz. L'associació intercultural d'Arenys compleix un any i ho celebren aquest proper cap de setmana. La festa d'aniversari és dissabte a les 6 de la tarda a la seva seu. Parlarem de castells. Els Vailets de Cinera comencen la temporada d'assajos i actuacions aquest vespre mateix. Ho fan Arenys de Munt. Avui al mercat, dissabte a Una Breda i diumenge a Can Jaupí. Els botiguers d'Arenys treuen paradeta al carrer per vendre productes de magatzem a un preu més reduït. Això serà demà i és la fira Fora Stocks. I en esports tornen els entrenaments al Club Nàutic. La primera competició és d'Optimist, a Memorial Estruc, aquí a Arenys, el tercer cap de setmana de setembre.
0: L'informatiu migdia.
1: Doncs comencem, ho dèiem en titulars, el presumpte agressor de l'apunyalament d'aquest dimarts a l'estació de Renfe d'Arenys ha estat detingut. Els Mossos d'Esquadra han pogut prendre declaració a la víctima, que encara es troba hospitalitzat, i van determinar-ne la cerca i captura de l'agressor. La policia local d'Arenys de Mar va localitzar-lo. De nou, aquí a Arenys, en una operació conjunta amb Mossos d'Esquadra, van poder identificar i detenir aquesta persona. A hores d'ara es troba detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i pendent de disposició judicial. Seguim amb més qüestions. La 34a edició del Festival de Jazz d'Arenys ha tancat amb un 75% d'aforament. Un certamen que ha assolit una mitjana de 350 persones per concert i ha recorregut diferents estils de jazz. Aquest 75% d'aforament és un percentatge inferior al de l'edició anterior. Des de la Regidoria de Cultura assenyalen, però, que la resposta del públic ha estat bona i que ha estat la meteorologia qui ha condicionat l'assistència en alguns concerts. Sentim l'administrativa de Cultura, Vanessa Barrios.
2: Dues primeres subformacions de petit format i la seva música és més per entesos en el seu estil. El concert de Julia Plans va estar a punt de suspendre's per la pluja, la qual cosa va repensar el públic arribar-se al xifrer. I el de la Louise Messenger va ser una llàstima perquè va haver de fer-se al Teatre Principal per la pluja.
1: Des de Cultura fan una doble lectura de la resposta del públic amb una part més especialitzada en el gènere i una altra que busca propostes més disteses.
2: La valoració global de l'edició d'enguany té dues vessants. La del públic més acostumat a aquest gènere musical, que ha gaudit de totes i cadascuna de les propostes presentades, atès que totes elles eren de molt alta qualitat artística i els grups són punters en el seu estil dins el panorama català. D'altra banda, hi ha un públic que prefereix gaudir d'una nit a la fresca mentre escolta una música agradable. Ha valorat molt més els tres darrers concerts del festival, on el ritme i el swing eren la base principal de la seva proposta.
1: Aquesta diversitat respon també a la voluntat de l'organització de mostrar el màxim d'estius possibles dins el jazz. Enguany el programa ha passat pel gypsy jazz, el jazz d'autor, el swing, el blues, el rhythm and blues i també el funk. De cara a l'any vinent, el festival afrontarà una edició especialment significativa amb la celebració del 35è aniversari. L'organització ja treballa amb la voluntat de recuperar alguns dels músics i formacions que més han marcat la història del certamen.
0: L'informatiu migdia.
1: I seguim amb més qüestions. L'associació La Intercultural d'Arenys compleix un any i ho celebren aquest proper cap de setmana. Serà una trobada entre la ciutadania i les persones que al llarg d'aquest primer any han passat per l'espai del carrer Bonaire 6. Serà amb un berenar, una exposició, també sorteig i venda de peces artístiques que s'hi han fet durant l'any, un aperitiu i ambientació musical. La festa d'aniversari és dissabte a les 6 de la tarda a la seva seu. Van arrencar fa un any amb tres tallers i ara ja ofereixen una dotzena d'activitats en la seva programació. Hi ha taller de ceràmica, també de pintura creativa, un curs d'art en anglès per a infants i hi haurà novetats, com un taller d'aquarela. En activitats intel·lectuals hi ha curs de mitologia catalana i se'n farà un de gratuït per ensenyar a crear un blog web i també un de podcast, un altre d'astrologia, diàlegs filosòfics, qigong i també perruqueria. Tot plegat, segons Omaira Beltrán, fundadora de la Intercultural, respon a una necessitat d'espais de la ciutadania.
3: És molt interessant perquè taller de ceràmica com tal el poble no tenia, sí que hi ha algun lloc on fan ceràmica, però taller com tal, on la gent pugui venir i portar tot un procés, és ha estat novedós i, diguem, és algo que la gent gaudeix molt. Llavors, bueno, la resta d'activitats també ha estat un reclam i per això la gent doncs, s'ha apropat, no només a oferir el que pot vol fer, sinó també a rebre tota aquesta sèrie de formacions.
1: Un aniversari és també moment de fer valoració del projecte. Omaira Beltrán el fa amb satisfacció per la consolidació de l'espai i de les activitats en un municipi que li ha brindat una bona resposta.
3: Bé, la veritat, jo pensava que, o una mica per la gent, no? Per parlar amb la gent, sí que hi havia un reclam d'espais com aquests, malgrat ara ja saps que també és un poble molt actiu i en altres espais culturals, etc. Però nosaltres hem intentat doncs oferir altres tipus d'activitats i com que el poble ja té aquesta dinàmica tan cultural, la gent és tan curiosa, sempre té ganes d'aprendre, llavors jo crec que per això ha estat també un èxit.
1: La fundadora de l'espai intuïa que a Arenys hi havia la necessitat d'un espai com és la Intercultural, però no esperava que la consolidació del projecte fos tan ràpida i amb tan bona acceptació per part de la ciutadania.
0: Ràdio Arenys, notícies.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: L'informatiu migdia.
1: Reprenem el fil de la informació. Parlem de Castells, perquè els Vailets de Cinera comencen la temporada d'assajos i d'actuacions aquest vespre mateix i ho fan a Arenys de Munt, ja que la colla engloba els dos Arenys. L'inici és un taller a les 7 d'aquest vespre al Mercat Municipal d'Arenys de Munt, on s'hi pot anar sense avisar i sense compromís. L'objectiu és tenir presència a Arenys de Munt, ja que hi ha molts castellers d'aquest municipi i Cinera pot fer referència també al poble veí, ho explica Aran Gasó, cap de colla dels Vailets de Cinera.
7: Al final, el punt d'una colla castellera és ser molts i també teníem molta gent d'Arenys amunt dins la colla que s'ha animat i també part de veu d'aquesta gent que vam decidir ser la colla dels dos Arenys per tenir tothom. Doncs bueno, doncs som més gent i com més siguem més riurem, que se'n diu. I doncs clar, doncs, de moment, com que totes les activitats les havíem fet aquí d'Arenys, vam decidir fer una primera mostra de presència a Arenys amunt. També tenim previstes un dia d'aquests que ja acabem de penjar cartell, una xerrada al Casal Norai, també aquí d'Arenys. Doncs escalfar motors i arrencar-ho tot.
1: I justament és a Arenys de Munt on també la colla hi farà les primeres actuacions de la temporada. Aquest dissabte, dia 5, actuen a la Breda de les 5 Roses i l'endemà, diumenge, dia 6, fan un assaig obert al Parc de Can Jaupí, a l'esplanada del Monument a la Independència.
7: el diumenge tenim un assaig per tancar aquest cicle d'introducció Arenys Amunt fent una primera ronda de castells a veure què podem portar el divendres 11 de setembre. I és com que la idea també és fer tot el cicle d'Arenys Amunt, deixem la gent d'Arenys Amunt i portar els castells d'Arenys Amunt. Perquè anem a canjar el pi, doncs perquè al final, com que encara a l'espera d'un local o d'un lloc on poder assajar amb més calma i poder adquirir el que tinguem diners per adquirir les terres d'anuants, doncs la gespa i la sorra doncs són els millors atenuants possibles.
1: I ja la setmana vinent, com deia Aran Gasó, actuaran el dia 11 de setembre a l'acte de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de l'Església, també d'Arenys de Munt.
8: Ràdio Arenys, notícies.
1: I demà divendres, durant tot el dia i a la part baixa de la Riera d'Arenys, torna la fira Fora Estocs, organitzada per Gaubica. Tots els detalls amb aquesta crònica d'Ernest Arranz.
9: Els botiguers d'Arenys treuen paradeta al carrer per vendre productes del magatzem a un preu més reduït. D'aquesta manera, la ciutadania pot aprofitar descomptes i adquirir productes a un millor preu. Mireia Cassant, dinamitzadora de Gaubica, ha comentat que ara al setembre aquesta fira és una bona opció per preparar la tornada a l'escola.
10: No havíem fet mai aquesta botiga al carrer a setembre, però sí que és veritat que és una bona època després de l'estiu, que totes les botigues i comerços tenen estocs i una mica ens ho van demanar i provarem a veure què tal. Com ja sabeu, sempre trauran, en aquest cas, coses d'estiu, d'estoc, de rebaixes, però també hi haurà alguns comerços que es volen donar a conèixer.
9: També hi haurà tallers o activitats impulsades pels mateixos establiments per fer una jornada que vagi més enllà del simplement sortir al carrer i vendre a un preu més barat.
10: Volen fer algun taller, potser estan més amagats en un carrer o en un altre, o acaben de muntar el negoci i volen fer una activitat extra. Pues alguna demostració, també tindrem a la placeta una demostració d'una cosa com activitats diferents, que no només és venda, saps? Però que també és un moment que encara els nens van a l'escola i que està bé per passejar el divendres, no? Que el dissabte, com que ja tenim el mercat setmanal, és més complicat fer-ho, no?
9: La jornada es fa per promoure la venda dels productes en estoc de les botigues i comerços d'Arenys de Mar.
11: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: Parlem d'esports, parlem de vela, perquè aquest cap de setmana tornen els entrenaments al Club Nàutic. La primera competició és a tocar per als regatistes d'Optimis, ja que comencen la temporada aquí a Arenys, al Memorial Estruc, el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La fins ara directora esportiva del Nàutic, Mònica Zon, ha destacat que els regatistes tenen poc temps de pretemporada per preparar-se per la primera regata puntuable.
12: Tornen ja molts de vacances i llavors el que fem és els estaixos que fem, els fem aquí al club, estaixos d'Optimis, i comencen ja a preparar la temporada perquè al final comença en fort. Vull dir, pensar que el 18 i 19 de setembre ja tenim el Memorial Estruc aquí a demà d'Arenys, que és una puntuable de la Federació Catalana de Vela, o sigui que és la primera puntuable del circuit català ja.
1: L'arribada del setembre i la competició deixa enrere l'estiu, on el Nàutic ha ofert tres modalitats de casal d'estiu. El casalet per a infants de 4 a 7 anys, el campus del Nàutic i el campus de la base nàutica. Els més menuts, el casalet, hi han fet navegació amb embarcacions molt segures i molt dirigits per monitors especialitzats. A partir dels 8 anys es podia optar per al campus de la base nàutica o el del Nàutic. El primer hi ha hagut més estones de platja i navegació lúdica amb paddle surf o kayak, i el segon s'han utilitzat les embarcacions ja del Nàutic, més enfocades a la competició i també a la navegació esportiva. La valoració de tot plegat que en fa Mònica Zon és plenament positiva, ja que en tot moment s'ha garantit la seguretat dels participants.
12: Sempre al final el més important de l'estiu és que la seguretat s'hagi garantit, que no hi hagi hagut cap problema en cap nano, que no l'hem tingut ni al club ni a la base, i més enllà d'això, les imatges que anem traient cada setmana dels nens gaudint de l'esport, jo crec que parlen de per si soles, no? De vegades allò que diuen que val més una imatge que mil paraules, jo crec que els nens ho han passat molt bé. Ha sigut un estiu calorós i ells tenien l'avantatge o són afortunats de poder-ho gaudir molt a prop del mar i anar-se refrescant constantment.
1: A Zona ha destacat que ja hi ha infants que han mostrat la seva disposició a continuar participant de les activitats del Nàutic durant tot aquest primer quadrimestre, quan al Maresme les condicions climàtiques de navegació encara solen ser propícies.
11: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I acabem amb el temps amb el meteoròleg de la xarxa, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
13: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous, i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre, i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs fins aquí aquest informatiu. Us hem acompanyat des del control tècnic Martina Calvo, Susana Lázaro, i us hem parlat les veus d'Ernest Arranz i jo mateix, Oriol Leo. Demà hi tornem amb més informacions, més notícies. Adéu-siau.
14: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Santa Clara està tallat fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon fins les 6 de la tarda. Demà el carrer de la Torre estarà tallat al trànsit de 8 del matí a 1 del migdia. Avui la R1 funciona amb normalitat.
15: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
16: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
15: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
17: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ramó de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
2: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
3: Aqüeducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqüeducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
1: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra. Ramó de Pedra.

0: de pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable, és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat. No? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
2: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
4: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
1: Remor de pedra.
2: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos, i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? on hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes, que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles, a Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, els van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
1: Ramó de Pedra.
2: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
0: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes. Vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que portava l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Catllà, tenia d'haver hi, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
0: Sí, bé, això ho porta doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O el que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornat a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això. Doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
0: Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent. No? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqüeducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van, amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, I ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Agafaven el catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre aqueducte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. L'aqueducte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus el pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
1: Ramó de Pedra.
2: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs el riu també se li manllevava capacitat d'irrigació, no?, pel seu territori natural.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
5: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la Séquia Major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? ara tenim el que es veu, no? Que són molins que han perdurat en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix a darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no?, i que va més enllà de l'època medieval.
2: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Turlit. Burginus o edicnemus.
1: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
5: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
1: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
5: Estornell comú. Esturnus vulgaris.
1: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Escoltant Ràdio Arenys 91.6.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell. Ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. Doncs en una CGT han exposat a la dels docents firma una pot posicionar la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
9: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que proponen?
10: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
10: I també explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
11: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
10: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
3: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
12: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
3: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueras.
13: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
3: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
3: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
3: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat, i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
0: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
14: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí, i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
15: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
14: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona, i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
3: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans, i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
16: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
17: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
16: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: La xarxa de comunicació local.
18: Thank you. Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim. No?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
3: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
22: Em consta que sí, consta que sí. Tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
3: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
0: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
3: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
0: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
3: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
23: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
24: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades,
2: no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
23: CECIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
0: I és moment per la cultura. Avui molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
7: Director, actor, productor, La guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
6: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
0: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
21: Míriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
0: I abans dels esports, passem per Mollerussa, perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
9: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
24: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs, serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
9: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidor. I l'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
4: Sí que es verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa, un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
26: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base, com Gerard Fernández, completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
25: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla, a l'RCD Stadium, el jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
5: Estoy contigo en lo que dices, creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo y yo creo que el Espanyol es lo ideal y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
25: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
8: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc. I, evidentment, amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com... per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
25: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30...

0: tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijó.
5: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada massiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
4: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
4: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
4: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
7: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
0: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous. I tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passant gairebé

0: 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, Ustec i la CGT, amb la consellera d'Educació. Ustec exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'Ustec i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és portaveu d'Ustec.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
2: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
5: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
6: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
5: Explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
7: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
5: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
5: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
5: Doncs els socis de govern, com Sumària Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
8: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
5: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
9: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
5: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
10: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya, i el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
10: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
0: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
11: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberge Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
12: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
11: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
10: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salell es mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salell adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
13: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
14: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letargia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
13: Salelles ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
16: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
15: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
10: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
17: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
18: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
17: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
10: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
19: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
20: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
19: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
0: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
21: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
22: Que bé, les primeres analítiques que van fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats, i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
21: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
0: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
3: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival, amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
2: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
0: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
10: Míriam Garlo, guanyadora d'un Premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
0: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnàrium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
4: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
23: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, a desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
4: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir, de 9.69 Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols, de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre caixes, de la companyia Unisó.
0: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
24: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnic, busca estabilitat a l'Espanyol.
25: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
24: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
1: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part el que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molts anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
24: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
5: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
24: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Kitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Kitsanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
7: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador, y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa, un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho. Y
6: la pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, l'últim fitxatge, JD Notae, entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
24: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta, recordem, diumenge, els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Duran i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, primera.
0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.

Ajax.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
2: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
1: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
1: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia. En 128 persones a bord, Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat l'alcalde municipi Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que hi van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
0: Ràdio Arenys.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts, que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts i cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Pas a pas ens parla de com viure des de la salut la primera setmana. Tots som cultura, és un espai per compartir la creativitat i les diferents formes que tenim d'expressar-la la segona setmana. Converses amb Miguel Iribarren ens fa, a través dels llibres, connectar amb la nostra part més espiritual la tercera setmana. I com avui, hom a salt descobert, amb una mirada amable, fem i fan camí per acompanyar els homes en els canvis que els toca viure en aquests moments.

0: I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 195 79 12. Allà ens podeu enviar missatges de veu i estarem encantats de comptar amb la vostra... Se'm treballa la llengua. Amb la vostra participació. Ens podeu trobar a Mediterrània Radio Arenys de Mar, en el Facebook Mediterrània Radio Arenys de Mar. Allà podreu trobar tot el que fem, els podcasts, les fotos de qui ha fet el programa i els propers i els antics, tot. I si no, podeu anar a la web de la ràdio, la web del Radio Arenys de Mar, a la carta, i allà podreu escoltar els podcasts dels programes que hem fet. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Isaac Albarracín. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. Aquí estem.
0: Sí, molt sí. Bé, molt bé. Però bon Sant Jordi?
1: Sí, perfecte. Tenim algú aquí a regalar la rosa.
0: Ja, sí, tens algú?
1: Sí, estem allà.
0: I has pensat?
1: Sí, hi he pensat.
0: Perfecte, doncs això és el que compta. I el llibre?
1: El llibre ja veurem, no és cosa meva.
0: Molt bé. Doncs sí, comencem amb Homes al Descobert. Tenim aquí al meu costat a Juanjo Compaire.
2: Sí, aquí només hi ha un home descobert i un altre
0: avui, home, només un home
2: cobert, un altre home cobert, que és el Quique, sí. Que avui, per qüestions de la festa de Sant Jordi i tal, igual, no ha pogut venir.
0: Per logística, el tenim en pantalla. I gràcies a les pantalles d'avui dia és possible fer-ho i veure'l. Després ens podreu veure. Bon vespre. Bon vespre, Quique.
3: Ja sento no ser-hi en persona, eh? Però ja saps que normalment no falto mai.
0: Sí, a més, bueno, el Quique avui... és una persona que li agrada molt venir en persona i està, perquè diu que és diferent, que l'energia i la comunicació és diferent. O sigui,
3: correcte,
0: que, bueno, però no passa res, Quique, el programa
3: és millor
0: fer...
3: ser-hi. Millor ser-hi, tot i que sigui online.
0: Sí, que sí, sigui online.
3: Clar que sí.
0: Sí, sí, doncs això, 23 d'abril, dia de Sant Jordi, espero que us ho hagiu passat molt bé. Estic fent encara les últimes compres de llibres i roses i nosaltres des d'aquí us convidem a Homes al Descobert. Amb qui avui, Juanjo?
2: Avui tenim un convidat molt especial, Josep Maria Mesquida. Què tal, Josep Maria, que està aquí connectat?
4: Hola, molt bona tarda. Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí esperant sentir la sintonia de Homes al Descobert. Vinga.

0: Molt bon vespre, Josep Maria, el saludo, benvingut a Mediterrània. Gràcies per ser aquí amb els homes al descobert i anem a començar, no?
1: Bé, primer dir que Josep Maria és president d'una fundació que es diu Fundació Enllaç. Després en parlarem una mica de què és el que fa la fundació. I a més és professor de gerontologia a la Universitat de Barcelona. I
0: de gent gran.
1: De gent gran. Perquè la Fundació Enllaç doncs, treballa amb gent gran.
0: Molt interessant.
1: Gais o LGTBI, diguéssim, que després ja ells en parlaran una mica. I l'hem convidat perquè vam tenir no fa massa una tertúlia allà al Centre Plural de Masculinitats de l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta tertúlia vam parlar d'envelliments i masculinitats, de com els homes vivien l'envelliment i, clar, la particularitat o la diversitat que hi havia d'homes grans, i una de les aquestes particularitats és com viuen l'envelliment els homes LGTBI. No? Per tant, doncs, vam tenir-lo allà convidat, vam tenir una tertúlia interessant, de la qual sembla que properament podrem tenir la gravació en vídeo, que penjarem al nostre portal d'Homes Igualitaris. I, en fi, doncs, estic molt content de tornar-lo a tenir aquí a la ràdio perquè és una altra manera de fer tertúlia amb ell recuperar aquella vella sintonia que vam tenir quan estàvem allà al Centre Plural. Benvingut, Josep Maria, doncs.
2: Moltes gràcies, Juanjo. La veritat és que sí, va ser una experiència molt grata per mi també. Vaig poder presentar el projecte de la Fundació Enllaç i va ser una estona d'intercanvi molt, molt enriquidor des del meu punt de vista. L'únic que afegiré a la presentació que has fet de la meva persona és que jo soc professor de treball social. Jo dono classes a futures i a futurs treballadores i treballadors socials i sí que faig les assignatures d'envelliment i per això em considero gerontòleg, però en realitat imagino que hauria de parlar com en minúscules. Jo dono classes sobre envelliment i treball social i sobre gènere i diversitat sexual i treball social.
1: Molt bé, notat, doncs. Anotar-la...
0: No, però molt interessant que hi hagi l'apartat de gent gran.
2: Sí.
0: Que en som un fotiment.
1: I cada vegada més.
0: Sí.
1: Doncs bé, mira, ara passem doncs a la següent
0: part del programa, que vosaltres se presenteu allò que heu fet aquest mes, en aquest mes que no ens hem vist.
1: Exacte. Doncs en aquest mes, què hem fet? El dia 28 de març vam fer la segona trobada de la comunitat d'homes per la cura de la vida, que és un moviment que hem encetat amb diverses entitats que treballen amb homes amb una perspectiva de gènere i feminista, que són diverses, són 6 concretament a Catalunya, 6 entitats diferents, i persones també, homes a títol individual, que s'hi volen afegir en aquest moviment. Vam tenir aquesta trobada a Sabadell i els anfitrions van ser el grup de compromesos d'aquesta ciutat del Vallès Occidental. Bé, això per una banda, per tant, aquest projecte continua endavant i ara estem tots diguéssim, creant els vincles entre entitats i persones que estan disposades a treballar en aquesta direcció. Tenim un altre projecte que porta el nostre company Josep Maria Lozano, que es diu Universitat de Barri, que ja n'hem parlat aquí en altres ocasions.
0: El vam entrevistar.
1: Que és una iniciativa de portar el pensament feminista als barris, concretament a 9 barris, al Centre Cívic Torre Llobeta, que ja tocant el Passeig Maragall de Barcelona. És un centre cívic molt actiu en aquest sentit, i allà hi ha Josep Maria tirant endavant unes activitats que es diuen Universitat de Barri. Aquest 10 d'abril, per tant, aquest dijous, tenim de convidada...
0: No, han fet, aquest dijous passat.
1: Ah, clar, és veritat, sí. Ja fa un parell de setmanes, el 10 d'abril, vam tenir el Custodio Moreno, que el Custodio Moreno, que és una activista veïnal, que segurament potser alguns els hi soni perquè va ser pregonera de les festes de la Mercè fa 3 o 4 anys, convidada per la llavors alcaldessa Ada Colau. És una activista veïnal molt reconeguda, no? I, bueno, doncs, tindrem una conversa amb ella. I hi ha una aula de feminismes que es titula Amor i Revolució, i unes sessions 26 d'abril, 17 de maig, 21 de juny, que són 3 dissabtes, per tant, aquest dissabte que ve, 26 d'abril, és la primera sessió, al matí, també a Torrellobeta, en què es fa un repàs de la història del feminisme. Feminisme de la diferència, feminismes lèsbics, feminismes negres, etc etc. Per tant, és una activitat que impulsem des d'Homes Igualitaris, concretament el Josep Maria Lozano.
0: Aquí m'agradaria afegir una coseta, que és el que fa el Josep Maria, que és fer petita, fer entendible el que és el feminisme, no? Perquè ho va explicar quan el vam entrevistar i a mi em va agradar aquesta visió, no? Que és la gent que és molt senzilla o la gent del carrer, moltes vegades les paraules que es fan servir o les dissertacions que es fan servir des del feminisme els hi queden lluny, els hi queden grans. I aleshores portar-lo a un nivell més entendible, més de carrer, fa que la gent els hi costi menys i s'apropin més a aquest sentit, no? Vull dir, poder assimilar què és el canvi, què significa, no? I això ho vaig considerar molt interessant. Per tant, aquestes activitats que s'estan desenvolupant són molt interessants que la gent hi participi i hi vagi, perquè és una manera d'apropar-se més, sobretot al sentit de les dones i acompanyades d'homes, evidentment.
1: Sí, sí, hi ha un públic bastant assidu que va seguint, perquè aquesta no és la primera de les activitats, sinó ja portem un cert recorregut, i sempre hi ha una assistència bastant nombrosa de persones, tot i ser un dissabte al matí, que diguéssim que, bueno, requereix un cert esforç, no? Bé, això és... Això és el que tenim previst. Bueno, hi ha una cosa que està diguéssim, ara preparant-se, que és un cinefòrum el 5 de juny, un cinefòrum que farem a la cooperativa Sumseix. La cooperativa Sumseix és una cooperativa de cinema, una cooperativa de cinema que està allà al carrer Béjar del barri de Sants de Barcelona, que fa, doncs, ara ha participat en el Festival de Cine d'Autor, la Filmoteca, el Sumseix, el Cinema Verdi, bueno, el Sumseix, per tant, és un centre molt actiu. Allà farem un cinefòrum amb un convidat de luxe, que és l'Octavio Salazar, que és una personalitat que ha publicat diversos llibres sobre cinema i masculinitats, al voltant d'una pel·lícula que es diu Una vida no tan simple, que és una pel·lícula que ha triat ell, que està, diguéssim, protagonitzada per dos homes que són amics, un casat amb fills, l'altre separat, d'uns 40 anys, i, doncs, com viuen aquesta etapa de la vida dos homes en situacions familiars diferents, que són amics i que són companys de feina. I és una pel·lícula que està molt bé, que en el seu moment va passar una mica desapercebuda, tot i que tenia diversos premis, però ja la recuperarem des de fa un parell d'anys, La recuperarem i farem un debat en voltant de la història d'aquests dos homes i les seves famílies i tal. En fi, doncs, aquí.
0: Fins aquí arribem.
1: Del mes de maig tornarem a parlar amb més detall.
0: Molt bé, sí, això el proper mes. Ara li donem veu al Quique, que normalment es presenta una cançó. Quique, que és el tema avui.
3: A veure, avui, últimament, com que són els entrevistats els que proposen les cançons, per mi hi ha poca feina, I avui encara menys, perquè la cançó que ha proposat, la primera que ha proposat de dues que farem, no?, El Josep Maria és que realment no necessita presentació ni la cançó, ni el cantant, ni el poeta que dà origen a la cançó, no? Perquè estem parlant de Cantares, que és una cançó del Joan Manuel Serrat de 1969, del disc Sincerament Teu, que va ser superimportant, jo crec que la vida de tots nosaltres, els que som d'aquesta generació, no? El todo el sabe camino a andar, diguem-ne, és com no sé, com una cosa totalment important a la nostra educació, no? I del Machado, que és el poeta, òbviament no he de dir res. Llavors és més que res entendre en quin context, no? El Josep Maria proposa la cançó i què significa el Josep Maria aquesta cançó, que suposo que per cadascú de nosaltres té un significat especial, no?
0: Què fem, la comenta abans o després? Què vols, Josep Maria?
2: El que considereu.
0: Ah, oh, com tu vulguis.
2: Potser ja que estic parlant, doncs continuo. No?
0: Vale,
2: no ho
0: perfecte,
2: sé.
0: Presenta-la. I després l'escoltarem.
2: Molt bé, tal com ha dit el company, no cal presentar aquesta cançó, no cal presentar aquest text perquè forma part de totes les nostres memòries col·lectives, no? Uh-huh. Potser sí que puc justificar la seva elecció. Es tracta d'una cançó publicada l'any 1969, que és l'any en el qual jo vaig néixer, de manera que aquí ja, diguem-ne,
3: que no és poc,
2: ja són alguns anys, de manera que té a veure amb el pas del temps, que és el tema que m'ocupa, però sobretot es tracta d'una cançó que vaig sentir molt a casa durant la meva infantesa, perquè era una cançó molt estimada pel meu pare, i també reflecteix des del meu punt de vista una perspectiva gerontològica a la qual m'adhereixo plenament, que és la perspectiva de curs de vida, i que té com a particularitat entendre la vida de les persones com un camí, com un riu, i com aquest camí que pel qual anem avançant, no? És una perspectiva contrària, entendre la vida com una successió d'etapes, i és una perspectiva molt molt en línia amb el que, des del meu punt de vista, és el treball social. És a dir, té a veure en rius, té a veure en camins, té a veure en persones que es van trobant dificultats i van canviant, diguem-ne, el sentit de la seva vida en funció d'aquests obstacles. Puc continuar parlant, però jo diria que amb això ja he justificat l'elecció de la cançó. És optimista, a més parla de persones que viuen, que riuen. No sé, penso que és una cançó en la qual...
0: Doncs l'anem a disfrutar i després continuarem.

0: Ha sigut una disfrutada, Juanjo? Escolta aquesta música.
1: I tant, sí. Em fas pensar, aquesta idea de rius, clar, que també és molt típica de la tradició del nostre país, no? Nostres vides són com rius que van parar al mar, que és el morir, más cumple... en fi, no? Des de les coples de Jorge Manrique... Aquesta és una idea que no hay camino, que uno se hace el camino, por lo tanto que no hay nada prefixat, no, sino que uno es va fent la vida, és a dir, contra la idea una mica estàtica, no, de que hem de passar per unes etapes de la vida que ja ve una mica prefixada, la vida ens la fem nosaltres mateixos. I també en la tercera edat, o la quarta o la cinquena edat, els homes, les dones grans, podem fer-nos també una vida d'acord amb els nostres desitjos, sense haver de seguir unes pautes prefixades.
0: Bueno, això és el gran repte que s'està visquent avui, no? Perquè mai havíem arribat a edats tan avançades, tot el col·lectiu. Puntualment algun arribava, però no un gran col·lectiu de gent que tenim una edat ja... I actius, perquè encara que et jubilis, estàs fent coses, no? L'altre dia, parlant amb la meva jove, em va comentant això, no? Què farem quan ja no puguem valdre per nosaltres mateixos, no? Perquè arriba un punt que sí, que ets àgil, però després, doncs no. I ella em deia, diu, el més important és mantenir-te en actiu, no perdre habilitats. Vull dir, perquè el perdre habilitats és el que fa envellir. Si tu mantens una certa quantitat d'habilitat, et mantens actiu, et mantens actiu. I em va agradar la idea de dir el que s'hauria de fer, perquè parlàvem de les residències, no?, que portem allà als familiars, i queden com en la terminal, no?, terminal d'autobusos, allà l'únic que els hi queda és ja morir, acabem allà, no? I sí que entren pel peu, per propi peu, però van acabant sense tenir habilitats, i tant acabant en una cadira i te'ls trobes allà amb el cap caigut, molt desagradable, no? Aleshores és una cosa a reflexionar de com haurien de ser les residències, no? Potser no ben bé així, sinó... I aquí pot entrar el Josep Maria a parlar de tot això.
2: Sí. Clar, habitualment, és a dir, estem sentint molts discursos que plantegen aquesta nova perspectiva, no?, en la qual vivim molts més anys i amb millors condicions de salut com a un problema, no? Hem de lluitar contra aquesta idea que el que ve serà una cosa problemàtica, perquè les pensions no se sostindran, els sistemes de salut no seran capaços de donar-nos tot el que necessitarem, tindrem una gran massa de persones en situació de no activitat. Habitualment l'envelliment es planteja en aquests termes i no acostumem a tenir present que en realitat del que estem parlant és de moltes victòries, no?, de moltes coses que en realitat ens haurien de provocar satisfacció. Si vivim més i vivim millor, vol dir que alguna cosa hem fet millor. I entre aquestes coses, doncs, controlar més les nostres natalitats, viure més d'acord amb els nostres projectes de vida, insisteixo que tot això ho hauríem de valorar de forma positiva. No sé si ens equivoquem una mica quan pensem o quan associem envelliment a residències. És una idea contra la qual a mi m'agrada una mica lluitar. Només un 4% de les persones grans fan ús de serveis residencials, i quan fem ús de serveis residencials ho fem només per 2 anys, perquè estem en una situació, diguem-ne, de molta fragilitat o de molta dependència, no? En la qual cosa, quan parlem de persones grans, parlem de moltes altres coses que no són residències. No sé per quin motiu acostumem a veure residències quan parlem de, parlem de nosaltres, quan
0: possiblement... Això és un bon apunt, eh? Sí. Tens tota la raó, Josep Maria. Tenim tendència a focalitzar, no?, cap al final, i el final, residències, associat, no? Tens raó, sí.
1: Des del punt de vista de la gent gran, bueno, jo sóc un home gran, no?
0: Sí. Tinc 76, formes part de la gent gran.
1: 77, no? Sí, doncs, clar, està la nostra capacitat de seguir actius, com ha dit ara la RIM, no? Però també des del punt de vista de la societat, aquest menysteniment que de vegades sentim, aquest menysteniment respecte de la gent gran, és una pèrdua que també té la societat de, diguéssim, de l'experiència nostra. Jo recordo com quan era professor, vaig tenir una alumna amb la qual vaig fer amb ella un vídeo, una alumna de Benín, que és un país de l'Àfrica, del Golf de Guinea, no? Uh-huh. I ella m'explicava, o explicava als seus companys, de

0: Per tant, també hem de mirar l'envelliment des d'aquest altre punt de vista de la societat, no? I abans ho comentàvem amb el Josep Maria, clar que tenim sempre l'espasa de Damocles que ens diuen els nostres fills, és que no, jo no tindré pensió, és que jo què sé, és que hem de fer un pla privat de pensions, que mai arribem, aquests plans de privats de pensions, molts d'ells són una autèntica estafa, en fi, no? I és clar, doncs, ara en aquesta situació en la que s'estan ficant por per totes bandes de que la guerra, que hem de gastar en armament, que per tant hem de reduir la despesa social, ja m'estic veient que la primera partida que voldran reduir per incrementar la despesa en armament són les despeses socials, incloent-hi doncs les jubilacions, no? I és clar, és un problema que tenim en aquest moment. No sé tu com ho veus, Josep Maria, estic parlant massa, jo.
1: No, és que és d'això del que hem de parlar, en aquest context, diguem-ne, de retrocés de tot el que fa referència al benestar social. Efectivament, estem entrant en un moment en el qual cal tornar a dir que estem parlant de drets, que són drets que ens hem guanyat al llarg de totes les nostres vides i que estan en perill, que hem de mantenir un altre cop posicions de lluita i de defensa de les persones grans.
2: Sí, sí, però a més és que jo hi ha una cosa que sempre dic, allò de aquí i ara. És el moment, ara estem aquí i ara, i és el que tenim. Què vindrà? No ho sabem. No ho sabem. I el que has dit tu, la por. La por fa que et tanquis, fa que facis coses que no has de fer, fa que hi hagi retrocediments, però perquè nosaltres mateixos ens deixem guiar per la por. Vull dir, el que està passant en aquests moments és el que tens. L'altre, ja ho veurem. Per tant, saps? És saber molt bé, com està dient el Josep Maria, què tenim, quins drets són els que jo haig de defensar, i ahir. I no cedir ni un pam. I no cedir a la por això, del que em passarà.
3: Això és el que diu el Machado, de golpe a golpe, verso a verso, no?
2: Clar, o sigui que... clar, sí, total.
3: Ara que parlàvem d'això.
2: Sí, sí, és un pas després de l'altre. I no correm perquè no arribarem enlloc. És un pas després de l'altre. I anem fent. I no baixar, cop a cop, golpe a golpe. Clar que sí, va per aquí la història.
1: Abans parlaves dels envelliments actius, no? I per alguna cosa que també ens passa quan pensem en l'envelliment, acostumem a associar l'activitat de les persones grans a l'esport, a la participació en activitats d'oci, tot això està molt bé, però potser ser actius i ser actives també vol dir doncs, lluitar i continuar lluitant a favor dels nostres drets. No? Hi ha una cosa que té a veure amb la participació política i social que també té, que és central en la idea de l'envelliment actiu. No?
2: Sí, bueno, també és que venim d'uns patrons de comportament de gent gran que ja era com el retiro, no? O sigui, la jubilació era el retiro. Viatjar, no sé què, i no. Sí, que pots viatjar, pots fer moltes altres coses que no has fet durant el temps que has estat treballant, però no pots deixar de banda el que tu ets com a persona i projecte dintre d'una societat. I dintre d'una societat hi ha molts registres. I tu hi pots participar en aquests registres. A més, pots participar sense hores, sense fita, en qualsevol temps, en qualsevol moment. I això enriqueix el que tu aportes. Vull dir que estic totalment d'acord amb el Josep Maria.
3: També és veritat, Rim, que a vegades els referents que tenim no ajuden molt, no? Perquè si penses, per exemple, a l'exemple del Biden, no? Que no se'n retirava ni a tiros, o sigui que no posa les coses molt fàcils.
2: Bueno, també depèn on vols mirar tu, perquè tu pots tenir aquest exemple o pots mirar un altre, que et sigui més bo per tu.
3: No,
2: tu pots triar els referents amb els que tu vols caminar. És que és això. I que normalment fem molt cas d'aquests referents negatius més que de referents positius. I la història està en equilibrar la balança. No?
0: I parlant dels homes, que estem en un programa que parla dels homes, clar, ho comentàvem en la tertúlia, no? Que els homes, clar, quan deixem de tenir la feina, perquè ens jubilem, que les dones, evidentment, també treballen, però

0: històricament o culturalment els homes tenien com a referència, com a eix vital, la feina, no? Quan deixen la feina, se'ls desmunta una mica el món i és una oportunitat per nosaltres repensar-nos, no? Bé, jo què vull fer a la vida, és allò de no hay camino, se hace camino al andar, pues, què vull fer a la vida, com puc recuperar allò que volia fer quan era més jove, com puc cuidar dels meus nets, és que en tinc, com puc cuidar-me jo també a mi mateix, que moltes vegades m'he descuidat perquè sempre estava preocupat per la feina, no? És un moment de repensar-nos i és un moment interessant, no? Un moment interessant.
1: De totes maneres, jo aquí també faig un apunt, que és els patrons d'home. El patró d'home, sí, que tota la vida ha estat en la feina, i era el seu objectiu i la seva funció, i després continua, però s'agafa allò que ha dit el Josep Maria, a esports, a coses d'homes. Vull dir, les activitats que troba per fer i omplir el seu temps, a part de, primer, tenir molta il·lusió, però després dir, ei, què faig amb el meu temps? I agafar-s'hi com, fins que troba el punt. Això és així. Ara, també, pues això, tenen tendència no a mirar tant la part social, sinó la part més lúdica. Entens? Per què? Perquè no han vist més enllà, perquè tota la seva vida ha sigut feina. Entens? I no han fet la reconversió de dir qui sóc jo, què és el que a mi m'agrada, que és realment el que a mi m'agrada, no el que la societat diu que a mi m'ha d'agradar. Entens per on vaig?
0: Però sí que jo observo en els parcs i tal, que cada vegada hi ha més avis, que fan de, com a avis el que no havien fet com a pares, que ara que, bueno,
1: però
0: encara
1: és una altra versió,
0: molt de camí per davant.
1: Això és una altra versió. Això és per substituir que les dones i els homes treballen. I aleshores aquí fan de canguratge. Els avis. Això és un altre... Això seria un altre tema.
0: Pot ser una obligació que t'imposen o pot ser també que tu trobis un cert...
1: Que t'agradi, sí, això punt, també. No? Però que vull dir que normalment és per ajudar.
0: Però el punt aquest del compromís social és també important com a part de l'activitat.
1: Sí.
0: Per ser actiu, bueno, allà a la tertúlia que vam fer plural, vam convidar a la gent de la Maria Pensionista, que aquí, en aquest programa, també els hem convidat.
1: Sí.
0: I dèiem, bueno, és que el compromís social, el compromís de la lluita per les pensions, no solament les nostres, sinó de les...
1: No, i per l'atenció mèdica, hi ha un munt de coses en les que la gent gran s'ha de posicionar, que és el que deia el Josep Maria. Ens hem de posicionar, i aquests són els nostres drets. I no ens regalen res. Els diners que et paguen a un jubilat són diners que tu ja has donat. Per tant, te'ls han de retornar. I que no diguin que no hi ha perquè no ha d'haver-hi. Vull dir, són faves comptades. Que treguin d'un altre lloc, però no dels sous de la gent jubilada. No.
0: I Josep Maria, tu, a la Fundació Enllaç, que diguéssim que atén a persones LGTBI, tu quina experiència tens respecte dels homes grans gais i tal, com viuen l'envelliment, aquesta gent que ve a la vostra fundació?
2: Sí, jo no sé, estava pensant, quan preparaven aquest programa, pensava que un home gai gran és un home doblement fracassat. M'explico. Pensava que si fem cas dels plantejaments més socials, podem entendre que ser home és una expectativa, és alguna cosa que té a veure amb un mandat, alguna cosa que ens obliga o que ens pressiona per ser d'una manera determinada. I quan són grans estem sent una cosa que no és un home. De la mateixa manera, un home gai és una persona que no ha satisfet les expectatives relacionades amb el seu gènere perquè hem mirat amb desig cap a altres homes, de forma que podem pensar el que he dit fa un moment, que un home gai gran és dos vegades algú que no és un home. No sé si a partir d'aquesta idea podem considerar que la Fundació Enllaç és un espai en el qual atenem, no només a homes, també atenem a dones lesbianes i a persones trans, ja siguin homes o ja siguin dones. La Fundació Enllaç el que fa és oferir diferents serveis i activitats al col·lectiu, i ho fem sobretot en situacions de vulnerabilitat. No sé si puc descriure ja el que és la Fundació Enllaç o és una pregunta que venia posteriori perquè potser m'he
1: perdut. No, no,
0: tira, tira.
1: Sí, sí, home.
3: Clar.
2: D'acord. Molt bé. Molt bé. La Fundació Enllaç és un projecte d'ajuda mútua. La Fundació Enllaç va néixer ara fa 17 anys i va néixer perquè un grup de persones activistes a favor del respecte cap a les persones LGTBI va decidir anar més enllà de l'activisme que havien realitzat al llarg de la seva vida i van començar a fer coses a favor del col·lectiu de persones grans. Una mica pensant en el seu mateix futur. És a dir, que la Fundació ja té, diguem-ne, una orientació d'ajuda mútua. Però ja des del primer moment, és una organització que s'orienta cap a la comunitat i des del primer moment oferint serveis a altres persones LGTBI, de manera que som un projecte obert. No només ens donem ajuda entre els que formem part de la Fundació, sinó que també oferim els nostres serveis a persones que estan fora. I finalment podem pensar en la Fundació com una entitat que també vol canviar les coses, perquè estem en contra del patriarcat, perquè estem en contra de l'edatisme i perquè estem en contra de la LGTBI-fòbia. De forma que teníem, diguem-ne, aquests tres espais d'acció. Treballem memòria perquè considerem que s'ha de respectar el llegat de totes aquelles persones grans que van lluitar a favor de les llibertats ja fa molts anys. Treballem a favor de la presència perquè no volem tornar a l'armari. Treballem a favor de la defensa perquè hi ha una sèrie de circumstàncies doncs, que ens fan més infeliços i treballem a favor del benestar perquè també hi ha una sèrie de coses que moltes persones trans LGTBI presenten i que considerem que han de ser millorades. I ho fem a escala individual i ho fem a escala col·lectiva. Crec que ja he explicat una mica el que és la Fundació amb aquestes paraules. Estem molt a prop de la Sagrada Família, estem al centre de Barcelona, som una mena com de, si voleu, un casal especialitzat, perquè obrim cada dia oferint activitats, i tenim una segona línia d'intervenció que té a veure amb aquestes persones que venen a la Fundació i en les quals detectem alguna vulnerabilitat i en les quals doncs, fem treball social. Podeu venir quan vulgueu. El nostre local està molt bé i sereu benvinguts i benvingudes.
0: Moltes gràcies. Jo hi he estat. Fantàstic, sí.
1: Moltes gràcies, com l'has explicat. Moltes és que gràcies. És perfecte. Venen ganes de venir i anar a veure'l.
0: Per Google, entra en la pàgina web.
1: I busquem, si la gent vol buscar-los, on el trobaran?
2: Ah, sí, ens busquen per internet, som Fundació Enllaç, on la C trencada es converteix en una C.cat.
1: Enllaç.
2: Enllaç. Enllaç. Som la Fundació Enllaç, però si se'ns busca per internet s'ha d'escriure Enllaç.
1: Amb C.
0: Doncs mira, agafem Enllaç i passem una cançó de Lluís Llach.
1: Sí, que passa és que aquesta també és d'un camí, eh? Torna a ser un camí. Per què l'has triat, Josep Maria, aquesta?
2: Aquesta l'he triat pel mateix, en realitat, perquè també parla d'un camí, concretament d'un viatge, i després hi ha una altra segona raó, i és que és Cavafis, que és una persona que va fer poesia homoeròtica, és una persona a la que hem llegit molts gais, perquè d'alguna forma ens parlava dels nostres desitjos i dels nostres amors, donant legitimitat als nostres estils de vida. Per molts de nosaltres, Cavafis va significar, doncs, això, portar o veure'ns reflectits en l'àmbit de la cultura. Per això he triat aquesta cançó.
1: Alguna cosa més a afegir, Quique?
3: Jo tenia una pregunta, més que en relació amb la cançó de és una passada. Sí, jo soc un enamorat de Gilles des de que vivia amb 26 anys a Madrid, o sigui, sense saber parlar català. I bueno, en concret aquesta del viatge a Ítaca m'agrada moltíssim. No, però la meva pregunta era més en relació al que parlava abans el Josep Maria de la gent vulnerable, no? En el col·lectiu gay, vosaltres també trobeu patriarcat i trobeu aquesta desigualtat que heu de posar en aquest sentit a la part més vulnerable a dins del col·lectiu, en les relacions de parella i de més? O com veieu això? S'ha de treballar només diguem-ne, en el món heterosexual o veieu també patriarcat a dins del moviment gay i en aquest sentit treballeu en aquest sentit?
2: serien com dues coses, potser, no? D'alguna forma, la desigualtat que ens afecta a les persones LGTBI, des del meu punt de vista, està directament relacionada amb el patriarcat. Si tenim menys valor, és perquè no, menys valor social, és perquè no responem a les expectatives del patriarcat. Això per una banda. I després, nosaltres també reproduïm estructures de relació i de poder patriarcals. Entre nosaltres hi ha relacions de desigualtat, entre nosaltres hi ha alguna cosa que fa que mirem als homes masculins amb un valor superior al que apliquem quan mirem cap als homes amb una expressió de gènere femenina. Estic parlant d'una cosa general, d'alguna cosa que té a veure amb el món de les idees i de les construccions socials. No estic dient que tothom tingui la mateixa visió. Sí, no sé, una punt en aquesta línia és reflexionar al voltant de per què és més fàcil ser gai que ser marica, també des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, de significat social, i potser podem arribar a pensar que si en algun moment ens vam fer gais és perquè no ens agradava ser mariques, i això tenia a veure amb el fet de poder-nos expressar o de poder-nos identificar amb models més masculinitzats. No sé si m'he explicat bé, però...
1: A mi m'ha sorprès que en la teva presentació dius marica. Et defineixes com marica, no? I clar, aquesta pregunta que està fent el Quique és aquella que jo tenia, no? Per què ho fas, no? Per què et defineixes com a marica, no? I ara ho estàs explicant.
2: Sí, exacte. Precisament és una forma com de posicionar-me respecte d'aquest tema i dignificar una condició que habitualment ha sigut un insult, no? És una forma de donar-li una altra orientació i reivindicar-ho des de l'espai polític.
1: És una paraula que està embrutida, no? Que és com a bruta, no? I tu la dius, no, a veure, per què? Si és una paraula bonica, anem a reivindicar-la. I ho fas des d'aquest sentit. Clar, a mi d'entrada m'ha sonat allò, a la paraula com està entesa, no? I dic, ui, es defineix com a marica, no? Vale, no? I en canvi, clar, té l'altre vessant, sí, de reivindicació, em sembla molt bé. Bueno, escoltem la música, no?
0: Sí, bueno. El tema del Lluís Llach, que no sé...
1: El viatge a Itaca.
0: Si es consideraria gay o marica, el Lluís Llach, no sé.
1: Qui lo sap?

0: Bé, pues ja l'hem escoltat. És preciosa, és bonica, és tendra.
1: Sí, perquè té dues parts, aquesta cançó. Té una part que són versos de Cavafis, però és una segona part que són versos de Lluís Llach. Un viatge pels guerrers que al seu poble són fidels, clar, que són, és un afegitó del Llach, no? Al poema de Cavafis, no? Però agafant la primera part, clar, seguim una mica la idea d'abans, no? De la vida com un viatge, que quan més ric d'experiències estigui, millor, no?
0: Sí, sí, un viatge.
2: Està totalment relacionada, amb la cançó primera.
0: Sí, sí, sí. Hi ha una vinculació, sí.
2: De no perdre, perquè jo que ara estic apropant-me a aquesta, no, edat de jubilació, la sensació aquesta de que et donen o que et passen, no, de que vas a perdre coses, no? I la visió aquesta de que estàs guanyant i de que estàs construint. I no només, tu deies abans, no?, de no perdre aptituds, però fins i tot guanyar-les.
0: Sí. Jo soc un exemple. Jo he fet 40 anys de profe.
2: Absolutament.
0: I ara estic fent i descobrint un món tan... Bueno, porto ja fa... En el 2013 vas jubilar, imagina't, si fa 12 anys ja, no? Quasi 13, que estic jubilada i he fet una altra vida, he creat una altra vida, unes altres activitats, unes altres relacions, una altra manera d'entendre'm jo, un viatge cap a dintre meu, que aquest és el que jo aconsello que faci tothom, de viatjar cap a dintre i saber qui ets tu i els teus valors i posicionar-te i estimar-te i sentir que hi ha alguna cosa més que aquesta vida, vull dir que no acaba la vida quan morim, que hi ha més del que pensem. I tot això ha sigut, una vegada em vaig jubilar, vull dir, aquesta obertura, i estic fent col·laboracions, i estic fent voluntariats, i això a mi em dona una vida. Avui, no, la setmana passada vam fer un programa de dones, i jo agraïa. Jo donava les gràcies per poder fer ràdio, perquè aprenc tantíssim fent ràdio. Vull dir, poder entrevistar a la gent i fer les preguntes que a mi em creen dubtes i poder-les estendre a que tothom les pugui escoltar i els hi puguin servir, això és ric. Això és enriquidor per mi, és enriquidor per la gent que m'envolta. Vull dir que s'ha de veure el canvi de vida, que jo no diria lo de la jubilació com un terme de pejoratiu, sinó que un canvi, fas un canvi d'una manera de viure a una altra i totes les possibilitats que t'ofereix, no?
1: També hi ha unes pèrdues, no neguem això, que les pèrdues tant de físicament,
0: aquí
1: etcètera,
0: venen al mantenir.
1: Però sí, també hi ha uns guanys, no? És un canvi que sí, hem de prendre també a portar els dols, no?, de la gent que va anem perdent pel camí, etcètera, no?, que aprendre a portar els dols que ens envolten i els que tenim dintre nostre també és un aprenentatge.
0: Però el dol ha sigut tota la vida, perquè dols pots tenir tota la vida.
1: Sí, però bueno, és molt possible que en aquesta etapa de la vida tinguis més ocasions, no?, però sense
0: també
1: negar...
0: tens l'aprenentatge d'haver-los passat.
1: Jo no penso que s'hagi de negar aquesta part. S'ha de firmar i s'ha de portar bé. I a més, evidentment, no quedar-se aquí, no? El quedar-se aquí i veure que, per altra banda, doncs sí que tens uns altres guanys en altres aspectes, no? Sí, sí. No sé, Josep Maria, si vols dir alguna...
3: No, estava pensant en aquesta... clar, suposo que són les dues coses, no?, en realitat. Imagino que al final, quan diem que una persona gran és el resultat de tota la seva vida, hem de pensar tant amb els dolç com amb els guanys, no? I és fàcil reproduir aquesta discussió sense arribar a acords. Però jo estic d'acord amb la companya quan parla de que els dolç també existeixen quan són joves. A la Fundació Enllaç fa no massa vam estar escoltant a una amiga que deia, jo que tinc 70 i pocs anys acabo de néixer, i acabo de néixer perquè sóc dona des de fa molt poc, perquè havia fet un canvi de gènere. Doncs déu-n'hi-do aquesta aventura, no?, en 70 mm-hmm. anys. I val la pena reivindicar-ho, perquè dels dos portem parlant tota la vida respecte de l'envelliment. De fora que parlar d'aquesta part més positiva i més que té a veure amb el
0: plaer. Josep Maria, estem sentint la música de tanca la ràdio, de tanca programa.
4: Ràdio Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Ràdio Arenys.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Ustequi i CGT mantenen la convocatòria de vaga per al primer dia de curs, el dia 8, després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Ribó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb vostè, que ha començat a les 10 del matí i ha durat 2 hores. A la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar i els ha posat com a excusa el fet que ja convocada l'aturada. Ha afegit que en els pocs dies que queden es veu difícil que es pugui revertir la situació.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat des de Kiev que el futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya. Illa ha indicat que ha signat 3 acords de cooperació amb 3 regions i que té previst reunir-se amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. El viatge pretén expressar el suport de Catalunya al poble ucraïnès i donar suport a un nou impuls a la cooperació amb aquest país davant de la guerra que pateix des de 2022.
3: El futur d'Ucraïna és el futur d'Europa i Catalunya, com un país profundament europeista, és aquí justament per remarcar això. No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
1: I els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CECIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa. Volen reforçar plantilles, implementar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. El 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i el dia 30 també ho faran a Madrid. Detingut a l'estació del nord de Barcelona un fugitiu buscat a França per homicidi. Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. Hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis. I la programació del Teatre Sirvianum de Torelló es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. És una de les cites principals de la regió.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Doncs bé, de moment obrirem el torn de les presentacions, perquè aquí en som una colla també. Temps de Salut doncs va creixent i a nosaltres doncs ens encanta, no?, que anem creixent. Doncs tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem?
1: Hola, doncs molt bé, un cop més aquí. I avui ja va creixent l'equip, que dona gust.
0: Exactament, i que dona gust. Doncs també tenim aquí amb nosaltres a la Eva Sallés, encantat de retrobar-te, com estàs?
2: Molt bé, amb moltes ganes de tornar. És el que et comentava fa un moment,
0: sí,
2: que se'm fa llarg.
0: Se'm fa llarg,
2: de
0: sí.
2: De dimecres a dimecres.
0: No, no, però bueno, és aquest temps de rumiatge, de preparació...
2: Clar.
0: I de dir, bueno, a veure aquest, què en podem treure i què podem aprendre.
2: Exacte,
0: que sempre
2: aprendre
0: parlarem.
2: Sempre.
0: Sempre, mm-hmm. Sempre. Doncs res, també hem de donar la benvinguda a en Miguel Ángel Segura, que també el tenim aquí ja fitxat, ja feien broma de que si reserva o no. No, no, tu estàs aquí primera línia i ets el davanter centre, tu.
3: Davanter centre.
0: Tu ets el Lewandowski.
3: Pues a veure si fico algun gol avui. Hola, Josep.
0: Bueno, no sé si t'agrada el Lewandowski, perquè ja no hi és, home, a les files del Barça.
1: Vigila que potser et fitxa Riquelme.
0: En Riquelme. Bueno, doncs res, també hem de saludar a una persona que darrerament està aquí amb nosaltres, una persona que estimem molt, és en Fernandet Missé. Hola, Fernandet.
4: Hola, benvingut.
0: Doncs molt bé, doncs després, si no aquest programa que ve, m'agradarà que participis, amb alguna pregunta. De moment, ara està aquí com a observador i aprenent. No res, també volem saludar en Joan Bosch, que està a les vies del so i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Els comandaments a punt?
5: Tot a punt, tot preparat. I escolta'm, Josep, fa dies que no rebem una missiva i avui jo crec que és el dia més, com que som molts, necessitem un tren per anar-hi.
0: Un tren, no?
5: Sí, perquè ens han convidat a una mansió de Londres.
0: De Londres.
5: Resulta que hi ha hagut un assassinat.
0: Un assassinat.
5: I el senyor Poirot en reclama.
0: Bé, ara es veu que n'hi ha un altre que també doncs té molt d'èxit amb aquestes sèries, que és en Murdoch.
5: En Murdoch. En Murdoch,
0: no sé si el coneixes, aquest inspector.
5: Exacte.
0: És del Canadà, des del Canadà. Però bueno, jo sóc d'en Poirot,
5: Que sí, som de Poirot.
0: Nosaltres som de Poirot.
5: Sí.
0: Doncs res.
5: Escolta, anem cap allà a veure què tal.
0: Doncs anem cap allà perquè tindrem feina,
5: Tindrem
0: feina.
5: Hi haurà feina.
0: Cuidado. Doncs res, començarem doncs aquest trajecte amb tren. I avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb les malalties mentals. I ens preguntarem què són i en què consisteixen, quins tipus n'hi ha, com es detecten i també esbrinarem quines necessitats té el malalt mental i com es tracta un trastorn mental. Sempre, clar, grosso modo, perquè això és un programa de ràdio, no és una consulta psiquiàtrica, però tindrem el gust doncs, de parlar doncs, amb un expert. Tot seguit us ho informo. I ho farem coneixent de prop a la Comunitat Terapèutica del Maresme, una cooperativa de treball associat per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme. Per això hem convidat en el doctor Guillem Humet, director mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme, director del Màster de Salut Mental Comunitària de la Universitat de Barcelona, sotpresident de la Fundació Molí d'en Puigverd de Palafolls i viu a Premià de Dalt. Per entrar en la nostra entrevista d'avui, ho farem amb un escrit publicat a la pàgina web de la Comunitat Terapèutica del Maresme de Malgrat de Mar i que comença amb aquest titular: La malaltia mental. El ritme i les exigències de la vida quotidiana, la nostra vida de relació, les pèrdues de persones estimades, la inestabilitat de la vida laboral, etc., ens poden crear daltabaixos emocionals i poden interferir en el nostre pensament i a la nostra conducta. La majoria de les vegades nosaltres mateixos i comptant amb l'ajuda del nostre entorn aconseguim superar l'efecte d'aquestes circumstàncies, però a vegades allò que ens afecta ens impedeix trobar sortides i solucions i ens imposa la necessitat de demanar ajuda per tal d'aturar el malestar que es pateix. Altres vegades, degut a factors de la nostra constitució biològica, dels efectes o característiques psicològiques o de la nostra realitat social, poden originar-se malalties mentals que afecten a les persones i poden produir problemes en la forma de pensar, en la forma de sentir i de comportar-se, alterant la percepció de la realitat o la possibilitat de mantenir activitats satisfactòries. La malaltia mental ha de tractar-se tenint en compte tots els aspectes implicats perquè malmeti el mínim possible les possibilitats de viure i conviure de manera normalitzada i amb l'objectiu de no perdre o de recuperar la inserció en la societat amb la millor qualitat de vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: Hola, Guillem, benvingut a Temps de Salut. Hola, és la primera vegada que et tenim aquí entre nosaltres. Ja ens ha costat, ja ens ha costat. Però al final ho hem aconseguit.
1: Molt bé. Estic aquí per lo que sea.
0: Per lo que faci falta. Doncs mira que són diversos els que tenim aquí temes per resoldre.
1: En forma de conversa, tot és possible.
0: Sí, no, sí, serà una conversa. Perquè puc començar jo, després la Eva, el Miguel, el Iago... Vull dir, ja veuràs que és com una tertúlia i nosaltres no donarem l'opinió perquè som els entrevistadors. Però, bueno, ho intentarem, no?, fer-ho de la millor manera possible. Per començar aquesta entrevista, i abans de parlar de la comunitat terapèutica del Maresme, què et sembla si ens expliques una miqueta, si et sembla bé, el que és la salut mental?
1: Correcte. La salut mental és un fenomen... que té a veure amb la salut en general, evidentment, però és un que té a veure avui dia més que relacionar-la amb la malaltia. Antigament, quan es parlava de salut, sempre es parlava com oposició a lo que és la malaltia, no? Malaltia per una banda i salut per l'altra. Són oposats. I avui dia això està més que superat, no? Avui dia fa més de 70 anys que no es parla d'aquesta manera, no? Vull dir, la salut, el contrari de salut és mala salut, bona salut i mala salut són els dos pols oposats, i presència de malaltia i absència de malaltia són els altres pols, d'una altra dimensió, per dir alguna cosa. Perquè, si no, tot el que referim a la salut ho referim a que hi ha alguna malaltia present. I això no és cert, vull dir, hi ha gent amb una salut mental molt pobra, és a dir, una persona... persones que no tenen una vida social, vull dir, la seva relació amb si mateix és molt dolenta, és a dir, tenen una mala salut mental en el sentit de l'equilibri, de l'harmonia, de l'estabilitat personal, molt pobra, però no tenen cap símptoma de cap malaltia mental. Mentrestant, per el sentit contrari, hi ha persones que tenen símptomes de malaltia mental, però tenen una molt bona salut. Són persones que es relacionen habitualment, treballen, tenen família, etc, però tenen símptomes de malaltia mental. Exemple, Rafa Nadal. Rafa Nadal és una persona que té una sintomatologia molt potent, no? Que podríem catalogar-lo ràpidament, no? I amb facilitat dintre del camp de les malalties mentals, però és una persona absoluta. Deu tenir una salut mental bastant satisfactòria perquè... la seva vida és bastant exitosa, per dir alguna cosa, no? Estabilitat familiar, social, esportiva...
0: Està bé. Però aquí també podríem parlar del patiment mental. Aleshores, què és el patiment mental?
1: Això, la dificultat o impossibilitat d'establir relacions amb si mateix, en primer lloc, no? Una disharmonia personal amb mi mateix, estic insatisfet de lo que estic fent, estic insatisfet de mi, res m'engresca, no? També una insatisfacció quant a la relació amb l'altre, no? Vull dir, jo no aconsegueixo tenir bona relació.
2: Però això et passa alguna vegada sempre, no? La vida, durant la vida et deu passar en algun moment puntual això, no?
1: Sí.
2: No es considera llavors una malaltia o...
1: No, m'ha preguntat salut, eh?
2: Vale.
0: Salut i patiment.
1: Patiment. Aleshores, vull dir, per una persona que manté coses d'aquesta mena al llarg del temps, no? I el que ell podria catalogar-se a si mateix com tenint una vida insatisfactòria, això seria una pobra salut mental, no? I també hi ha un metge català que es deia Jordi Gol, era un metge de capçalera, que va definir la salut. Ell va definir la salut, no la salut mental, la salut, però és una definició molt bonica que és aplicable perfectament a la salut mental, que és que la salut és una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. És una definició de salut impecable, no? Avui dia és acceptada per molts països del món, aquesta definició, vull dir, perquè és tan, tan acceptable. Vull dir, no és salut, és l'absència de malaltia. No, sinó que salut és cap a una projecció fora d'un mateix, no? I és això el que diu, una manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
0: Endavant, Eva.
2: No, perquè a vegades comenten, de sentit, que diuen que per estar amb una salut completa, diuen que has de tenir els cinc pilars ben estabilitats. O sigui, per exemple, que tinguis una relació de família saludable, tinguis una relació amb amistats, social... O sigui, quins són els cinc pilars que hauríem de tenir bé per obtenir aquesta piràmide ben
1: clar, posicionada? L'Organització Mundial de la Salut va definir fa ja uns 60 o 70 anys, ara no recordo exactament, que la salut era l'estat del complet benestar físic, psíquic i social. Imagina't, aquesta definició vol dir que no hi ha ningú al món que compleixi.
0: Sí.
1: I a més és negar una cosa molt, molt, molt significativa i molt profunda, que el ser humà sempre feliç i sempre alegre no existeix. El ser humà també es construeix a base de patiments, a base de pèrdues, a base de frustracions, a base de satisfaccions, també, evidentment que sí. Però també el patir, per exemple, la separació de la persona estimada o la frustració de que un no té accés a coses que un desitjaria, etc. Això fa part del ser humà, i vull dir, el ser humà sense això no és ser humà. Vull dir, és una altra cosa.
0: És una altra cosa. Doncs sí que farem una cosa, farem un parèntesi musical. Amics i amigues, amb el Guillem ens va suggerir uns temes que tinguessin que veure doncs, amb música brasileira. A veure, n'hem escollit dos, a veure si t'agraden, si vols comentar els comentes. Començarem per un i d'aquí una estona posarem l'altre. Endavant, Joan, amb el primer tema.
3: Vinga, doncs per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a São Paulo, a Brasil, per escoltar un dels èxits de Toquinho, publicat l'any 1983, i aquest porta per títol Aquarela. Escoltem-lo.

0: Antonio Pecci, el veritable nom de Toquinho, és un músic i cantautor brasiler que va néixer a São Paulo, Brasil, l'any 1946. Avui, amb més de 40 treballs editats i una infinitat de gires mundials a la seva esquena, és un músic convertit en referent per a una generació que va descobrir la bossa nova, la música brasileira i la samba gràcies a èxits com Boca de Noite, Eu Sei Que Vou T'Estimar o Tarde de Itapuá. Un dels èxits internacionals d'Aquarela, el tema que acabem d'escoltar, és una cançó màgica que parla de somnis, on el seu missatge és un himne a la resiliència i l'esperança. Ens convida a celebrar la força de la imaginació i a viure l'ara amb intensitat, recordant-nos que els mals moments passaran. Guillem, què et suggereix aquest tema de Toquinho?
1: Toquinho va establir una època que cantava amb el Vinícius de Moraes i la Maísa, que són dos... El Vinícius és un poeta excel·lent, però va donar la lletra a moltes músiques de la bossa nova, especialment. I ells tres van marcar una època dins de la bossa nova. Jo he viscut 20 anys al Brasil, vull dir que...
0: Bueno, poca cosa.
1: Sí,
0: poca cosa, eh? Poca broma,
1: i aleshores, aquestes músiques, aquesta època i aquest tipus de música especialment va marcar la meva vida, evidentment. Jo vaig anar al Brasil quan tenia 11 anys i vaig tornar quan tenia 27. Vull dir que és una època significativa.
0: Oi tant.
1: I aquests cantants van marcar la meva vida, el Toquinho i després el Chico Buarque i el Caetano Veloso i la Maria Bethânia, tots aquests.
0: Tots aquests aquí els tens memoritzats, eh?
1: Sí, són molt importants per mi. I a més, els meus fills, que també van al Brasil amb mi sovint, intento anar-hi com a mínim un cop a l'any, i van molt també, i a casa jo no parlo brasileny per no molestar-los, però ells ho entenen perfectament.
0: On te vas estar visquent?
1: São Paulo.
0: A São Paulo. Allà quants milions d'habitants calcules que hi ha?
1: Són 20 milions.
0: Quants?
1: 20.
0: 20 milionets, no? 20 milionets de habitantets. Està bé.
1: Sí.
0: Bueno, diguem-ho així, perquè, clar, tot això...
1: Ara se'n fa una mica feixuc, eh? Sí. Se'n fa una mica feixuc perquè jo estimo molt São Paulo i tinc molts i molts amics.
0: Ah, que bé.
1: Però se'n fa feixuc la violència
0: ciutadana que hi ha.
1: I els cotxes. I,
0: sí.
1: És una bogeria.
2: Que aquesta és una cosa també que m'agradaria parlar, perquè s'associa molt al malalt mental, diguem-ne, amb la violència, però... Veritablement, un malalt mental és violent?
1: No. Taxativament, no. I la violència és una de les coses que caracteritza l'estigma cap a la malaltia mental. Mm. El malalt mental juga en camp contrari sempre. No juga mai al camp propi. I jugar al camp contrari vol dir que els demés pensen que ell és violent, irresponsable, incapaç, imprevisible, incurable i mandrós.
2: I per què ens dona tanta por?
1: Això és perquè l'estigma... el ser humà sempre té por a la diferència. Uh-huh. El diferent, l'exemple són l'emigrant, no? El col·lectiu LGTBI, uh-huh, el pobre... Uh-huh. Vull dir, hi ha tots aquests grups que són estigmatitzats, uh-huh, perquè ens fa por a nosaltres mateixos. Tot això ens fa molta por. La pròpia bogeria, tots tenim bogeria dintre, per dir alguna cosa.
0: Tots tenim un punt de boig.
1: Tots tenim un punt de diversitat sexual.
0: Sí.
1: Tots tenim un punt de la por a ser pobres i no tenir accés a res. Mm-hmm. No? Tots tenim una mica la sensació de que som estranys. A vegades sortim i diem, jo em sento estranger en aquest lloc. No? Mm-hmm. Vull dir, tots tenim... Sí. No? Tots tenim aquesta sensació de la diversitat i la diferència. I això, per exemple, no? Jo visc aquí, al Maresme, en un poble, i quan hi ha un robatori, la gent només es tranquil·litza si identifica. Deu ser un búlgar, un romanès. No? Abans eren els gitanos, no? Uh-huh. Deu ser un gitano. Uh-huh. No? Això ens tranquil·litza. Perquè ja no és que la meva veïna pot entrar a la meva casa i robar. No, això no està previst.
2: No és un dels meus, no?
1: És un dels meus. Aquests puc jo anar tranquil, no? Mm-hmm. Pel carrer, no? És, per exemple, en un edifici, quan hi ha un marit mata la seva dona. Immediatament es diu, era un malalt mental. No? I la gent, quan l'entrevista el de la tele, li diu, oh, és que aquest home semblava normal.
0: Sí, sempre es diu el mateix.
1: Sempre es diu, semblava normal. És com si fer això... Bueno, fer això és una animalada, evidentment que sí, no? Però, home, no és que sigui un malalt mental, aquesta persona, sinó simplement la majoria dels delictes, crims, etc, són fruit de les passions humanes normals, anomenades normals.
3: Bueno, jo, no, dintre d'això, jo és que, com que em dedico, estic a la farmàcia i, clar, dispenso molts medicaments per persones que tenen algun problema. I m'he trobat amb alguna agressió, perquè, clar, estan controlats amb la medicació, però jo m'he trobat amb alguna agressió, per exemple, d'un raspall de dents que no el tenia de color vermell i quasi se'n va violentar i se'n va tirar una mica sobre el taulell, no?, de que el volia vermell i per què no li donava vermell, vull dir... que jo crec que sí que hi ha un punt, potser, no?, d'agressivitat dintre
1: no,
3: de...
1: No.
3: Clar, és que com que quan... estan controlats amb el medicament, quan no estan controlats
1: no
3: amb el medicament...
1: No diguis això.
3: Digues, comenta, perquè...
1: Jo sempre dic, nosaltres aquí a la comunitat terapèutica, aquí a Arenys del Munt...
0: Arenys del Munt, correcte.
1: Camí d'Arenys del Munt, hi ha 40 llits, 40 persones, fa 45 anys que estem... hi ha hagut poquíssimes incidències de violència, poquíssims en aquests 40 anys. Jo sempre dic, si això fos una casa de colònies dels forners de l'Alt Empordà, per dir alguna cosa, segurament hi haguessin hagut crims, hi haguessin hagut baralles, haguessin hagut disputes, s'haguessin disputat...
0: Més que el que està passant en realitat en aquí.
1: I ara que tenim allà un grup de persones que tenen malalties molt greus...
0: Molt greus,
1: molt
0: sí,
1: greus,
0: sí.
1: Vull dir... Pues quasi no hi ha. No, sí, ja s'han suïcidat dos o tres persones en aquests 40 anys, però normalment un contra l'altre, és el que dic, eh? Si fos una casa de colònies dels forners, i dic forners per dir alguna cosa, dels lampistes o el que sigui, segurament hi haguessin més conflictes. No? Quan tu poses aquest exemple, segurament, ara no ho sé, eh? Pot ser coincidència, no? Però... entre persones que no són males mentals hi ha molts conflictes en els...
3: Sí, no, però em refereixo que la medicació els fa que potser estiguin més relaxats en aquest aspecte, que necessitin prendre aquesta medicació perquè ells no facin aquestes actuacions.
1: Tu també estaries més relaxada si et donés medicació.
3: Ja.
1: Estaries molt tranquil·la.
3: Llavors, per què se'ls hi dona?
1: No, perquè, evidentment, vull dir, la medicació té un efecte davant d'una sèrie de símptomes i la medicació va bé per una determinada sèrie de símptomes, però, a veure, hi ha una tendència a la hipermedicació. Els malalts mentals que estan prenent 7-8 medicaments semblen zombis, la veritat. Seria més del terreny de la robòtica, quasi, no? Vull dir...
0: No, i això és veritat, perdona que t'interrompeixi, jo que estic en el... Bueno, tinc el despatx i em dedico, doncs, a la psicologia... I aquests trastorns, vull dir, mentals, però menors, no?, tipus ansietat, tipus estat depressiu d'un estil d'un altre, doncs és que jo sempre els dic, escolta, aneu a l'especialista, un metge psiquiatre, que us reguli doncs, aquest neurotransmissor, aquest altre, perquè jo després amb el tractament puc ajudar-los a millor. Això és veritat, no? Vull dir, nosaltres sempre hem d'anar, doncs, diguéssim, agafats de la mà, no?, psiquiatria i psicologia.
1: Sí. Sí, sí, és una relació constructiva.
0: Sí, és constructiva.
1: Perquè, a veure, i és veritat que a vegades un està molt deprimit, i la pròpia aquesta sensació de desactivació que provoca la depressió fa que un tingui poca capacitat d'inclús de pensar sobre els propis problemes.
0: Exacte, no, és que això ho dona.
1: I aleshores... pujar una mica el to, aquí totalment indicat, no? O, per exemple, un està molt ansiós, està veient el Barça està perdent de 2-0 i allà juga la final de la Champions, i un està tan ansiós que no pot seguir veient el partit. I té que fotre's, com perdó de la paraula, 4 whiskies, que és el mateix.
0: No? És el mateix, eh?
1: I aleshores que aconsegueix continuar veient el futbol. No?
0: Sí, un efecte ansiolític. El que passa que, a veure, si ens acostumem d'aquesta manera, sempre estaríem prenent xarops d'aquests, medicaments d'aquests. Mira, que fa estona que el Iago et vol preguntar alguna cosa.
1: Perfecte.
4: Com m'estan afectant les enfermedades mentals, sobretot en la joventut d'avui en dia?
1: Bueno, hi ha alguns problemes mentals, de trastorns, etc, que apareixen que apareixen justament en la franja de, dels 18 o dels 17 als 23 o 24, no? I una malaltia que tots coneixem i és de coneixement de tothom, que és l'esquizofrènia, justament debuta la majoria de

0: començar a ser persona per si mateix, ha de llançar-se com al buit, no? Ha de sortir del paraigües dels pares, i això li provoca una sensació d'inestabilitat i d'incertesa molt important. I aleshores és quan aquest nen pot anar cap a buscar tribus urbanes, on se sent més segur, utilització de drogues, en el qual ell està més segur, no? Però ell passa d'estar al paraigües, en el qual habitualment els pares no deixen que ell sigui res, no? Bueno, és un nen, a l'etapa adulta li suposa una dificultat molt important. I per això és tan important el suïcidi en els adolescents. El suïcidi és la causa primera de mort entre adolescents.
1: Entre els adolescents, sí.
0: Més que els accidents de trànsit.
1: Mm. Sí, sí.
0: I això és una data...
1: Guillem, un dia en podríem parlar aquí.
0: Sí, correcte.
1: Un dia ho vam mig comentar-ho, quan ens vam conèixer, i sí que m'agradaria marcar una agenda, en la nostra agenda, doncs un dia per parlar del suïcidi, les causes, conseqüències, i una miqueta poder tu el que has anat visquent tu amb la teva trajectòria professional, i una miqueta per donar llum a aquests adolescents que s'estan formant, que el seu cervell s'està formant, i poder aquest paraigua dels pares, doncs, bueno, no han sapigut donar-los més. Mira, aquí en Iago, que també et va fer una altra pregunta, i canviarem ja de registre, amb aquesta segona pregunta.
2: Quines són les enfermedades que més freqüenten la consulta, la teva consulta?
0: Bueno, jo treballo, o treballava, perquè ara jo ja soc director, fa molts anys que soc director, molts, i no veig quasi pacients, però a la pública, a la funció pública. Però, a veure, si féssim una estadística de quina és... Pues, lo més freqüent és les ansietats i les depressions lleugeres, no? Això és lo més freqüent que acudeix, no? I després, pues, podríem anar a les depressions una mica més greus.
1: Clar.
0: Després podríem anar a l'esquizofrènia, potser, al consum de drogues. Bueno, el consum de drogues és un altre capítol.
1: Mm. És un altre capítol.
0: Però aquestes malalties, hi ha el trastorn bipolar, després la paranoia, després... Però el que és més freqüent, evidentment, és la que la gent va per situacions d'ansietat i de depressió.
1: Sí. Doncs en cas ara, que hem fet una miqueta de preàmbul, hi ha moltes més preguntes, però també volem conèixer de prop a la comunitat terapèutica del Maresme, a la qual tu ets el director mèdic i coordinador. Una miqueta que... Per què no ens expliques una miqueta quan neix la comunitat terapèutica del Maresme i amb quina intenció?
0: La comunitat terapèutica neix a l'any 1977.
1: 77.
0: És a dir, que l'any que ve farà 50 anys. Podeu deduir que jo ja sóc granat, Però bueno, vaig tirant.
1: No, tires molt bé, la veritat. Veig que tires molt bé.
0: Va començar perquè nosaltres, els fundadors, que som dos, vam pensar que l'assistència tradicional, manicomial, no era la més adequada, no? I vam estar en els moviments dels anys 70 de contestació de lo que és l'atenció a la salut mental habitual, la convencional, per dir-ho. I ens van fotre a fora. Puc parlar alguna paraula de tant en tant?
1: Home, si et surt...
3: Són suaus.
1: Sí.
0: Ens van fotre a fora d'un... Bueno, jo treballava a l'hospital, al manicomi de Sant Boi,
1: manicòmia.
0: I va haver-hi com
3: paraules una... fortes,
0: sí, com, va haver-hi com una espècie de llista negra de tots aquests que estàvem en desacord, i vam pensar, bueno, pues no tenim possibilitat de treballar en la pública, pues anem a fer nosaltres una experiència. I vàrem començar a Malgrat amb una casa, vam llogar una casa i vam dir, bueno, pues aquí muntem una comunitat terapèutica on les regles del manicomi no existeixen. I així ens va començar. I aleshores, que veuran les eleccions, les primeres eleccions democràtiques, Agustí de Simir, que era el diputat responsable del Departament de Salut, aleshores era la Diputació, va dir, escolta, vosaltres que sou tan atrevits i teniu la llengua tan llarga, per què no us responsabilitzeu de l'atenció al Maresme? Seríeu capaços, amb aquests principis?
1: Sí.
0: I vam dir, ostres, no ho sabem, però
1: no
0: sí.
1: No ho sabem, però...
0: Però sí! I vam començar així, vull dir, començar dos i ara som 400.
1: Imagina't, però ara quantes oficines o centres de salut mental disposa el Maresme?
0: Tenim 13 centres.
1: 13.

0: més la Fundació Molí d'en Puigverd, que no sí. sé si la coneixeu, les botigues de Palafolls, que són conegudes per sí, tot arreu, sí. són nostres també.
1: Llavors,
2: ens podríem fer 5 cèntims de la Fundació?
3: No.
1: Aquesta fundació...
2: Ens en podria fer 5 cèntims de la fundació que ha comentat?
0: La Fundació Molí d'en Puigverd?
2: Sí, ens en podria fer 5 cèntims?
0: Sí, no, perquè nosaltres pensàvem, el malalt, la persona que pateix tant i que no té cap possibilitat, que juga sempre en camp contrari, que no té opcions de treballar a la vida. No? I aleshores creem una entitat que procuri treball per als malalts mentals. I vam tenir la sort de fundar això i rebre l'ajuda d'Inditex.
3: Que ens dona
0: roba a un preu més barat i nosaltres la revenem, aquesta roba. No ens la regala, ens la ven. Uh-huh. Que consti, que consti. Per això és ric el senyor Amancio.
2: No és un hijo de la caridad. No ha arribat on t'ha arribat per ser un hijo de la caridad, precisament.
0: Gràcies a Inditex també, perquè nosaltres podem donar treball a 150 malalts.
1: Amb tot el Maresme, no, dius?
0: Sí.
1: I escolta una cosa, quin servei ofereix la comunitat terapèutica del Maresme a les persones diagnosticades de malaltia mental?
0: Doncs des de centres de salut mental d'adults, centres de salut mental infantil, pisos assistits, centre d'atenció a les drogadiccions, hospitalització aquí d'Arenys de Munt. Tenim programes diferents que es diuen PCI de seguiment, que nosaltres anem a les cases dels malalts que són incapaços d'elaborar un projecte de vida. En fi, tenim tota una sèrie de...
1: I escolta una cosa, Guillem, i aquests projectes o aquests serveis són privats o estan concertats pel Servei Català de la Salut?
0: Tot concertat amb el Servei Català de la Salut.
1: O sigui, jo, un privat no et ve, no us ve. No us truca a la porta per demanar hora per ser internat.
0: No, té que passar pel metge de capçalera.
1: El filtre,
0: El metge de capçalera, que és el que ens envia i entra al nostre sistema. Aleshores, nosaltres ja el distribuïm segons les necessitats del pacient.
1: Sí, perquè van molt col·lapsats, els CAPs. Van molt col·lapsats,
0: vull dir... Els CAPs van col·lapsats i nosaltres també anem...
1: També aneu col·lapsats, no?
0: Col·lapsats, també.
1: Perquè,
0: Però tenim una molt bona relació amb els CAPs, Molt bona relació. El que passa que, la quantitat de persones és... Necessitaríem més personal, evidentment.
4: El fet... O sigui, vosaltres us dieu comunitat terapèutica, no?
0: Sí.
4: La paraula comunitat aquí té una incidència important terapèutica, clar, amb el malalt.
0: La comunitat terapèutica és una modalitat d'hospitalització que va aparèixer a Anglaterra en els anys 50, que era de dir, no, els serveis d'hospitalització en salut mental no necessiten llits. Uh-huh. El que necessiten és activitats socials dintre de l'hospital. I aleshores de crear una comunitat de persones que aquesta convivència, orientada, evidentment, pot generar salut.
4: Que és el que deies abans de la violència, no? Que massa... Jo he deduït que si la societat tractés millor aquestes persones, pues estarien millor, no? I és aquesta la labor que fa la comunitat terapèutica?
0: Bueno, no només aquesta, No només aquesta, perquè diguem-ne que quan un està patint a nivell mental, tot trontolla. Yeah. Trontollem nosaltres, trontollem les nostres relacions, és molt difícil treballar, és molt difícil conviure amb el veí, és molt difícil fer res. Mm. Aleshores, allà, vull dir, intentem resituar aquestes instàncies que permeten que la persona pugui tenir una vida mínimament harmoniosa, no? I, perdona, ara se m'ha escapat el perquè que tenia que dir.
4: No, la incidència que té el fet de ser una comunitat.
1: Una comunitat.
0: Però... Sí, bueno... Volia dir que el malalt mental no necessita un llit. Mm-hmm. Això necessita un senyor que li ha trencat la cama, que té un problema en el fetge, no? I se'n va a l'hospital i se'n va a un llit. I està tot el dia estirat, rebent tractaments.
4: Fins que es cura, sí.
0: Clar, el malalt mental, per què necessita llit? Mm-hmm. Més enllà de dormir. Mm-hmm. No? Vull dir que necessita un lloc a vegades necessita un lloc de contenció, és veritat, però un llit, un llit per primer llit, no. Aleshores, els hospitals dedicats a la salut mental el que han de tenir són espais creatius, espais que pugui fer coses...
4: Lúdics, sí. El medi ambient, no?
1: Ocupacional, medi ambient...
0: Que faci teràpies de grup... teràpia psicològica...
1: També se'n fan, també han d'haver-hi psicòlegs que...
0: Exacte.
1: Que promouen la gestió emocional o el que faci falta endavant, Eva.
3: No, jo volia comentar que fins a quina edat es considera que poden estar a un lloc com el vostre, d'un lloc terapèutic, o han de passar a una residència. Perquè també hi ha trastorns mentals de gent gran, saps, que estan allà a la residència i tenen uns trastorns i us cuiden pues, gent que no són, potser... tan especialistes, no? Fins quina edat?
0: És veritat. En teoria, tenim l'administració ens indica que sigui fins als 65.
3: Vale, a partir d'aquí han d'anar amb una residència. És que he vist gent jove, amb una residència.
1: Sí, n'hi ha,
3: I que tenen,
0: moltes residències, és el que deies, moltes residències són pàrquing de persones.
3: Són pàrquing.
0: I això, infeliçment, haurien de fer residències especialitzades.
3: Jo penso que sí.
0: Pacients. N'hi han, però poques.
1: Doncs escolta una cosa, per anar tancant aquest primer bloc, queden moltes preguntes, eh? Fixa't que hem anat improvisant.
0: No tinc por.
1: No tens por, eh? Tots, d'alguna manera o una altra, podem participar en el manteniment d'un prejudici negatiu envers la malaltia mental. És a dir, en el manteniment de l'estigma de la malaltia mental. I, per tant, també en l'exclusió de les persones afectades. En què es basa aquest estigma avui del malalt mental?
0: Això és el que deia abans, eh?
1: Vull dir, les
0: característiques de l'estigma envers la malaltia mental és que els malalts mentals són violents, irresponsables, és a dir, no són capaços d'assumir responsabilitats, són incapaces, és a dir, no poden fer coses imprevisibles, no saps mai com respondrà, incurables i mandrosos.
1: Sí, això ho has comentat, però m'agrada tornar-ho a repetir.
0: Sí,
1: perquè no, és aquest estigma, no? És el que pensem que...
0: Imagina't que tu o qualsevol de nosaltres tingués aquest prejudici per part dels que ens envolten.
1: Sí.
0: La meva vida és impossible de...
3: Clar.
1: No seria jo, no seria mai jo mateix.
0: Imagina't, però és que és molt fort.
1: Hi haurien pors, ansietat, angoixa, culpa...
0: I aleshores el malalt mental
1: té aquest
0: estigma i aleshores li és molt difícil trobar una feina, conviure en un edifici amb altres persones, formar una família, inclús dintre de la seva família... Hi ha com una dificultat d'acceptar i de tractar bé aquesta persona.
1: Que també la família necessita el seu recolzament. I escolta una cosa, el ciutadà de peu, o sigui, nosaltres que estem aquí, què podem fer per col·laborar?
0: Però deixa'm només un moment.
1: El que vulguis, sí.
0: Això és tan fort que la persona s'ho acaba creient que és així. I apareix allò que es diu l'autoestigma.
1: L'autoestigma.
0: S'ho acaba... S'acaba creient que és un inútil, s'acaba creient que és...
1: L'autoestima baixa en picat.
0: I aleshores, imagineu lo important que és l'estigma, és a dir, lo important que és com tractar aquestes persones.
1: Clar,
0: aleshores,
1: bé.
0: Què hauríem de fer per millorar això? Lo mateix que hauríem de fer de com tractem els emigrants, de com tractem el grup LGTBI, de com tractem els estrangers, de com tractem... és a dir, amb acceptació, amb intentar destruir totes aquestes coses i tractar-los amb normalitat, no? Sí. Això seria el... Ara, tots nosaltres tenim prejudicis, eh? Tots els que estem aquí en aquesta taula.
1: Seguríssim.
0: Començant per mi, que sóc un teòric especialista en la matèria, no?
3: Sí.
0: Però segur que tinc prejudicis, segur que tinc alguns. Jo intento matxacar-me, no? En el sentit de quan detecto que jo tinc un prejudici, no? Envers algú, no? Com tractem els emigrants, els sense papers? Com els tractem? Si tu mires des de fora, és lamentable, realment.
1: La veritat és que sí, però també tenim una cosa que... A veure, si som conscients d'aquests prejudicis o d'aquestes creences que poden ser irracionals, o que són missatges inclús dels nostres pares o dels nostres professors. Això d'aquí és veure a on neix per dir, a veure...
0: De la manera, què és el que jo faig malament, no?
1: Què és el que jo faig malament, però de la manera que jo tracto en aquest senyor, jo també m'estic tractant en a mi. A veure, és una doble cara, no?, que té això. I el que volem és cada vegada o cada dia ser millors persones, no? I això de que quan estudiava psicologia infantil, de la manera que ens han tractat els nostres pares a nosaltres mateixos, nosaltres ens tractem a nosaltres mateixos i podem tractar els altres de la mateixa manera. Dit això, em queda una sola pregunta, en Iago vol fer una altra, però li donarem pas doncs, en el segon bloc, que és la nostra recomanació, perquè no ens queda més temps per acabar. Guillem, si hi ha alguna persona afectada en aquest tipus de trastorns que necessiti informació, atenció, a on ens hem de dirigir? Hi ha alguna pàgina web per començar a entrar en aquest mundillo?
0: Hi ha una pàgina web, saludmental.cat. Però, home, la porta d'entrada al sistema és el metge de capçalera. És el metge de capçalera. Avui dia és el metge que té més contacte, no, amb les persones. No? Abans la gent anava a altres llocs per explicar els seus problemes. No? Avui el metge de capçalera també fa aquest paper de recollir el malestar de la població, no?
1: Pues sí, que tenen prou feina, eh?
0: Sí, que tenen
1: prou feina. Que jo no sé si fan de metges, psicòlegs o psiquiatres, però fan de tot.
0: Exacte, i després I van les persones, no? Sense que sigui això un prejudici, però les persones grans que van a queixar-se em fa mal aquí, em fa mal allà, I de fet, el que moltes d'elles el que necessiten és l'afecte de les persones i la sociabilitat, no?
3: Sí, i tant.
0: I el dolor és una excusa, no?, per anar al metge, perquè no té altre lloc.
3: I a la farmàcia, venen a xerrar. Farmàcia,
1: també us venen molt,
3: venen gent gran, que s'han llevat i clar, potser porten dos pobrets o tres dies dintre casa que no han parlat amb
1: ningú. Ja n'hi ha que viuen sols, ja n'hi ha que viuen sols o acompanyats i no saben com comunicar-se. Sí. Doncs res, mira, em sap molt de greu, però hem de fer un altre parèntesi. Si en cas ara volem que peti doncs, un dels temes que hem escollit, res, un minut, perquè gaudim doncs, també un tema de la bossa nova, a veure si t'agrada.
5: A veure. Vinga, doncs, el que farem és tot seguit ens desplaçarem a Rio de Janeiro i a Brasil per descobrir la veu i la música de Milton Nascimento amb un tema publicat el 2005 anomenat Quem sabe isso quer dizer amor, qui sap què significa l'amor.

0: Aquest tema preciós de Milton Nascimento. Us explicaré una mica la història, eh? Aquest va ser composat pels germans Marcio i Lo Borges i gravada per Lo l'any 2003. Malgrat haver estat cantada per Lo, la cançó seria un èxit a Brasil en la veu única de Milton Nascimento, que la va llançar un any abans en el disc Pietà de l'any 2002, convertint-la en una de les cançons més estimades de la seva carrera. És així o no? No dic amb dates, però tu que has viscut uns anys en allà, què et suposa escoltar o reescoltar, doncs, aquest tema?
1: Milton Nascimento, jo sóc exiliat polític i quan vaig venir em vaig dur un disc.
0: I va ser aquest?
1: Va ser, no, aquest no, però un del Milton Nascimento.
0: Hosti, que maco! Això ja ens ho explicaràs un altre dia, perquè això són coses, sí, gruixudes i molt íntimes, exiliat polític, res. Doncs si en cas ara farem una cosa, m'hem escollit un conte que ens ha agradat, i doncs bé, entrarem doncs a la segona fase. Ens hem saltat la nostra recomanació setmanal perquè aquesta entrevista se'ns ha fet molt curta. Ja farem la recomanació en un altre moment o aprofitarem un altre programa, però avui tenim un conte molt guapo que volem competir.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Brief, bruf, braf, de Gianni Rodari. En la tranquil·litat del pati, dos nens jugaven a inventar-se una llengua especial per poder parlar entre ells i que ningú els entengués. Brif, braf, va dir el primer. Braf, brof, va respondre el segon. I van esclatar a riure. En un balcó del primer pis, un bon senyor d'una edat que llegia el diari traient el cap de la finestra per davant va veure que hi havia una senyora gran que no era ni bona ni dolenta. Són més curts que una sabata, aquests nens, va dir la senyora. Però el bon senyor no hi va estar d'acord. No m'ho sembla pas, en a mi. No em dirà que ha entès el que han dit, va dir la senyora. Doncs jo ho he entès tot. El primer ha dit, quin dia més maco. I el segon li va contestar, demà, farà cada més bo.
3: La senyora va arrufar el nas, però no va dir res, perquè els nens ja tornaven a parlar en la seva llengua. Marasques, barasques, pipimosques, va dir el primer. Bruf, va respondre el segon. I van començar a riure tots dos un altre cop. No em dirà que també ho ha entès, això, va exclamar indignada la senyora veïna. Doncs ho he entès tot, va respondre amb un somriure el senyor gran. El primer ha dit, que contents estem de ser en aquest món. I el segon li ha contestat, el món és preciós. I vostè ho creu que és preciós, realment? Va insistir la senyora gran. Brif, braf, bruf, li va respondre el senyor gran.
0: Bueno, aquest l'hem escollit doncs, perquè pel tema de... a veure, és infantil, juvenil, per totes les edats. Jo ara faig anar la meva fantasia. És veritat que persones amb trastorns mentals o que pateixen, doncs s'arriben a inventar idiomes per no patir tant? Pot passar, això?
1: Bueno, hi ha una cosa que es diu neologismes. Entre els malalts mentals. Però jo penso que hi ha un nivell, una dimensió de comunicació entre les persones que tenen un gran nivell de patiment.
0: Sí.
1: Que s'escapa a les persones que no estan en aquesta dimensió de nivell de patiment tan alt. A veure, tots som vulnerables, tots, no? Això és, el ser humà és vulnerable, no? Però hi ha persones que són més vulnerables que altres, no? Uh-huh. Tenen un nivell de... Els nens, per exemple, que a vegades parlen sense paraules, no? I s'entenen.
0: Sí, no? s'entenen. Sí.
1: Vull dir que hi ha com una espècie de comunicació que va més enllà de les paraules, pròpiament dita, no?
0: Jo sempre
1: jugo amb la comparació és horrorosa i odiosa, i molt dolenta. Però el meu gos sap moltes paraules, però el que ell sap és la tonalitat de les paraules com jo les dic.
0: I t'entén.
1: Sí, i m'entén. No tant si és una... Ell sap paraules, eh? Sap bastantes paraules, però La mateixa paraula depèn de l'entonació. Bueno, això tots nosaltres, no?
0: Sí. Doncs molt bé, m'indiquen que ens queden 2 minuts i que és el Iago que faci una pregunta i no sé si ens donarà temps, Eva, que puguis fer-ne una altra, sí, perquè sí, haurem de tancar la barraqueta.
4: Vale.
0: Digues.
5: Quin consell li donaria a una persona que està travessant avui en dia una depressió i quin consell també se li podria donar a l'acompanyant d'aquesta persona?
1: Quasi nada, eh? Una pregunteta d'aquestes fàcil, sí, i innocent. Clar,
0: sí, a veure si podem resumir, perquè en queda un minutet.
1: Depèn de lo que surti, de com es manifesti aquesta depressió, no? Jo actuaria d'una manera o d'una altra, depèn. Ell ha dit en un moment donat, si la depressió és que col·loca la persona amb la derrota més absoluta, clar, jo li aconsellaria una pastilla perquè surti d'aquest estat.
0: Exactament,
1: no?
0: Exactament.
1: Ara bé, si no està en aquest punt, l'acompanyant, el que ha d'intentar entendre, l'acompanyant no ha de ser intolerant amb el patiment de l'altre. No ens agrada veure gent propera patir. Ens costa.
0: Ho hem de deixar-ho aquí.
5: Suport moral.
0: Suport moral. Bé, doncs res, ens hem d'acomiadar aquí. Moltes gràcies, Guillem, per les teves aportacions, per mostrar-nos tota la teva experiència, que no és déu-n'hi-do, i ha estat un plaer.
1: Gràcies, igualment a vosaltres, que ha estat molt divertit.
0: Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents Missé, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Fernandet Missé, el doctor Guillem Humet i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la salut mental no és un estat permanent al qual s'arriba, sinó un procés continu d'autocura i creixement que requereix esforç i constància. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Escoltant Ràdio Arenys.
3: No sé per què ens mira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que els governs no es perden per errar, sinó per mentir. En la seva intervenció avui, en el marc de la compareixença de Sánchez al Congrés per la crisi a Ceuta, el republicà ha assegurat que el Marroc va enviar 80.000 persones a la frontera per carregar-se a Espanya i ho va fer amb la col·laboració de Washington, de la VIP i la dreta i l'ultradreta espanyola. L'escoltem.
2: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: Junts, per la seva banda, ha tornat a exigir el traspàs de competències en immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria. Escoltem la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
3: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privat un de cada tres estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves a tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. L'ONG demana el dret universal al menjador gratuït. En una llar amb risc de pobresa, amb dos fills, menjar suposa el 9% dels seus ingressos. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana després de dues setmanes sense detectar cap cas de la infecció. Des del primer dia, el 28 de novembre de l'any passat, s'han analitzat 11.775 senglars. I acabem parlant de Peter Jackson i Danny DeVito, que visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Benvinguts i benvingudes a la Ràdio La Present, el programa on els nens i nenes de sisè prenem la paraula. Avui tenim un programa molt especial. Ens acompanya una persona que té una gran responsabilitat al nostre poble. Donem la benvinguda a l'alcalde Estanis Forç. Però abans de parlar amb l'alcalde, escoltarem una cançó que ens han xivat, que és un dels seus grups preferits.

tenim l'honor de rebre els nostres estudis a la màxima autoritat d'Arenys de Mar. Ell és llicenciat en Història i Teorologia. Ha treballat com a mestre d'escola i durant molts anys va estar al capdavant del conegut negoci familiar de pastisseria del nostre poble. Sempre ha participat en totes les activitats culturals de poble, especialment a la dansa d'Arenys. Però avui ens acompanya en la seva faceta més pública. Va ser alcalde de la vila entre el 2011 i el 2016 i des del juny de 2023 torna a ocupar el càrrec al capdavant del govern municipal amb el grup de Junts per Arenys.

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Donem una calorosa benvinguda a l'alcalde d'Arenys de Mar, il·lustríssim senyor Estanis Forç. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
3: Des de petit has volgut ser alcalde?
2: No sé si des de petit volia ser alcalde, però ja des de molt jovenet jo ja apuntava maneres. Perquè quan vaig estar a l'escola, que jo sempre vaig anar a la presentació, sempre ja vaig ser el delegat. Sempre, o sigui, ja m'agradava manar. Sempre vaig ser el delegat. Sempre. I després quan hi havia delegat, no sé si ara encara es fa, que hi havia una reunió de delegats amb professors, amb direcció i amb tot, jo també era el delegat. Per tant, que sempre tenia aquestes inquietuds de voler fer coses i bé, doncs jo crec que una de les coses que sempre volia era ser alcalde. L'altre era ser president del Barça, però ho tenia clar que no ho seria, perquè necessites molts diners, i això no n'hi ha.
3: Per què vas decidir presentar-te com a alcalde i no una altra funció?
2: Mira, jo primer vaig ser regidor. L'any 2003 vaig sortir regidor. Vaig ser regidor de Cultura i de Benestar Social. I després doncs, les circumstàncies fan doncs, que quan hi ha un grup de gent doncs, que el cap de llista plega, doncs, bueno, diversa gent va parlant i vas dient i tu t'has de postular si vols ser-ho. Per tant, i després t'han d'elegir, t'han de votar.
3: Algun cop has hagut de prendre alguna decisió complicada?
2: No, algun cop no. Sempre. Ser alcalde és el dia a dia, que és molt complicat, perquè passen coses i has de prendre decisions i després sempre hi han decisions molt complicades, no sé. Nosaltres ara ja sabeu tots que estem fent una nova biblioteca de les Clarisses i que els terminis doncs, s'atracen, que les obres doncs, se sentiu canviar els projectes, hi ha uns diners, unes subvencions, que hi ha uns terminis i a vegades has de decidir si més val la pena no continuar o continuar i jugar-te-la, que perdis subvencions però tenir una bona biblioteca. Això és una decisió molt important. Avui que tenim un ple, o ahir, la setmana passada, vam tenir un ple de pressupostos, com que estem en un pla econòmic financer, que és una cosa molt complicada dels ajuntaments de temes econòmics, tinc uns diners per gastar, però els meus regidors m'han donat 10 vegades més per gastar. Llavors jo tinc que decidir quines són les prioritats que incorporo i que no incorporo. Per tant, decisions sempre són molt complicades.
3: Ens pots explicar una mica la teva trajectòria laboral?
2: La meva trajectòria... Mira, jo... A casa meva teníem pastisseria i des que tenia 13-14 anyets sempre vaig estar primer ajudant els caps de setmana, els estius venent gelats i després ja a la pastisseria. A mi sempre m'ha agradat molt estar dintre de la pastisseria. A casa meva vam tenir pastisseria fins l'any 2020, que per Sant Joan del 2020, a mitja pandèmia, doncs vam tancar, perquè jo m'agrada molt la pastisseria, però era regidor de l'Ajuntament, era conseller comarcal i havia guanyat la plaça fixa en un institut públic a Dosrius. Per tant, tantes coses no podien ser. Per tant, des de llavors doncs, vaig deixar la pastisseria, des del 2003 soc alcalde i des del 2017 o així, doncs estic ja a diversos primers instituts. Primer, quan no tens la plaça fixa, et toca a diversos llocs i després ja en plaça fixa ara aquí a Dosrius.
3: Quina és la part més complicada de ser alcalde?
2: La part més complicada de ser alcalde és quan, com que no tothom sap com funcionen les coses, a vegades et demanen coses o volen que solucionis coses que tu no hi tens mà. O sigui, una, a vegades hi ha gent que perd un habitatge, i això és molt greu, hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, i llavors necessiten un habitatge, i l'Ajuntament no tenim habitatges. No en tenim. Tenim uns petits habitatges, que diem dels mestres, que són compartits per moments d'urgència, però habitatges no en tenim. Ara, per exemple, que aquesta setmana surten, doncs, fem uns pisos allà al Real del Bereu, sortiran, hi ha 160 persones que s'han apuntat per uns pisos i només n'hi ha 40. I aquelles 160 persones tothom vol ser ell el que surti i et pregunten. Altres moments complicats, per exemple, quan ets regidor de Benestar Social sempre hi ha temes molt complicats. Hi ha regidories que sempre són molt complicades i veure que no pots ajudar en segons quines coses o que l'Ajuntament no tenim... A vegades el ciutadà, en l'alcalde i en els regidors, són els que veiem més per la riera, pel carrer, i els que volem dir coses que solucionin, que no tenim mai. En coses que depenen més de l'estat espanyol, en coses que depenen més de la Generalitat, i tu doncs, no pots fer. Per exemple, tots voldríem tenir un autobús a Barcelona que ens portés directament a Barcelona, i l'Ajuntament no tenim mà, ni per dir que sí ni per dir que no. És la Generalitat el qui us posa. I tu pots pressionar, però qui ve el ciutadà és a tu a dir-te per què no posem un autobús? I no el pots. O a vegades hi ha gent doncs, que veu que per la riera hi ha senyors doncs, que tenen una malaltia mental i estan estirats a la riera i estan bevent alcohol o aquestes coses, i hi ha molta gent que diu, ostres, doncs els creen inseguretat. I tu pots multar perquè per estiguin bevent alcohol a la via pública. Pots multar per si algú que fa un pipí en un arbre. Però no pots fer gaire més cosa, no tens les eines per poder fer, perquè molta d'aquesta gent on t'hauria que estar en un centre de salut mental per diverses coses que li hagin passat al llarg de la seva vida. I això és molt complicat poder gestionar tot això. O les bessures, ja sabeu, els que viviu Orenys ara, amb el porta-porta, que cadascú ja no tothom li agrada el porta-porta, no tothom vol reciclar bé i tothom se les empesca per tirar bessures on no toquen, els dies que no toquen, dins de les escombraries, dins de les papereres, i això és complicat gestionar-ho.
3: Quin és el teu dia a dia com a alcalde?
2: El meu dia a dia ho combino amb ser de mestre, i per tant és com molt complicat. Jo tinc la sort que estic en un institut doncs, que m'han fet un trajo a mida, i jo hi veig sobretot tot el divendres. Demà jo m'estic 6 hores seguides donant classe, cosa que tothom que és professor sap que 6 hores seguides, sense guàrdies, sense hores... Tot 6 hores seguides és molt esgotador, però és l'única manera que m'ho puc combinar perquè ho vull fer-ho perquè vull, i per tant hi vaig 2 hores dimarts, dilluns, 2 hores dimecres i aquest dia. Llavors jo em combino quan tinc reunions... Tothom sap que tots els dimarts i jo ja estic matí tard a l'Ajuntament i que els dilluns arribo a les 11 i que els dimecres arribo molt aviat, arribo a les 7 del matí per poder doncs, marxar a les 11. I els caps de setmana, que jo estic a tots els actes, a mi m'agrada molt estar a tots els actes. A vegades és un barreig de tots els actes que hi ha, m'agrada ser-hi, a vegades és cansat, però m'agrada ser-hi. I ja saben que els que són de la meva família, ja saben les meves filles i la meva dona, que no em veuen gaire. Llavors, si no els agrada venir als actes, no ens veiem gaire.
3: Quina és la clau per ser un bon alcalde?
2: Escoltar. Escoltar i tenir la constància d'escoltar a tothom i d'intentar resoldre les coses. A vegades no pots resoldre tot, però hi ha gent que valora que l'escoltis i que intentis donar una solució. Això és molt important. I ser constant sempre. No s'hi val només ara, perquè d'aquí un any vindran eleccions, sortir al carrer 6 mesos abans. Ho has de fer-ho sempre, la constància. Per exemple, ahir vaig tenir 5 reunions amb 5 escales de... pel porta-porta. I els dèiem als veïns que està funcionant molt bé el porta-porta perquè els meus tècnics i jo portem, sense comptar les reunions que vam fer al Calissai amb tots els pares i mares, 443 reunions. 443 reunions amb cada edifici, amb les problemàtiques de cada edifici, que tu vas a parlar de... És normal, vas a parlar de brossa i et diuen que hi ha de banyar una papelera que sempre està bruta, que hi ha humitats a darrere, que hi ha una alzina que no s'ha de podar, que hi ha uns nens que la nit fan xiribé aquí, que hi ha un porc senglar que últimament surt, molts problemes, i sempre has de tenir aquella bona cara, perquè tu pots fer molts favors com a polític, pots ajudar molta gent, però si hi ha un dia que no tens bon dia, i amb aquella persona ja sempre recordarà que tu no la vas tractar prou bé.
3: Què té per tu Arenys d'especial que no tenen altres pobles?
2: Home, jo crec que Arenys és únic. Jo no viuria enlloc que no fos Arenys, no podria. És que no, ni m'ho puc plantejar no estar Arenys. Primera, som una vila, a mi m'agrada més dir vila que poble, eh? Som una vila de gairebé 18.000 habitants i que a l'estiu arribem a dormir-hi 30.000 en segona residència. Però que a l'hivern hi ha molts pobles de la nostra mida, ja sigui Canet o Pineda, que és molt més gran, o Malgrat o Tordera, i no tenen la nostra vida, perquè nosaltres tenim una riera que és molt centre neuràlgic i sempre trobes gent. La gent, quan li dius, per què has vingut a viure a Arenys? Una, la riera. Dos, el port. Tenim un port espectacular que serveix per sempre que tens ganes de caminar o de sortir, el port, les vistes del port, anar fins a tocar raia, anar fins al... I tres, la vida social i cultural. Aquesta vida que nosaltres tenim, de que sempre hi ha activitats al carrer, que sempre hi ha fires al cap de setmana, que tenim... Molts de vosaltres o heu sigut massips o massipetes, o esteu als gegants, o esteu a la dansa d'Arenys, o esteu el que sigui, a la pesta... El que sigui, la gent no està acostumada. Jo estic en un institut on quan hem de fer alguna cosa popular amb els nens és que no hi ha res. Hi ha pobles que no hi ha res. Tenen un casal que no hi va ningú, i ja està. Aquí tenim molt, per tant, tenim molta vida social, tenim una riera que sempre hi ha ambient, que potser vosaltres a la vostra no ho noteu, però quan els vostres pares volen estar tranquils, passegen per un carrer o estan a casa però, i volen veure algú, t'assentes a qualsevol terrassa i prens un cafè, sempre tens algú conegut o no, però això, i això és molt important.
3: Quins hobbies tens?
2: Hobbies. Sort que tinc hobbies, perquè si no... jo avui, per exemple, a l'Ajuntament estava 6:45 del dematí ja, i avui m'aniré a les 12. I, per tant, avui estaré com 16 hores seguides i a ple ritme. Hobby, un, el Barça. Jo sóc molt culer, sóc soci gairebé des de petit, fa més de 40 anys, i intento anar a tots els partits del Barça. Aquest últim, per exemple, no hi vaig poder anar perquè tenia alguna reunió important. Però normalment, prioritat, quan juga el Barça, 2 hores abans, ja em reservo, ja tinc una agenda... i m'ho reservo. Dos, estudiar. M'agrada molt estudiar i llavors, a mi m'agrada molt un dia a la setmana, una tarda a la setmana me'l guardo a l'hivern per anar a Girona a estudiar. Llavors, cada dilluns jo me'n vaig a Girona, me'n vaig al seminari de Girona i cada any me matriculo en una assignatura. I aquest any, per exemple, ara, dilluns que ve és el meu últim dia de l'última assignatura i m'he d'examinar. Jo m'examino cada trimestre d'una assignatura. I si aprovo aquesta assignatura i faig un treball, ja tindré la tercera carrera. Sempre s'ha d'estudiar. Per tant, estudiar i sortir, és veritat que surts, veus Girona, que és molt maca, jo he estat visquent a Girona 7 anys quan estava estudiant la carrera, i veus un amic, veus l'altre, i no perds el contacte amb els amics. Per tant, vaig estudiar, però també és una tarda que m'esvergeixo. I després, el Barça. I després anar amb les nenes, amb les meves filles a comprar, que els agrada molt comprar.

0: Abans d'acabar, farem un petit test de preguntes ràpides. Has de respondre amb una sola paraula amb una frase molt curta. Preparat?
1: Yes.
2: Quin és el teu plat de menjar preferit?
1: Un peix al forn.
0: Un racó preferit del poble per desconnectar?
1: La veritat és que a vegades desconnecto el meu despatx de l'Ajuntament si no hi ha ningú més a l'Ajuntament, eh? Ja m'agrada.
0: Platja o muntanya?
1: Soc més de muntanya que de platja. M'agrada anar a dinar a les Guinguetes. Però soc més de muntanya.
3: Gos o gat?
1: Tinc que dir un dels dos? Gos.
3: Un llibre o una pel·lícula?
1: Llibre.
4: Concert o cinema?
1: Concert.
2: Un moment important de la teva vida?
1: Home, el naixement de les meves filles. Evidentment, això no es canvia. A més, he estat present al naixement de les dues. He estat allà veient com sortien el moment.
0: Per últim,
2: si poguessis tenir un superpoder per millorar el poble, quin triaria?
1: Que tingués tothom habitatge.
0: Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i respondre totes les nostres preguntes amb tanta amabilitat.
1: Gràcies a vosaltres i comenceu a preparar-vos per ser regidors i alcaldes, que hem d'anar sortint els que estem ara.
2: Després d'aquesta entrevista posarem un altre tema musical.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tot seguit farem el debat d'aquesta setmana amb els nostres companys i companyes.
2: Bona tarda, comencem amb la primera pregunta. Us presentaríeu d'alcalde o d'alcaldessa? Júlia.
3: No, perquè és massa responsabilitat.
2: Mario.
4: No, perquè s'ha de fer moltes coses i no tinc temps.
2: I Gisela?
5: D'alcalde no, però de regidor sí, perquè no té tanta responsabilitat.
2: Pregunta 2. Què faríeu si fóssiu alcalde per un dia? Mario.
4: Pues si és hivern, pues faria un tobogan de gel a la riera, pels nens i nenes.
2: Gisela?
5: Ficar un mercat i que hi haguessi moltes funcions, tipus de mags o així, pels nens.
2: I Júlia?
3: Posar inflables a la riera.
2: Algú de vosaltres forma part del Consell d'Infants?
5: Sí.
4: Sí.
2: Què feu al Consell d'Infants?
4: Pues agafem propostes dels nens i nenes de les escoles i pues fem un ple i pues donem les nostres propostes a que l'escolti tothom.
2: Què faríeu per als nens d'Arenys? Júlia?
3: Posar més... com és, més columpis i més coses en els parcs, perquè n'hi ha poques coses.
2: I Gisela?
5: Pels caps de setmana hi ha així més activitats i a l'estiu com plataformes inflables pel mar i així més activitats.
2: Gala?
6: Jo posaria al mar porxonetes inflables per divertir els nens.

0: molta. Has de prendre masses decisions.
1: Gisela?
2: També.
1: I Gala?
3: Jo crec que sí que has de tenir molta... Tens molta responsabilitat perquè has de prendre decisions molt complicades i ets el representant del poble.
1: Gràcies per respondre les nostres preguntes.
4: I després d'aquest debat tan interessant, posarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

fins aquí el programa de ràdio d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat. I abans de marxar, us posarem l'última cançó d'avui.

0: fins la setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut molt interessant parlar amb l'alcalde del poble.
2: Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.
3: Gràcies per veure la ràdio d'avui.
4: Esperem que veieu el pròxim programa de la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys.
1: Lola Índigo. RWFW. Amare King.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. s'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que, d'alguna manera, fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta. I llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona, un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat, que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Sabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Ja és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara, a continuació, comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat. Té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual, molt a prop de la catedral, trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se, ni que sigui dos minuts, per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els tres continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
13: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
12: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
14: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Ràdio Arenys.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. I la Generalitat de Catalunya ha sancionat en 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. Les flames van començar divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i amb nivell 3 del Pla Alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui perquè l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660, malgrat que la normativa li prohibia. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat a més que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir la informació que el previngués. Això mentre avui el Partit Popular ha demanat la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc.
2: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: Més qüestions. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat a Brussel·les que els pescadors puguin sortir a pescar més gamba aquest any davant la quantitat d'estoc que hi ha al Mediterrani. En una reunió amb el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, Ordeig ha reclamat eliminar la doble regulació que implica un topall de dies de pesca i de quilos de gamba i ha demanat augmentar el nombre de jornades que poden feinejar. El conseller també ha instat a mantenir i ampliar la prohibició d'importar carn de boví del Brasil perquè els seus preus es van enfonsar quan es va permetre la seva venda a Europa. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre, 33,6 graus. Va ser ahir dimecres i es tracta d'un nou màxim en 113 anys d'història de mesura que supera els 33 del 25 de setembre de 1983.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
3: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
4: Farts de iodes venedors de fum...
3: I de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
4: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
3: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
4: Coaching Tònic. Tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
3: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
0: Ràdio Arenys.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conservacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a Kiev. Illa ha estat rebut a l'oficina presidencial del cap d'estat ucraïnès. Segons ha informat el govern, a la trobada, el president català li ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb la resiliència del poble d'Ucraïna i ha fet valer que el govern català està al costat del poble des de l'inici del conflicte. I han assistit a la reunió també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Unió Europea, Jaume Duch. I més de 135.000 infants i adolescents s'estan en risc de pobresa, començaran el curs sense tenir beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben una de cada tres i assenyala les barreres en què topen les famílies per obtenir l'ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. La directora adjunta d'Educo és Guiomar Tudó.
2: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
1: El secretari d'Estat per la Unió Europea, Fernando San Pedro, ha dit aquest dijous que espera que el català, l'eusquera i el gallec siguin reconeguts com a llengües oficials a la Unió Europea abans que el bloc comunitari s'obri a una ampliació amb nous estats membres que comportaria com a conseqüència la incorporació de noves llengües oficials dins del règim comunitari. Ho ha dit en declaracions als mitjans a l'inici de la reunió de ministres d'Afers Europeus que se celebra dijous, avui dijous i demà divendres, a Irlanda. La propera reunió serà el 22 de setembre. I la Generalitat reforçarà 13 línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb més expedicions i nous serveis. Les millores afecten diversos punts de Barcelona en connexió amb Girona i l'aeroport de Vilobí, Vic i Rupit, i també hi haurà una línia entre Guissona i Cervera. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha retirat del mercat diversos lots d'un col·lutori infantil perquè estan contaminats amb un microorganisme. El producte retirat és el Florquin infantil de maduixa perquè està infectat amb un bacteri que pot provocar infeccions a persones amb problemes.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i benvingudes i benvinguts sigueu al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat als musicals. Com cada setmana que no hi ha ple municipal, aquí al 91.2 de l'FM us estarem acompanyant des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. A les vies del so, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, i rere els micròfons, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. Comencem ja amb el programa d'avui.

Tot i que encara falten unes setmanes perquè canviem d'estació i deixem enrere l'hivern i encetem la primavera, avui tindrem un programa La Mar de Florit, perquè avui el Tot ens va bé l'hem dedicat a la flora dels musicals. La fauna la deixarem per una altra ocasió. Avui ens centrarem en les flors i altres plantes ben curioses que podem trobar alguns espectacles de teatre musical de Broadway, de Londres i fins i tot d'aquí, de casa nostra.

I comencem amb un musical en què les flors predilectes de la Sandra, la noia de qui està enamorat el protagonista d'aquest musical, són els narcisos. A partir de la novel·la Big Fish de 1998, escrita per en David Wallace, en Tim Burton en va fer una pel·lícula l'any 2003, que es titula igual, Big Fish, una pel·lícula protagonitzada per l'Albert Finney i l'Ewan McGregor, i que compta amb la Jessica Lange, la Marion Cotillard, en Danny DeVito i l'Helena Bonham Carter, entre d'altres, en el seu repartiment. Una pel·lícula en la qual un pare, l'Edward Bloom, li explica al seu fill, en Will, moments de la seva vida als quals afegeix característiques fantàstiques que fan dubtar el fill si allò que li està explicant el seu pare és realitat o fantasia. Entre aquests moments, destacar, per exemple, els seus èxits com a esportista, després d'haver estat 3 anys al llit per problemes d'acceleració de creixement, la seva amistat amb un gegant incomprès en qui visitarà un poble on tots els seus habitants van descalços, la seva estada en un circ ambulant on l'amo del circ era un home llop i ho portava en secret fins que se li va descobrir, el seu enamorament a primera vista d'una noia de qui ho volia saber tot per poder-la enamorar bé, la seva estada a la Guerra de Corea, on va fer amistat amb unes germanes siameses, i així un munt d'històries que basculen entre la realitat i la ficció i que fan que el seu fill no sàpiga si creure's del tot el que li explica el seu pare. Arribarà un moment que, cansat de tanta fantasia i cansat de tants de dubtes sobre el passat del seu pare, en Will es proposarà esbrinar què va ser realitat i què només ficció. A partir d'aquesta pel·lícula d'en Tim Burton, l'Andrew Lipa, compositor del musical sobre la família Adams, i en John August es van posar mans a l'obra per convertir-la en un musical de Broadway. L'Andrew Lipa es va encarregar de la composició musical i de les lletres de les cançons, i en John August es va encarregar d'escriure'n el llibret. A la tardor del 2013 es va estrenar al teatre Neil Simon, en ple Broadway, la versió musical de Big Fish, amb el mateix títol que la novel·la i la pel·lícula, Big Fish, però amb l'afegit de The Musical, Big Fish The Musical. A continuació, escoltarem un número musical titulat Daffodils, Narcisos en català, que són la flor predilecta de la Sandra, la noia de qui l'Edward Bloom s'ha enamorat a primera vista i de qui ho vol saber tot per tal d'apropar-s'hi i declarar-li el seu amor. Descobreix que es diu Sandra, que estudia a la Universitat d'Auburn, que li agraden molt els narcisos i que ja està compromesa amb un noi del seu mateix poble, de l'Edward, perquè quedi clar, i que, a més, era el seu rival a l'institut. Aquest noi, en Don Price, que és com es diu aquest noi, sorprèn l'Edward parlant amb la Sandra de forma molt amicable i li surt el toro possessiu que porten a dins certs homes i li fa una cara nova al pobre Edward. No obstant, el magullat Edward rep l'ajut de la Sandra, que a més ha obert els ulls i ja sap com és realment el seu promès, en Don. I ell, l'Edward, promet a la Sandra que li omplirà la vida de narcisos i de molts moments de felicitat quan estiguin junts. I així va ser. Es van casar, van tenir una vida ben feliç, van viure junts i van tenir un fill, en Will, a qui l'Edward ara li explica aquestes històries que basculen entre la realitat i la fantasia. Això és el que escoltarem ara amb aquesta cançó que es titula Daffodils, Narcisos, del muntatge original del 2013, i amb les veus de Norbert Leo Batz i la Kate Baldwin, que eren els actors que van donar vida a l'Edward i a la Sandra en aquella primera temporada del musical a Broadway. El Cruel d'Embla.

Mirabilis jalapa és el nom científic d'una planta ben curiosa, les flors de la qual s'obren al capvespre i es tanquen l'endemà al migdia. Per tant, parlem d'una planta, la plenitud de la qual és en plena nit. Aquesta planta en castellà es coneix amb diversos noms: Don Pedros, Periquitos, Maravilla del Perú, Nochera o, el nom més conegut, que és el de Don Diego de Noche. En català, el nom d'aquesta planta va donar títol a un dels millors musicals, i això ho dic jo, un dels millors musicals autòctons que s'han fet en català, també produït pels de Goy de Gom. Estic parlant del musical Flor de nit, un musical ambientat a la Barcelona d'uns anys abans de que esclatés la Guerra Civil Espanyola i que és un homenatge a la ciutat comtal d'aleshores, a la seva gent i en especial a l'època de glòria del paral·lel barceloní. Flor de nit, amb composició musical de l'Albert Guinovart i lletres i llibret del gran escriptor Manuel Vázquez Montalbán, es va estrenar a la primavera del 1992, l'any olímpic, en un renovadíssim Teatre Victòria. I va ser un espectacle de grans dimensions, amb molts decorats, amb molts actors i actrius, ballarins i cantants a escena, vestuari molt ben cuidat, i que el que feien era una radiografia a l'engròs de la Barcelona de finals de la dècada dels anys 20 del segle passat, la història de la qual arribava fins a l'esclat de la Guerra Civil al 1936. La història comptava amb diverses trames paral·leles, però la principal era un triangle amorós, format per en Quimet, un anarquista idealista sense sort, en Sebastià Reinals, un intel·lectual de l'alta burgesia catalana, i la Rosa, una noia obrera, que de dia treballava a la fàbrica i de nit actuava en un cabaret del paral·lel, utilitzant el nom artístic de Flor de nit. Tot i no tenir la popularitat, la gran popularitat de Maricel, ni haver-se'n fet tantes reposicions, aquest musical dels de Goy de Gom està ben a l'alçada de Maricel pel que fa a excel·lència musical i de llibret. De fet, el 2011 se'n va fer una reposició en versió concert, un concert d'un únic dia, és a dir, un concert d'aquells que només es fan un dia i ja està, i que, curiosament, va ser el 7 de febrer. I avui és 6 de febrer, per tant, demà es compliran 14 anys d'aquell concert basat en Flor de nit, que es va poder veure al Teatre Condal ara fa 14 anys. I el 2014 se'n va fer una nova reposició, una versió molt més minimalista, molt més austera que l'original, que es va poder veure a l'Almeria Teatre. Cap d'aquestes dues reposicions van ser produïdes pels de Goy de Gom, sinó per altres productores que van arriscar el seu capital amb aquestes dues produccions. Ara, a continuació, escoltarem la cançó que dona nom a l'espectacle, interpretada per la Carme Cuesta, que era qui donava vida al personatge de la Rosa, que de dia era una obrera de la fàbrica, la Rosa, i de nit la cantant d'un cabaret del paral·lel coneguda com a Flor de nit. Escoltem-la.

Per a la celebració del naixement d'un nounat es regalen flors. Per celebrar que algú fa anys també es regalen flors. Per celebrar un esdeveniment important a la nostra vida, més flors. Per Sant Jordi, la rosa no pot faltar. Rams de flors per als enamorats. Rams de flors per als casaments. Rams de flors per als qui celebren les seves noces d'argent o d'or. I flors també per als funerals. A la vida i a la mort ens acompanyen sempre les flors. I fins i tot més enllà de la mort, perquè és ben normal i tota una tradició, el dia de Tots Sants, en el cementiri, a portar flors als nostres estimats difunts. Qualsevol pot portar la flor que vulgui, però la més habitual en aquestes dates és el crisantem. El crisantem, que és la flor nacional del Japó, la flor representativa de la ciutat de Chicago i que pels xinesos és símbol de saviesa, és el protagonista de dos musicals. L'un es titula El crisantem, un musical a ritme de ragtime creat a mitjans de la dècada dels 50. I l'altre porta per títol El crisantem blanc, un musical de 1904 que tracta sobre una apassionada història d'amor al Tamar. D'aquests dos musicals, ho sento molt, però no us podem oferir cançons perquè o es troben en estat una mica deplorable o no es troben. Però entroncant els crisantems amb la mort i el que hi podria haver-hi després de la mort, us parlaré d'un musical relativament recent, un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway el 2016 i que actualment es pot veure encara al West End londinenc i a Broadway. Es pot veure aquests dos llocs. El pòster promocional d'aquest musical és una mà que sosté una flor vermella amb un fons fosc. El títol d'aquest musical és Hadestown, que en català podríem traduir-lo com a Ciutat de l'Hades. L'Hades, segons la mitologia grega, és el déu de l'inframont. I és que aquest musical és una versió moderna del mite grec de l'Orfeu i l'Eurídice, aquell mite en què Eurídice és mort i Orfeu, el seu enamorat, ho desafia tot per anar-la a buscar i rescatar-la de l'inframont i tornar-la de nou al món dels vius. I en aquest viatge se les haurà de veure amb el barquer Caront, amb el gos Cèrber i amb la deessa Persèfona i el déu Hades. Se les haurà de veure amb tots ells i farà ús de la seva música que de manera màgica els convencerà a tots ells per alliberar la seva enamorada Eurídice. I un cop ho hagi aconseguit, la fatalitat del destí farà que la torni a perdre i aquesta vegada, definitivament, per sempre. Hadestown és un musical creat l'any 2006 per la compositora, poques però n'hi ha de compositores, Anaïs Mitchell, que es va fer càrrec d'adaptar aquest mite i fer-ne una versió moderna ambientada a l'època actual. L'Anaïs Mitchell és l'autora no només de la música, sinó també de les lletres i del llibret d'aquest musical, que es va estrenar l'any 2006 a Barr, una ciutat de l'estat de Vermont, als Estats Units, però que no va ser fins al 2016, al cap d'una dècada, que s'estrenaria a l'Off-Broadway després d'una gira amb força èxit pels estats de Vermont i Massachusetts. L'any 2010 es va convertir, aquest musical es va convertir en un àlbum conceptual que va publicar aquesta mateixa compositora. L'any 2012 va ser clau en la vida de l'Anaïs perquè va conèixer la directora teatral Rachel Chavkin, qui s'implicaria de ple perquè aquest musical es pogués estrenar a l'Off-Broadway. I a Broadway es va estrenar el 2019, al cap de 13 anys de ser creat i estrenat per primera vegada. I aquell any, va ser la gran triomfadora dels Tony, que són els Oscars del teatre, guanyant 8 premis de les 14 nominacions que va obtenir, entre les quals hi havia el premi a la millor obra de teatre musical i a la millor composició musical. Actualment aquest musical es pot veure al Walter Kerr Theatre de Nova York, a Broadway, i al Lyric Theatre de Londres, en ple West End. Ara escoltarem la cançó Flowers, Flors, en què Eurídice, ja a la ciutat d'Hades, és a dir, l'inframont, de mica en mica va deixant enrere els records de tot allò que va viure al món dels vius, però no obstant, encara recorda flors. Flors, les flors que algú un dia li va regalar. Escoltem Flowers, del musical Hadestown.

La flora dels musicals es compon de moltes flors, però també d'algunes plantes. I si hi ha una planta que avui no podia faltar, aquesta és l'odri d'os, una planta carnívora que s'alimenta de sang i de carn humana, que canta i balla rima de rock and roll i que és la protagonista del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors. L'odri d'os és una planta que troba per casualitat en Seymour Claiborne, que és un noi molt tímid que treballa a la floristeria Mujnik, situada en un barri marginal de la gran ciutat, que està a punt de tancar perquè no tenen clients. L'arribada d'aquesta planta a la floristeria els portarà prosperitat. A canvi, però, a mesura que la planta vagi creixent, els demanarà sacrificis en forma de sang i carn humana. I ell, en Seymour, per amor a la seva companya de feina, l'odri, l'odri 1, és capaç d'això i de molt més. La petita botiga dels horrors és un musical compost pel gran Alan Menken, abans, molt abans de convertir-se en el compositor de capçalera de grans èxits de la casa Disney, com per exemple La Bella i la Bèstia, Aladdin o El Geperut de Notre Dame. L'any 1982 va crear aquest musical a ritme de doo-wop i de rock and roll de principis dels anys 60 i també de l'estil primerenc del Motown, que era música negra i amb molta força i molta garra, que juntament va crear aquest musical, no el va fer sol, ell en va fer la música, i el va fer juntament amb el Howard Ashman, que és qui es va fer càrrec d'escriure el llibret i les lletres de les cançons. Aquest musical, que té com a base argumental la història d'una pel·lícula de sèrie B dels anys 60, dirigida per en Roger Corman, i a la qual hi actua un joveníssim Jack Nicholson, es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982. L'any següent ja va passar de l'Off-Broadway al West End de Londres, sense passar abans per Broadway, cosa molt curiosa, la veritat. L'any 1986, en Frank Oz, col·laborador d'en Jimmy Henson a Barri Sèsam, als Muppets i a La Guerra de les Galàxies, va convertir aquest musical en una pel·lícula protagonitzada per l'aleshores popularíssim Rick Moranis en el paper d'en Seymour. L'any 1987, els de Goy de Gom, traduïda i adaptada al català, la van estrenar a Barcelona, amb en Pep Anton Muñoz com a Seymour, l'Àngels Gunyalons com a Audrey, amb Francesc Orella, sí, el professor Marlí, com a dentista, i amb en Constantino Romero posant veu i fent cantar a la planta Audrey 2. L'any 2000 se'n va fer un muntatge en castellà a Madrid, protagonitzat per l'Àngel Llàzar i l'Aurora Frías, i que comptava amb en Joan Carreras fent Doril Escribelo, el dentista. I m'agradaria explicar una anècdota d'aquest musical. En aquest musical hi havia una persona a la que jo aprecio molt, que és en Lluís Petra. En Lluís Petra

Doncs en Lluís Petra doncs era qui manipulava en aquest muntatge de Madrid doncs la planta, l'Odri 2. I a veure, i anem amb el guió, que si no em deixo el guió. Dèiem que l'any 2000 es va fer a Madrid i al cap de 19 anys, és a dir, a l'any 2019, l'Àngel Llàcer, que l'havia protagonitzat a Madrid, em va dirigir un nou muntatge juntament amb en Manu Guix. I d'aquesta manera començaria una col·laboració entre l'Àngel Llàcer i en Manu Guix que ha donat molts, molts fruits i molts, molts musicals. Doncs aquest musical comptava el repartiment amb en Marc Pocielo, la Diana Roig, en Ferran Renyé, que feia del senyor Muixnick, i en José Corbacho, el popular José Corbacho, com a dentista. També dir-vos què més us puc dir d'aquest musical, doncs que és un musical de culte, que té molts seguidors, té molts friquis que els agrada molt aquest musical, entre els quals m'hi compto jo, i que aquest musical s'ha fet servir moltes vegades, tant als Estats Units com a Anglaterra, com a espectacle teatral de final de curs a moltes escoles i a molts instituts. I hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir o no l'hauria de dir, però a mi em fa gràcia dir-la, i és que aquest que us parla, em va fer una versió, ara ja fa unes quantes dècades, fa moltes dècades, amb els nens i les nenes de l'antic col·legi Cassà, d'aquí d'Arenys de Mar, i que Ràdio Arenys va col·laborar amb nosaltres, aquesta casa va col·laborar amb nosaltres, perquè aquí, no ben bé aquí, al Calissai, sinó al damunt del mercat, que era on abans estava la ràdio, nosaltres vam anar a gravar les cançons, les músiques i les cançons d'aquest musical, que sonaven doncs, a la nostra peculiar botiga dels horrors feta amb nens i nenes del col·legi Cassà. I dir-vos que tots plegats, nens, nenes i els adults que fèiem el muntatge, ens ho vam passar d'allò més bé, la veritat. Ens ho vam passar pipa, la veritat. Ens ho vam passar molt bé amb aquest musical. I deixem les batalletes del passat d'una banda i anem al que toca i anem a escoltar aquest moment del musical en què la planta li demanen en Seymour que li porti carn humana, que ara ja la seva sang li serveix de ben poc, i és que el pobre Seymour va amb diretes als dits i ja no li surten més sangs dels dits, pobre. I clar, i la planta ha crescut, s'ha fet molt gran i necessita més quantitat de matèria orgànica. I què millor que la carn del formós Orinés Escribelo, aquell dentista sàdic que és el promès de la companya de feina del Seymour, a qui insulta, pega i maltracta constantment? Qui millor que ell per ser el banquet d'aquesta planta carnívora? Feed me, canta la planta Odri 2, que en català diríem que és Alimenta'm, cançó del muntatge, i la cançó que escoltarem és del muntatge original de Broadway de 1982. Feed me, Alimenta'm. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do. Thanks to you, sweet petunia.

0: veus aquesta bleda? Ja es pensa que ha de lluir amb un gipó de setí i una faldilla de seda. I ara és el senyor Benús, i ara el senyor Serra Clara, i ara aquest noi de la mare amb les galtetes de lluç.
1: No diguis més disbarats que els tiraran per la trona.
0: És un noi de casa bona.
1: I estan molt enamorats.
0: Bé, ja ho he vist al diari, tothom en parla.
1: El Minyó estudia per regidor i el seu pare és propietari.
0: Amb aquests cabells tan fofos.
1: Propietari dels més grans.
0: Propietari dels encants i del carretó dels gossos. Bon dia, doña Laura. Un clavellet. Vol unes roses? Això és fi, no enganya.
2: Ai, prou que les voldria. Quina olor. Però hem d'estar...
3: La Rambla de les Floristes és una comèdia en tres actes d'en Josep Maria de Sagarra, estrenada el 1935 al Teatre Poliorama. Aquest breu fragment que acabeu d'escoltar pertany al muntatge que d'aquesta comèdia se'n va fer l'any 2019 al Teatre Nacional de Catalunya sota la direcció d'en Jordi Prat i Coll, el mateix director de l'Aranya, de l'Àngel Guimarà, que es pot veure en aquests moments a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Deixem l'Aranya de banda, que el programa d'avui va de flora i no de fauna, i recuperem una secció que de tant en tant tenim al nostre programa, que és la cançó Frankenstein. Una cançó feta de retalls de diverses cançons que tenen una mateixa temàtica en comú. La cançó Frankenstein d'avui la volem dedicar a les venedores de flors ambulants, que han inspirat cançons i fins i tot musicals. I ara jo us explico què sentireu avui. Començarem amb un couplet de 1918, compost pel mestre José Padilla, la protagonista del qual és una venedora ambulant de violetes. Un couplet que va formar part de diverses revistes de principis del segle XX i que va popularitzar el paral·lel barceloní a Madrid i a París la coupletista Raquel Meyer. Aquest couplet, el 1923, va formar part d'un musical de Broadway. El 1926, en Carlos Gardel en va cantar va fer-ne una versió que va ser molt famosa a l'època. El 1931 va formar part de la banda sonora de Luces en la Ciudad, aquella pel·lícula del Charles Chaplin. I el 1958 va ser interpretat per la Sara Montiel en una pel·lícula que es titulava igual que el couplet, tornant a fer popular aquesta cançó unes dècades més tard. Parlo de la violetera, és clar. A continuació, després ens anirem a Madrid, on unes venedores venen nards per la calle de Alcalá. La cançó Los Nardos, popularment coneguda també com a Por la calle de Alcalá, forma part de la comèdia musical de 1931, Les Leandres, del mestre Francisco Alonso. I acabarem a Londres, on trobarem la més famosa de totes les venedores de flors del teatre musical, l'Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, del que ja n'hem parlat en altres programes, que és aquella vulgar florista que un professor de lingüística, el professor Higgins, vol convertir en una gran dama de l'alta societat. La violetera, Los Nardos, i The Rain in Spain, aquell embarbussament que li fa dir el professor Higgins a la pobra Eliza Doolittle per a refinar-li la parla, són els retalls de les cançons que avui escoltareu. I qui les canta? Doncs, ara us ho dic, la Raquel Meyer, la Sara Montiel, la Marie Sampera, l'Esperanza Roy i en Rex Harrison i la Julie Andrews com a professor Higgins i Eliza Doolittle. Aquesta cançó, avui, volem dedicar-la a totes les venedores i venedors de flors ambulants o amb floristeria pròpia que ens puguin estar escoltant en aquests moments. Va per vosaltres, anem a escoltar i a veure com sona.

Els noms de flors sovint han estat utilitzats també com a noms propis per a les persones. Hi ha dones i homes, els noms dels quals és un nom de flor. Les margarides, les begònies, les dàlies, les violetes, les hortènsies, les liles, els narcissos, els jacints, com el Verdaguer, el poeta. I no ens oblidem de les roses. Les roses, com la protagonista del Flor de Nit, dels de Goy de Gom, que es diu Rosa, que acabem de veure fa uns moments. De roses als musicals n'hi ha unes quantes, i no les hem pogudes veure totes, però de ben segur que ens sortiran a nous programes. Hi ha la rosa de la Bella i la Bèstia, la rosa que va a mesura que va passant l'encanteri, va perdent els pètals. També hi ha la Rose, la protagonista del musical Gypsy, aquella mare que costi el que costi, peti qui peti, vol convertir la seva filla Baby June en una gran estrella de varietats a Broadway. Hi ha moltes roses, i parlant de roses, hi ha una rosa que és una de les flors més importants de la literatura, i molts musicals es creen a partir d'obres literàries. Aquesta rosa no és una rosa qualsevol. Pertany a un dels llibres més venuts de la humanitat, pel darrere de la Bíblia i del Quixot. Estic parlant del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, del que ja n'hem parlat en altres programes. D'aquest llibre se n'han fet molts musicals arreu del món. En aquest moment se'n pot veure un a París. I a casa nostra, des de fa unes quantes temporades, en tenim un, tantes com 12, crec que ja van per la dotzena temporada. Se n'ha creat un format per pel tàndem format pel Manu Guix i l'Àngel Llàzer. D'aquest musical, d'aquest Petit Príncep, que està produït per l'Àngel Llàzer, el Manu Guix i la Perla 29, n'escoltarem en un programa com avui dedicat a la flora dels animals. Quin tema musical escoltarem? Doncs, lògicament, el de la rosa.

I fins aquí el programa d'avui. A la ràdio, el temps és or, i se'ns ha acabat alguna cançó al tinter, però que ja l'escoltarem en alguna altra ocasió, no us preocupeu. I aquí, quan va veure un espectacle d'òpera, dansa, teatre, un recital poètic, un concert o qualsevol altre tipus d'espectacle en viu, hi ha qui du flors, i si l'espectacle o l'actuació els ha agradat molt, després, a l'hora dels aplaudiments i dels bravos, les llença a l'escenari en agraïment a aquells artistes que hi han actuat. Roses, clavells, clavellines, giris, tot tipus de flors serveixen. L'Isaac Albarracín, a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, no us demanem que ens llenceu flors. No, però si aquest programa us ha agradat, us emplacem a que ens acompanyeu la setmana que ve amb un nou programa que estarà dedicat als jukebox. Si sou aficionats als musicals, ja sabreu de què estic parlant. Però si això de jukebox us sona xinès, no us preocupeu, perquè la setmana que ve us ho explicaré amb tota mena de detalls i posarem més d'un exemple. Més d'un exemple en forma de cançó. I totes les cançons seran cançons d'allò més conegudes. Això serà la setmana que ve. I ara acabem el programa escoltant una cançó clàssica d'un musical molt clàssic, que és el The Sound of Music, una cançó dedicada a la flor nacional de Suïssa, l'Edelweiss, la flor de neu. Amb aquesta cançó tancarem el programa d'avui i escoltarem la cançó del primer muntatge que se'n va fer d'aquest musical l'any 1959 a Broadway, amb les veus de la Mary Martin i en Theodore Bickel com a Maria i Capità von Trapp, i molt ben acompanyats pels joves actors i actrius que donaven vida als fills de la família von Trapp. Res més a afegir, només desitjar-vos que passeu una bona nit, que descanseu, i us esperem de nou la setmana que ve aquí al Tot ens va bé. Bona nit.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l'avi del nen per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscava les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Pedro Sánchez ha insistit avui al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i que, si fos així, el govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no tenia informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma.
2: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: El Ministeri d'Hisenda reuneix demà divendres amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui tirar endavant i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP per fer el mateix i evitar que tingui quòrum. I aquesta tarda el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030. Els ajustos inclouen la simplificació de l'estructura del grup i la retallada aproximadament de 50.000 llocs de treball de tot el grup. Del que no s'ha parlat és de que Volkswagen es planteja eliminar la marca SEAT com a molt tard del 2029, segons hem sabut avui per un document intern al que ha accedit un mitjà alemany. No queda clar com afectaria la possible desaparició de la marca SEAT a la plantilla Martorell. Els darrers anys el grup ha fet una aposta per potenciar el Cupra, la marca que més creix. La ciutat de Mollerussa ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, per una banda el Novel·la Breu i l'altra el Premi Saó de Ponent. Es tracta de la 39a edició i la 11a, respectivament. Les obres seran publicades per Pagès Editors. El termini per presentar-les és el 31 de gener.
0: Ràdio Arenys, la primera música. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
4: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. What you...

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció, perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System Edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... Bueno, en tot cas, ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor. La visita més esperada.

0: Aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant,
1: sinó
0: aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els seus anys fins a Hongria, fins que va haver de marxar per la invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i es va entrar una mica també, a moments, doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un
2: alternats.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar gypsy amb aquest tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disc seu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. O sigui que hi va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, bueno, les reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més a més. Sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bow. I Gabor Sava, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. I ara, sí, ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Mongol, aquest tema, els primers anys amb Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, dels dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res, això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i vosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, el primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66 i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava a Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa nova. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Overquinho. I el disc és de The Sorcerer.
1: The Sorcerer.

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós el factor de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines, i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
2: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
3: Balada o bolero...
2: O bolero, no balada, bolero.
3: Més aviat estaria
2: més amb un bolero, sí. És... Llavors el Wes Montgomery li dona la seva versió.
3: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat a l'any 63, del disc Boss Guitar,
2: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
3: Som-hi.

0: Doncs després del Montgomery tornem en el Zabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord, i hem dit que això és de l'any 78.

0: Una de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Winton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir?
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu SOS.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Szabo. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastants anys enrere la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, la veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, la veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema, un blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: Quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
0: Albert.
1: Un senyors.
0: Albert. Escolta.

0: escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: No, tot una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kati Kovac.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love, això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Això és del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper. Sí.
2: Sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby. Ok.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul, Bizarre, amb un costat. Avui, amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït, pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking,
1: but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i benvingudes i benvinguts sigueu al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat als musicals. Com cada setmana que no hi ha ple municipal, aquí al 91.2 de l'FM us estarem acompanyant des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. A les vies del so, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, i rere els micròfons, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. Comencem ja amb el programa d'avui.

Tot i que encara falten unes setmanes perquè canviem d'estació i deixem enrere l'hivern i encetem la primavera, avui tindrem un programa a la mar de florit perquè avui el Tot ens va bé l'hem dedicat a la flora dels musicals. La fauna la deixarem per una altra ocasió. Avui ens centrarem en les flors i altres plantes ben curioses que podem trobar a alguns espectacles de teatre musical de Broadway, de Londres i fins i tot d'aquí, de casa nostra.

I comencem amb un musical en què les flors predilectes de la Sandra, la noia de qui està enamorat el protagonista d'aquest musical, són els narcisos. A partir de la novel·la Big Fish de 1998, escrita per en David Wallace, en Tim Burton en va fer una pel·lícula l'any 2003, que es titula igual, Big Fish, una pel·lícula protagonitzada per l'Albert Finney i l'Ewan McGregor, i que compta amb la Jessica Lange, la Marion Cotillard, en Danny DeVito i l'Helena Bonham Carter, entre d'altres, en el seu repartiment. Una pel·lícula en la qual un pare, l'Edward Bloom, li explica al seu fill, en Will, moments de la seva vida als quals afegeix característiques fantàstiques que fan dubtar el fill si allò que li està explicant el seu pare és realitat o fantasia. Entre aquests moments, destacar, per exemple, els seus èxits com a esportista, després d'haver estat 3 anys al llit per problemes d'acceleració de creixement, la seva amistat amb un gegant incomprès en qui visitarà un poble on tots els seus habitants van descalços, la seva estada en un circ ambulant on l'amo del circ era un home llop i ho portava en secret fins que se li va descobrir, el seu enamorament a primera vista d'una noia de qui ho volia saber tot per poder-la enamorar bé, la seva estada a la Guerra de Corea, on va fer amistat amb unes germanes siameses, i així un munt d'històries que basculen entre la realitat i la ficció i que fan que el seu fill no sàpiga si creure's del tot el que li explica el seu pare. Arribarà un moment que, cansat de tanta fantasia i cansat de tants de dubtes sobre el passat del seu pare, en Will es proposarà esbrinar què va ser realitat i què només ficció. A partir d'aquesta pel·lícula d'en Tim Burton, l'Andrew Lipa, compositor del musical sobre la família Adams, i en John August es van posar mans a l'obra per convertir-la en un musical de Broadway. L'Andrew Lipa es va encarregar de la composició musical i de les lletres de les cançons, i en John August es va encarregar d'escriure'n el llibret. A la tardor del 2013 es va estrenar al teatre Neil Simon, en ple Broadway, la versió musical de Big Fish, amb el mateix títol que la novel·la i la pel·lícula, Big Fish, però amb l'afegit de The Musical, Big Fish The Musical. A continuació, escoltarem un número musical titulat Daffodils, Narcisos en català, que són la flor predilecta de la Sandra, la noia de qui l'Edward Bloom s'ha enamorat a primera vista i de qui ho vol saber tot per tal d'apropar-s'hi i declarar-li el seu amor. Descobreix que es diu Sandra, que estudia a la Universitat d'Auburn, que li agraden molt els narcisos i que ja està compromesa amb un noi del seu mateix poble, del mateix poble de l'Edward, perquè quedi clar, i que, a més, era el seu rival a l'institut. Aquest noi, en Don Price, que és com es diu aquest noi, sorprèn l'Edward parlant amb la Sandra de forma molt amicable i li surt el toro possessiu que porten a dins certs homes i li fa una cara nova al pobre Edward. No obstant, el magullat Edward rep l'ajut de la Sandra, que a més ha obert els ulls i ja sap com és realment el seu promès, en Don. I ell, l'Edward, promet a la Sandra que li omplirà la vida de narcisos i de molts moments de felicitat quan estiguin junts. I així va ser. Es van casar, van tenir una vida ben feliç, van viure junts i van tenir un fill, en Will, a qui l'Edward ara li explica aquestes històries que basculen entre la realitat i la fantasia. Això és el que escoltarem ara amb aquesta cançó que es titula Daffodils, Narcisos, del muntatge original del 2013 i amb les veus de Norbert Leo Batz i la Kate Baldwin, que eren els actors que van donar vida a l'Edward i a la Sandra en aquella primera temporada del musical a Broadway. El Cruel d'Embla.

Mirabilis jalapa és el nom científic d'una planta ben curiosa, les flors de la qual s'obren al capvespre i es tanquen l'endemà al migdia. Per tant, parlem d'una planta, la plenitud de la qual és en plena nit. Aquesta planta en castellà es coneix amb diversos noms: Don Pedros, Periquitos, Maravilla del Perú, Nochera o, el nom més conegut, que és el de Don Diego de Noche. En català, el nom d'aquesta planta va donar títol a un dels millors musicals, i això ho dic jo, un dels millors musicals autòctons que s'han fet en català, també produït pels de Goy de Gom. Estic parlant del musical Flor de Nit, un musical ambientat a la Barcelona d'uns anys abans de que esclatés la Guerra Civil Espanyola i que és un homenatge a la ciutat comtal d'aleshores, a la seva gent i en especial a l'època de glòria del paral·lel barceloní. Flor de Nit, amb composició musical de l'Albert Guinovart i lletres i llibret del gran escriptor Manuel Vázquez Montalbán, es va estrenar a la primavera del 1992, l'any olímpic, en un renovadíssim Teatre Victòria. I va ser un espectacle de grans dimensions. Amb molts decorats, amb molts actors i actrius, ballarins i cantants a escena, vestuari molt ben cuidat i que el que feien era una radiografia a l'engròs de la Barcelona de finals de la dècada dels anys 20 del segle passat, la història de la qual arribava fins a l'esclat de la Guerra Civil al 1936. La història comptava amb diverses trames paral·leles, però la principal era un triangle amorós, format per en Quimet, un anarquista idealista sense sort, en Sebastià Reinals, un intel·lectual de l'alta burgesia catalana, i la Rosa, una noia obrera, que de dia treballava a la fàbrica i de nit actuava en un cabaret del paral·lel, utilitzant el nom artístic de Flor de Nit. Tot i no tenir la popularitat, la gran popularitat de Mar i Cel, ni haver-se'n fet tantes reposicions, aquest musical dels de Goy de Gom està ben a l'alçada de Mar i Cel pel que fa a excel·lència musical i de llibret. De fet, el 2011 se'n va fer una reposició en versió concert, un concert d'un únic dia, és a dir, un concert d'aquells que només es fan un dia i ja està, i que, curiosament, va ser el 7 de febrer. I avui és 6 de febrer, per tant, demà es compliran 14 anys d'aquell concert basat en Flor de Nit, que es va poder veure al Teatre Condal ara fa 14 anys. I el 2014 se'n va fer una nova reposició, una versió molt més minimalista, molt més austera que l'original, que es va poder veure a l'Almeria Teatre. Cap d'aquestes dues reposicions van ser produïdes pels de Goy de Gom, sinó per altres productores que van arriscar el seu capital amb aquestes dues produccions. Ara, a continuació, escoltarem la cançó que dona nom a l'espectacle, interpretada per la Carme Cuesta, que era qui donava vida al personatge de la Rosa, que de dia era una obrera de la fàbrica, la Rosa, i de nit la cantant d'un cabaret del paral·lel coneguda com a Flor de Nit. Escoltem-la.

Per a la celebració del naixement d'un nou nat es regalen flors. Per celebrar que algú fa anys també es regalen flors. Per celebrar un esdeveniment important a la nostra vida, més flors. Per Sant Jordi, la rosa no pot faltar. Rams de flors per als enamorats. Rams de flors per als casaments. Rams de flors per als qui celebren les seves noces d'argent o d'or. I flors també per als funerals. A la vida i a la mort ens acompanyen sempre les flors. I fins i tot més enllà de la mort, perquè és ben normal i tota una tradició, el dia de Tots Sants, en el cementiri, a portar flors als nostres estimats difunts. Qualsevol pot portar la flor que vulgui, però la més habitual en aquestes dates és el crisantem. El crisantem, que és la flor nacional del Japó, la flor representativa de la ciutat de Chicago i que pels xinesos és símbol de saviesa, és el protagonista de dos musicals. L'un es titula El crisantem, un musical a ritme de ragtime creat a mitjans de la dècada dels 50. I l'altre porta per títol El crisantem blanc, un musical de 1904 que tracta sobre una apassionada història d'amor al Tamar. D'aquests dos musicals, ho sento molt, però no us podem oferir cançons perquè o es troben en estat una mica deplorable o no es troben. Però entroncant els crisantems amb la mort i el que hi podria haver-hi després de la mort, us parlaré d'un musical relativament recent, un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway el 2016 i que actualment es pot veure encara al West End londinenc i a Broadway. Es pot veure aquests dos llocs. El pòster promocional d'aquest musical és una mà que sosté una flor vermella amb un fons fosc. El títol d'aquest musical és Hadestown, que en català podríem traduir-lo com a ciutat de l'Hades. L'Hades, segons la mitologia grega, és el déu de l'inframont. I és que aquest musical és una versió moderna del mite grec de l'Orfeu i l'Eurídice, aquell mite en què Eurídice és mort i Orfeu, el seu enamorat, ho desafia tot per anar-la a buscar i rescatar-la de l'inframont i tornar-la de nou al món dels vius. I en aquest viatge se les haurà de veure amb el barquer Caront, amb el gos Cèrber i amb la deessa Persèfona i el déu Hades. Se les haurà de veure amb tots ells i farà ús de la seva música que de manera màgica els convencerà a tots ells per alliberar la seva enamorada Eurídice. I un cop ho hagi aconseguit, la fatalitat del destí farà que la torni a perdre i aquesta vegada, definitivament, per sempre. Hadestown és un musical creat l'any 2006 per la compositora, poques però n'hi ha, de compositores, Anaïs Mitchell, que es va fer càrrec d'adaptar aquest mite i fer-ne una versió moderna ambientada a l'època actual. L'Anaïs Mitchell és l'autora no només de la música, sinó també de les lletres i del llibret d'aquest musical, que es va estrenar l'any 2006 a Barr, una ciutat de l'estat de Vermont, als Estats Units, però que no va ser fins al 2016, al cap d'una dècada, que s'estrenaria a l'Off-Broadway després d'una gira amb força èxit pels estats de Vermont i Massachusetts. L'any 2010 es va convertir, aquest musical es va convertir en un àlbum conceptual que va publicar aquesta mateixa compositora. L'any 2012 va ser clau en la vida de l'Anaïs perquè va conèixer la directora teatral Rachel Chavkin, qui s'implicaria de ple perquè aquest musical es pogués estrenar a l'Off-Broadway. I a Broadway es va estrenar el 2019, al cap de 13 anys de ser creat i estrenat per primera vegada. I aquell any, va ser la gran triomfadora dels Tony, que són els Oscars del teatre, guanyant 8 premis de les 14 nominacions que va obtenir, entre les quals hi havia el premi a la millor obra de teatre musical i a la millor composició musical. Actualment aquest musical es pot veure al Walter Kerr Theater de Nova York, a Broadway, i al Lyric Theater de Londres, en ple West End. Ara escoltarem la cançó Flowers, Flors, en què Eurídice, ja a la ciutat d'Hades, és a dir, l'inframont, de mica en mica va deixant enrere els records de tot allò que va viure al món dels vius, però no obstant, encara recorda flors. Flors, les flors que algú un dia li va regalar. Escoltem Flowers, del musical Hadestown.

La flora dels musicals es compon de moltes flors, però també d'algunes plantes. I si hi ha una planta que avui no podia faltar, aquesta és l'odridós, una planta carnívora que s'alimenta de sang i de carn humana, que canta i balla a ritme de rock and roll i que és la protagonista del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors. L'odridós és una planta que troba per casualitat en Seymour Claiborne, que és un noi molt tímid que treballa a la floristeria Mujnik, situada en un barri marginal de la gran ciutat, que està a punt de tancar perquè no tenen clients. L'arribada d'aquesta planta a la floristeria els portarà prosperitat. A canvi, però, a mesura que la planta vagi creixent, els demanarà sacrificis en forma de sang i carn humana. I ell, en Seymour, per amor a la seva companya de feina, l'Odri, l'Odri U, és capaç d'això i de molt més. La petita botiga dels horrors és un musical compost pel gran Alan Menken, abans, molt abans de convertir-se en el compositor de capçalera de grans èxits de la casa Disney, com per exemple La Bella i la Bèstia, Aladdin o El Geperut de Notre Dame. L'any 1982 va crear aquest musical a ritme de doo-wop i de rock and roll de principis dels anys 60 i també de l'estil primerenc del Motown, que era música negra i amb molta força i molta garra, que juntament va crear aquest musical. No el va fer sol, ell en va fer la música i el va fer juntament amb el Howard Ashman, que és qui es va fer càrrec d'escriure el llibret i les lletres de les cançons. Aquest musical, que té com a base argumental la història d'una pel·lícula de sèrie B dels anys 60, dirigida per en Roger Corman, i a la qual hi actua un joveníssim Jack Nicholson, es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982. L'any següent ja va passar de l'Off-Broadway al West End de Londres, sense passar abans per Broadway, cosa molt curiosa, la veritat. L'any 1986, en Frank Oz, col·laborador d'en Jimmy Henson a Barri Sèsam, als Muppets i a la Guerra de les Galàxies, va convertir aquest musical en una pel·lícula protagonitzada per aleshores popularíssim Rick Moranis en el paper d'en Seymour. L'any 1987, els de Goy de Gom, traduïda i adaptada al català, la van estrenar a Barcelona, amb en Pep Anton Muñoz com a Seymour, l'Àngels Gunyalons com a Odri, amb Francesc Orella, sí, el professor Merlí, com a dentista, i amb en Constantino Romero posant veu i fent cantar a la planta Odri 2. L'any 2000 se'n va fer un muntatge en castellà a Madrid, protagonitzat per l'Àngel Llàzer i l'Aurora Frías, i que comptava amb en Joan Carreras fent Doril Escribelo, el dentista. I m'agradaria explicar una anècdota d'aquest musical. En aquest musical hi havia una persona a la que jo aprecio molt, que és en Lluís Petra. En Lluís Petra, juntament amb la seva parella, la Pili Nieto, són els components de la companyia teatral Simsalabim, que hem pogut veure alguns espectacles teatrals aquí al Teatre Principal i també per tota Catalunya i fins i tot per tota la península Ibèrica, perquè en Lluís i la Pili treballen molt i fan molts espectacles arreu. I en Lluís Petra era el manipulador, el qui manipulava la planta quan es fa gran, perquè aquesta planta primer surt petita, després surt mitjana i després surt gran, molt gran, que és quan balla el rock and roll que ara escoltarem d'aquí uns moments. Sí, doncs en Lluís Petra doncs era qui manipulava en aquest muntatge de Madrid doncs la planta, l'Odri 2. I a veure, i anem amb el guió, que si no em deixo el guió. Dèiem que l'any 2000 es va fer a Madrid i al cap de 19 anys, és a dir, a l'any 2019, l'Àngel Llàcer, que l'havia protagonitzat a Madrid, em va dirigir un nou muntatge juntament amb en Manu Guix. I d'aquesta manera començaria una col·laboració entre l'Àngel Llàcer i en Manu Guix que ha donat molts, molts fruits i molts, molts musicals. Doncs aquest musical comptava el repartiment amb en Marc Pozzielo, la Diana Roig, en Ferran Renyer, que feia del senyor Mujnik, i en José Corbacho, el popular José Corbacho, com a dentista. També dir-vos què més us puc dir d'aquest musical, doncs que és un musical de culte, que té molts seguidors, té molts friquis que els agrada molt aquest musical, entre els quals m'hi compto jo, i que aquest musical s'ha fet servir moltes vegades, tant als Estats Units com a Anglaterra, com a espectacle teatral de final de curs a moltes escoles i a molts instituts. I hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir o no l'hauria de dir, però a mi em fa gràcia dir-la, i és que aquest que us parla, em va fer una versió, ara ja fa moltes dècades, amb els nens i les nenes de l'antic col·legi Cassà, d'aquí d'Arenys de Mar, i que Ràdio Arenys va col·laborar amb nosaltres, aquesta casa va col·laborar amb nosaltres, perquè aquí
no ben bé aquí, al Calissai, sinó al damunt del mercat, que era on abans estava la ràdio, nosaltres vam anar a gravar les cançons, les músiques i les cançons d'aquest musical, que sonaven doncs, a la nostra peculiar botiga dels horrors feta amb nens i nenes del Col·legi Cassà. I dir-vos que tots plegats, nens, nenes i els adults que fèiem el muntatge, ens ho vam passar d'allò més bé, la veritat. Ens ho vam passar pipa, la veritat.

maltracta, pega i maltracta constantment? Qui millor que ell per ser el banquet d'aquesta planta carnívora? Feed me, canta la planta Audrey 2, que en català diríem que és Alimenta'm, cançó del muntatge, i la cançó que escoltarem és del muntatge original de Broadway de 1982. Feed me, Alimenta'm. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do. Thanks to you, sweet petunia.

time, boy. You can do it. Beat me, Seymour. Beat me all night long.

0: la veus, aquesta bleda? Ja es pensa que ha de lluir amb un gipó de setí i una faldilla de seda. I ara és el senyor Benús, i ara el senyor Serra Clara, i ara aquest noi de la mare amb les galtetes de lluç.
1: No diguis més disbarats, que els tiraran per la trona.
0: És un noi de casa bona.
1: I estan molt enamorats.
0: Bé, ja ho he vist al diari, tothom en parla.
1: El Minyó estudia per regidor i el seu pare és propietari.
0: Amb aquests cabells tan fofos.
1: Propietari dels més grans.
0: Propietari dels encants i del carretó dels gossos. Bon dia, doña Laura. Un clavellet. Vol unes roses? Això és fi, no enganya.
2: Ai, prou que les voldria. Quina olor. Però hem d'estar...
3: La Rambla de les Floristes és una comèdia en tres actes d'en Josep Maria de Sagarra, estrenada el 1935 al Teatre Poliorama. Aquest breu fragment que acabeu d'escoltar pertany al muntatge que d'aquesta comèdia se'n va fer l'any 2019 al Teatre Nacional de Catalunya sota la direcció d'en Jordi Prat i Coll, el mateix director de l'Aranya, de l'Àngel Guimarà, que es pot veure en aquests moments a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Deixem l'Aranya de banda, que el programa d'avui va de flora i no de fauna, i recuperem una secció que de tant en tant tenim al nostre programa, que és la cançó Frankenstein. Una cançó feta de retalls de diverses cançons que tenen una mateixa temàtica en comú. La cançó Frankenstein d'avui la volem dedicar a les venedores de flors ambulants, que han inspirat cançons i fins i tot musicals. I ara jo us explico què sentireu avui. Començarem amb un couplet de 1918, compost pel mestre José Padilla, la protagonista del qual és una venedora ambulant de violetes, un couplet que va formar part de diverses revistes de principis del segle XX i que va popularitzar el paral·lel barceloní a Madrid i a París la coupletista Raquel Meyer. Aquest couplet, el 1923, va formar part d'un musical de Broadway. El 1926, en Carlos Gardel va fer-ne una versió que va ser molt famosa a l'època. El 1931 va formar part de la banda sonora de Luces en la Ciudad, aquella pel·lícula del Charles Chaplin. I el 1958 va ser interpretat per la Sara Montiel en una pel·lícula que es titulava igual que el couplet, tornant a fer popular aquesta cançó unes dècades més tard. Parlo de la violetera, és clar. A continuació, després ens anirem a Madrid, on unes venedores venen nards per la calle de Alcalá. La cançó Los Nardos, popularment coneguda també com a Por la calle de Alcalá, forma part de la comèdia musical de 1931, Les Leandres, del mestre Francisco Alonso. I acabarem a Londres, on trobarem la més famosa de totes les venedores de flors del teatre musical, Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, del que ja n'hem parlat en altres programes, que és aquella vulgar florista que un professor de lingüística, el professor Higgins, vol convertir en una gran dama de l'alta societat. La violetera, Los Nardos, i The Rain in Spain, aquell embarbussament que li fa dir el professor Higgins a la pobra Eliza Doolittle per refinar-li la parla, són els retalls de les cançons que avui escoltareu. I qui les canta? Doncs, ara us ho dic, la Raquel Meyer, la Sara Montiel, la Marie Sampera, l'Esperanza Roy i en Rex Harrison i la Julie Andrews com a professor Higgins i Eliza Doolittle. Aquesta cançó, avui, volem dedicar-la a totes les venedores i venedors de flors ambulants o amb floristeria pròpia que ens puguin estar escoltant en aquests moments. Va per vosaltres, anem a escoltar i a veure com sona.

Els noms de flors sovint han estat utilitzats també com a noms propis per les persones. Hi ha dones i homes, els noms dels quals és un nom de flor. Les margarides, les begònies, les dàlies, les violetes, les hortènsies, les liles, els narcisos, els jacints, com el verdaguer, el poeta. I no ens oblidem de les roses. Les roses, com la protagonista del Flor de Nit, dels de Goy de Gom, que es diu Rosa, que acabem de veure fa uns moments. De roses als musicals n'hi ha unes quantes, i no les hem pogut veure totes, però de ben segur que en sortiran a nous programes. Hi ha la rosa de la Bella i la Bèstia, la rosa que va a mesura que va passant l'encanteri, va perdent els pètals. També hi ha la Rose, la protagonista del musical Gypsy, aquella mare que costi el que costi, peti qui peti, vol convertir la seva filla Baby June en una gran estrella de varietats a Broadway. Hi ha moltes roses, i parlant de roses, hi ha una rosa que és una de les flors més importants de la literatura, i molts musicals es crearan a partir d'obres literàries. Aquesta rosa no és una rosa qualsevol. Pertany a un dels llibres més venuts de la humanitat, pel darrere de la Bíblia i del Quixot. Estic parlant del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, del que ja n'hem parlat en altres programes. D'aquest llibre se n'han fet molts musicals arreu del món. En aquest moment se'n pot veure un a París. I a casa nostra, des de fa unes quantes temporades, en tenim un, tantes com 12, crec que ja van per la dotzena temporada, se n'ha creat un format per al tàndem, pel tàndem format pel Manu Guix i l'Àngel Llàzer. D'aquest musical, d'aquest Petit Príncep, que està produït per l'Àngel Llàzer, el Manu Guix i la Perla 29, n'escoltarem en un programa com avui dedicat a la flora dels animals. Quin tema musical escoltarem? Doncs, lògicament, el de la rosa.

I fins aquí el programa d'avui. A la ràdio, el temps és or, i se'ns ha acabat alguna cançó al tinter, però que ja l'escoltarem en alguna altra ocasió, no us preocupeu. I aquí, quan va veure un espectacle d'òpera, dansa, teatre, un recital poètic, un concert o qualsevol altre tipus d'espectacle en viu, hi ha qui du flors, i si l'espectacle o l'actuació els ha agradat molt, després, a l'hora dels aplaudiments i dels bravos, les llença a l'escenari en agraïment a aquells artistes que hi han actuat. Roses, clavells, clavellines, giris, tot tipus de flors serveixen. L'Isaac Albarracín, a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, no us demanem que ens llenceu flors. No, però si aquest programa us ha agradat, us emplacem a que ens acompanyeu la setmana que ve amb un nou programa que estarà dedicat als jukebox. Si sou aficionats als musicals, ja sabreu de què estic parlant. Però si això de jukebox us sona xinès, no us preocupeu, perquè la setmana que ve us ho explicaré amb tota mena de detalls i posarem més d'un exemple. Més d'un exemple en forma de cançó. I totes les cançons seran cançons d'allò més conegudes. Això serà la setmana que ve. I ara acabem el programa escoltant una cançó clàssica d'un musical molt clàssic, que és el The Sound of Music, una cançó dedicada a la flor nacional de Suïssa, l'Edelweiss, la flor de neu. Amb aquesta cançó tancarem el programa d'avui i escoltarem la cançó del primer muntatge que se'n va fer d'aquest musical l'any 1959 a Broadway, amb les veus de la Mary Martin i en Theodore Bickel com a Maria i Capità von Trapp, i molt ben acompanyats pels joves actors i actrius que donaven vida als fills de la família von Trapp. Res més a afegir, només desitjar-vos que passeu una bona nit, que descanseu, i us esperem de nou la setmana que ve aquí al Tot ens va bé. Bona nit.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cocodril Club. En el

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

realment Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill, Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne, de la ELO, va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com a homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollir d'aquell concert, d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu

en directe, Gloria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Let's have a warm welcome for America.
3: Take care of your beautiful city, Barcelona. Thank you, Robert. Thank you, Robert.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ramó de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
2: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqueductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
3: Aqueducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
1: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
4: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Eh? Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Eh? Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, eh? Poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, i sobretot ens hem de quedar amb la idea de, doncs, de què és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable no és un aqueducte, és un pont per sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqüeductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqüeductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
2: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
4: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que hi ha tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
3: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqüeducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqüeducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat, i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqüeductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqüeducte.
1: Ramó de Pedra.
2: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
4: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que